0: conversa amb un jove creador de contingut gironí vinculat a l'extrema dreta. L'àudio diu literalment que tenia la intenció de fer fora tots els seus companys de partit, Pol Valero.
1: El comitè d'ètica d'Esquerra és qui ha obert un expedient per investigar els fets, ho ha explicat el president del partit, Oriol Junqueras, a Catalunya Ràdio.
2: És tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
1: La victòria de Marc Puigtió a les primàries ja va provocar enfrontaments interns i dimissions a l'estructura local dels republicans. Ara no es descarta que la gravetat dels fets obligui a la direcció a cessar-lo i, per tant, a buscar una alternativa per ser el candidat a Girona de cara a les municipals de l'any vinent.
0: Àlex Calatrava, bon dia.
3: Bon dia, Sergi.
0: Notícia que us expliquem avui a SER Catalunya. El nombre d'accidents greus a l'AP7, a la demarcació de Tarragona, ha disminuït força el primer semestre, un 75%. Ha estat després de les mesures correctores establertes per trànsit en un dels trams més congestionats de tot Catalunya.
4: El nombre de ferits greus al tram del sud ha passat d'11 a 3 durant aquest període respecte al 2025 i no hi ha hagut cap víctima mortal respecte a la 7 de l'any anterior, baixant també els sinistres amb vehicles pesats implicats. Trànsit va establir des del desembre més controls i una reducció de velocitat entre Calafat i Amposta.
0: Això a l'autopista AP7 a la ciutat de Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol defensa als micròfons de l'Aquí Catalunya la decisió d'instal·lar més de 600 càmeres de videovigilància a la ciutat.
4: Diu que és una inversió que té l'aval de la majoria dels ciutadans i que incrementarà sensació de seguretat en un municipi que, segons les dades d'Interior, ja és dels més segurs.
0: Soledad Domínguez.
5: Del total de 615 càmeres, la previsió és que 488 siguin de seguretat ciutadana i 127 per al control del trànsit. L'alcalde Xavier García Albiol admet que la decisió d'invertir 27 milions d'euros en aquest capítol no respon a un increment dels delictes a la ciutat. Simplement recorda que va ser un dels seus compromisos electorals i que servirà per dissuadir els delinqüents.
6: Però aquesta inversió de 615 càmeres a cop ens situa com la ciutat de Catalunya i probablement d'Espanya que d'una sola tacada fa una inversió tan forta en garantir la seguretat de la ciutat.
5: Albiol assegura que el servei s'ajustarà al que marca la llei respecte a la protecció del dret a la imatge individual i que serà la Guàrdia Urbana qui decidirà qui s'observa.
0: I de les innovacions que s'apliquen a les autopistes, d'una banda, i en matèria de seguretat, de l'altra, passem a parlar-vos d'un element que s'està veient apartat del nostre dia a dia. A Espanya es van enviar l'any passat per primer cop més paquets que cartes.
4: Els ciutadans van enviar un 10% més de paquets que l'any passat. Les cartes, en canvi, han baixat un 8% i la meitat respecte a l'any 2019. Segons l'informe anual del sector postal, la gran majoria dels paquets, un 86%, es van lliurar al domicili del destinatari, un 9% van ser entregats a punts de conveniència i un 3% a taquilles autoservei. Segons dades del segon semestre del 2025, només el 14% dels ciutadans espanyols van enviar cartes. El 86% restant les van rebre de subministradors o d'administracions públiques.
0: L'Ajuntament de Lleida reforça la prevenció dels cops de calor dels treballadors de la brigada amb unes polseres tèrmiques que avisaran de risc per altes temperatures.
4: Si funciona, repartirà altres col·lectius municipals com la Guàrdia Urbana.
0: Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
7: Els treballadors municipals que fan feines a l'exterior ja compleixen un protocol que els marca com actuar en cas d'augment de temperatures. Ara tindran una ajuda més amb unes polseres que els avisaran amb una llum taronja i un brunzit si superen els 37,8 graus perquè s'aturin. Un d'aquests treballadors és Rafael Cruz.
8: Bien, porque hay veces que quieres acabar la faena para no tener que volver, vamos. Y cuando hay mucho sol y hace mucho calor, si te avisan a tiempo, mejor parar.
7: Com a prova pilot, la paeria en repartirà 45 i, si són efectives, en distribuirà a altres col·lectius, com ara monitors esportius i agents de la policia local.
0: Doncs, parlant de persones que treballen suportant altes temperatures, Maricel, comença a Lleida la collita de la pera blanquilla amb la previsió d'un descens de la producció, però amb bones expectatives de calibre i de qualitat. Enguany se'n colliran més de 5.500 tones a Catalunya.
7: Un dels pagesos a Lleida que ha començat la campanya de la blanquilla és en Joan Blanc. blanc. Explica que hi ha menys fruits a l'arbre que altres anys, cosa que explicaria el descens previst del 8% en la producció a tot Catalunya. Tot i això, les peres són més grosses.
3: En el nostre cas tenim una producció molt similar a l'any passat. Podríem dir que són de més calibre. Potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre.
7: La raó del descens de la producció és la calor sufocant d'aquest estiu, que ha obligat també a modificar l'horari de collita, començant a les 6 del matí

0: dijous 6 d'agost i avui l'actualitat passa per...
1: Ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado y con el gobierno de España asumiendo la responsabilidad de sus propios actos.
2: No olvidemos que hace apenas un año, año y pico, se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente por este motivo. Yo entiendo que lo que quieren es evitar esta situación, pero lo que yo creo que tiene que tener todo el mundo claro es que el Partido Popular y los gobiernos gobernados por el Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto.
0: Avui fa una setmana de la crisi a Ceuta amb l'arribada de 72.000 persones que van creuar la frontera. Ceuta avui està tenent 1.100 menors, molt per sobre de les 29 places disponibles. El repartiment d'aquests joves està posant a prova els acords del PP i de Vox. En les últimes hores, de fet, els populars han sortit a dir que acataran la llei i, per tant, el repartiment. Els ultres s'hi oposen. Nosaltres avui volem saber com estan els recursos que treballen amb infants i joves tutelats i extutelats aquí a Catalunya. Pot Catalunya acollir més menors? Les precipitacions de la tarda d'aquest dimarts poden ser especialment intenses, sobretot a l'interior i al nord-est de Catalunya, tot i que, de cara a la nit, els xàfecs aniran dissipant-se. Entre la tarda i la nit s'espera que puguin caure més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora a bona part del territori.
3: Això són xifres sempre que no podem estar contents perquè hi ha víctimes i perquè hi ha ferits greus, però indiquen que anem en una direcció correcta i que, per tant, cal continuar mantenint aquesta direcció.
0: Aquest primer semestre de l'any, els accidents amb víctimes greus a l'AP7, a la demarcació de Tarragona, han baixat un 75% si ho comparem amb el mateix període del 2025. Ha estat després de les mesures correctores que ha establert Trànsit en un dels trams més congestionats de tot Catalunya.
4: We're also announcing today with the State Department more than 100.
0: La Policia Nacional ha detingut 13 persones a Catalunya vinculades al càrtel de Jalisco. Es dedicaven al tràfic de metamfetamina i tenien un laboratori a Lleida. En total, els han incautat 2 tones i mitja d'aquesta droga amagades enmig de líquid de vainilla, una de les partides més grosses, de fet, que s'han trobat mai a Europa. Els Estats Units, ara ho sentíeu, ofereixen més de 86 milions pels líders del càrtel de Jalisco. Avui que també us expliquem que a Espanya es van enviar per primer cop més paquets que cartes el 2025. Els ciutadans van enviar un 10% més de paquets que l'any passat. Les cartes, en canvi, han baixat un 8% i a la meitat respecte al 2019. El Racó de Pensants visita en Guillem Clua. Creieu que estem externalitzant cada cop més el pensament? Que cada cop fem més que les màquines pensin per nosaltres? Ara hi ha empreses d'intel·ligència artificial que estan comprant llibres descatalogats per tal d'entrenar-les. Quins dubtes obre això? Avui que també parlarem del branch electrònic. I ho volem fer amb dos DJs novells, dos artistes que actuaran a l'Open Stage, que munta aquest mític festival. Volem conèixer la seva història, què els va portar a voler ser DJs, i el que segur que us esperteu preguntant, quan un DJ escolta un altre DJ, l'escolta però no jutja? I acomiadarem el programa amb en Guillem Costa, el redactor de Medi Ambient del Periódico, avui per parlar de les anguiles. Abans, però, hem de saber quin temps ens espera. Núria Seró, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs ja ho anunciava, una jornada molt complicada. Tot i que el matí arranca tranquil, no ens hem de confiar perquè ja abans de dinar tindrem els primers ruixats i s'intensificaran amb el pas de les hores, afectaran a bona part del territori i està quasi tota Catalunya en avís per aquests ruixats molt intensos. Molta precaució, especialment en zones inundables, xàfecs que poden deixar a mitja hora més de 40 litres per metre quadrat i a l'interior en 3 hores es poden acumular més de 60 litres per metre quadrat. Quan arribin aquests ruixats les temperatures baixaran i de fet avui les màximes són una miqueta més baixes que les d'ahir. A la costa voltaran els 32 i a l'interior es quedaran al voltant dels 35.
0: Per tant, quines comarques, Núria, creus que han de prendre més precaucions davant d'aquesta previsió?
5: Especialment a l'interior està, com dèiem, tota Catalunya quasi en avís per aquests ruixats, així que precaució en qualsevol punt del territori, però especialment serà a l'interior, a la depressió central, on els ruixats seran més intensos i de fet no descartem que hi hagi temps violent. Aquestes tempestes poden acompanyades inclús de pedra.
0: Núria Seró, moltíssimes gràcies.
5: Adeu.
0: I pel que fa a la mobilitat... Hi ha retencions a la Ronda de Dalt, hi ha hagut un accident a primera hora que ja ha estat retirat, el vehicle avariat, però sí que és veritat que hi ha circulació densa. També a la Ronda Litoral, les cues a les dues rondes en sentit Llobregat arriben als 6 quilòmetres i a la C12 un carril tallat per un accident a Maials en sentit Flix. A Rodalies no consten incidències. I la banda sonora d'aquest dijous ens la posa...
6: Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa ti.
0: Sona Bad Bunny, però realment qui hauria de sonar és la Tainali Serrano Rivera. Aquest tema que sona es diu Solo de mi, és del disc Por Siempre del 2018, i vull que us fixeu en l'última frase de la cançó, aquesta.
6: Mira, punyeta, no me quiten el perreo.
0: Doncs efectivament, aquesta que us sentit és la Tainali Serrano Rivera. I ara vull que escolteu de la cançó Patir, també del Bad Bunny, en aquest cas del 2016. Escolteu com comença. Bad Bunny, baby, baby. O com comença la cançó 2016 de Un verano sin ti. Aquesta que heu escoltat, segona, és la Carlys de la Cruz. Ella i la Tainali han demandat a Bad Bunny per fer servir aquestes frases seves sense permís. Són notes de veus, gravacions, que Bad Bunny va decidir incorporar a les seves cançons. La Carlys és la seva exparella i li reclama ni més ni menys que 40 milions de dòlars per haver-la fet servir sense permís. Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi porta les xarxes, escolteu-la aquí a Catalunya. Va passar el 3 dia i de noig en el 2016. 8 i 6 minuts, avui fa exactament una setmana de la crisi a Ceuta amb l'arribada de 72.000 persones que van creuar la frontera. Ceuta avui està tenint 1.100 menors, molt per sobre de les 29 places disponibles. Judit Caselles, Miquel Giol, Laia Massaguer, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui en parlaran a Palma, a Mallorca, el president de la ciutat autònoma i el rei, Felip VI.
8: Juan Jesús Vives viatja a Palma per entrevistar-se amb el rei, una visita amb la mirada posada en el més urgent, el retorn al Marroc d'una part minoritària de les persones migrants que encara queden a Ceuta i la identificació i el cens de més de 1.000 menors que també queden a la ciutat. Els menors trigaran almenys 3 mesos a ser reubicats, segons diu avui El Periódico.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà demà a Ceuta amb l'objectiu d'activar aquests mecanismes disponibles per fer una acollida digna. A més, el govern ja ha anunciat 25 milions per donar-hi resposta.
9: El govern espanyol preveu activar, doncs, l'article 35 de la llei d'estrangeria, que considera que és obligatòria l'acollida solidària per part de les comunitats autònomes quan es declara una contingència migratòria extraordinària. Ceuta es troba en aquesta situació.
0: Fins ara, el Partit Popular havia deixat clara la seva posició en la línia precisament del que deia Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, en aquest programa ahir.
10: Com tenen que anar aquests menors? Doncs amb els seus pares. Aquests menors se'ls tenen que agafar i se'ls tenen que tornar cap a Marroc, que és d'on han vingut. Aleshores, el lloc que els hi correspon és allà, perquè no estem parlant de menors que venen d'un país de guerra.
0: Que no volen menors, però ahir mateix la vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra, va confirmar que les comunitats autònomes governades pel seu partit sí que acataran la llei.
1: Creemos que hay que cumplir la ley y la ley prevé mecanismos para resolver esta crisis. Se puede reagrupar a los menores con su familia, se puede entregar a estos menores a los servicios sociales de su país de origen. En muchos casos ellos quieren regresar.
0: Ho va dir en una entrevista a Onda Cero.
11: Desde la Moncloa consideren que les paraules del PP responen a la manca d'humanitat i d'insolidaritat a què ens tenen acostumats. El govern espanyol considera que el partit de Feijó ha radicalitzat la seva postura sobre immigració fins al punt de superar Vox.
0: Precisament Vox, soci de govern dels populars en 4 comunitats, ha rebutjat obertament acollir aquests menors.
8: Vox ho rebutja i el PP ho accepta amb matisos. Ezcurra defensa aplicar mecanismes com la reagrupació familiar dels menors o el retorn als serveis socials del país d'origen i demana que l'Estat assumeixi la seva responsabilitat. Un missatge que contrasta amb el de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que coincideix amb el de Vox.
12: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte por otros países a sus niños. Eso es inhumano. Así que pienso que cada nación se tiene que hacer responsable de su infancia y de sus ciudadanos.
8: Abascal, per la seva banda, ha escrit a les xarxes socials ni un euro dels espanyols per als menes, un discurs que han començat a repetir els seus líders territorials, com per exemple el vicepresident d'Extremadura. Fons del partit de Santiago Abascal reconeixen que el repartiment és obligatori i l'imposa el govern central mitjançant un reial decret, però asseguren que s'hi oposaran amb recursos, proves d'edat obligatòries, també que enduriran l'internament i eliminaran, diuen, els beneficis als menes.
0: Recordem que Vox va sortir fa 2 anys de tots els governs autonòmics perquè rebutjava el repartiment de migrants de les Canàries. La versió del govern continua sent que tot això va ser culpa de les màfies.
9: Una idea que està alineada amb la primera versió que va oferir sobre els fets al govern del Marroc. Precisament ahir la Fiscalia de Tetuán va processar 86 persones per organitzar marxes irregulars per creuar la frontera a Ceuta i a Melilla. 11 dels detinguts ja han estat condemnats a 6 mesos de presó.
0: L'Audiència ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alerta sobre l'entrada de migrants.
11: La jutgessa de l'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si va rebre alguna informació els dies previs que hagués pogut pogut alertar d'aquesta entrada massiva de persones. Demana conèixer el dispositiu dels agents al territori i sobre els cadàvers, l'audiència demana saber si es té constància de la causa i la data. També vol conèixer la identitat i localització dels supervivents.
0: I mentrestant, el CNI dona plena credibilitat a una nova crida que circula per xarxes per organitzar una nova entrada massiva a Ceuta el proper 15 d'agost.
8: Fonts d'intel·ligència consultades per la SER expliquen que aquesta nova crida és similar a la que es va gestar el juliol. Aquestes fonts de les forces i cossos de seguretat de l'Estat no descarten que els organitzadors intentin avançar la data vista la transcendència i l'impacte mediàtic que està generant aquesta nova convocatòria. Les fonts consultades confien que aquesta vegada el Marroc sí que col·labori per frenar des de l'origen qualsevol intent, ja que el fracàs d'aquesta hipotètica entrada massiva depèn en bona part de la cooperació del país veí. Creuen que aquesta vegada sí que actuarà perquè no li interessa repetir la imatge que es va oferir el passat 30 de juliol.
0: Tot aquest assumpte deixa també una derivada que afecta a l'esport, concretament al futbol, perquè Sumar ha registrat una proposta al Congrés perquè Espanya no organitzi el Mundial de Futbol conjuntament amb el Marroc.
8: El text, de fet, no té caràcter vinculant, és a dir, es tracta més aviat d'un posicionament polític, però és rellevant perquè Sumar vol que el Congrés es pronunciï, que els partits responguin a la pregunta de si el model d'estat que representa el Marroc és compatible amb el d'Espanya.
0: I què diuen la resta de partits catalans de tot el que està passant?
9: Des de Junts, la portaveu al Congrés, Míriam Nogueres, exigeix que Catalunya quedi fora del repartiment. Condiciona mantenir el veto a l'acollida al traspàs integral de les competències d'immigració a la Generalitat, al·legant que els serveis socials catalans ja estan al límit. Acusa les altres comunitats de deixadesa per tenir centres buits. Des d'Esquerra, el seu líder, Oriol Junqueras, diu que Catalunya segurament haurà de continuar fent esforços en l'acollida. Reclama que tothom, començant pels estats, assumeixi responsabilitats i carrega contra l'Estat.
0: I quan són les 8 i 12, ens volem aturar per conèixer en quina situació tenim els recursos a casa nostra. Una d'aquestes entitats és la FEPA, que és l'entitat dedicada a l'acompanyament de joves de 16 a 21 anys, especialment joves tutelats i extutelats, en el seu camí cap a la vida autònoma. Puc saludar en Ferran Rodríguez, que és el seu director. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Què tal, Laura?
0: Ferran, estan saturats els recursos a Catalunya?
7: Ara, en aquest moment, no. Però és possible que davant d'aquesta crisi que estem patint es saturin.
0: Val, o sigui, ara mateix no estem en aquesta situació, però ara en funció del que pugui passar, veuríem si llavors sí.
7: Estem plens, però saturats en aquest moment no ho som.
0: Per l'experiència que teniu, el repartiment de menors acaba saturant algunes comunitats més que d'altres?
7: Sí, sens dubte. Hi ha comunitats acollidores i hi ha comunitats que no volen anar aquests nens. Aleshores, hi ha comunitats que quedarem saturades segurament davant d'aquesta crisi i n'hi ha que no ho patiran. És així. L'experiència de FEPA, que tenim un àmbit estatal, ens ho demostra. Coneixem perfectament què passa a cada comunitat.
0: Com estan vivint els joves amb els que treballeu el que està passant a Ceuta?
7: Els joves ho viuen molt malament. Ells estan connectats com qualsevol altre jove català a les xarxes, a la realitat, escoltant les notícies, i ells ho viuen molt malament, l'estigmatització que s'està fent de la seva figura, dels seus companys, dels seus germans, fins i tot, germans petits, que ells saben que estan en aquest moment a Ceuta, els fa patir moltíssim. I tot això el que provoca és més dolor i fer que aquesta integració i aquest trànsit a la vida adulta sigui més complicat.
0: Clar, perquè com els afecta això en el seu dia a dia? És a dir, aquests discursos d'odi, de racistes, com condicionen el seu emancipament?
7: Clar, l'emancipació és un fet complex. L'emancipació no té només el concepte de la feina, té el concepte de l'acció comunitària, és a dir, has d'estar integrat en una comunitat, en una xarxa. Quan aquesta comunitat et rebutja, és molt difícil emancipar-te. És a dir, tu no et pots emancipar sol en una societat actual i occidental. Aleshores, aquest fet de l'emancipació és molt complicat quan existeixen aquest tipus de discursos d'odi. A més, tot això genera i té derivades més enllà, per exemple, amb l'accés a la vivenda, amb l'entrada en activitats lúdiques, entrada en una discoteca... És a dir, aquests discursos d'odi que fan és generar rebuig cap a aquests joves i aquest rebuig genera barreres cap a aquesta emancipació. Mm.
0: Quina responsabilitat tenen davant d'això els governs? És a dir, abordar aquesta qüestió com una emergència o creus que també ja potser fallem en el diagnòstic i en i en el dia a dia, no? Perquè és veritat que hi ha episodis com els que vam viure la setmana passada, que són puntuals, que evidentment no és la realitat de cada dia, ni de cada setmana, ni que és una cosa que estigui passant freqüentment, però és veritat que sí que hi ha onades i hi ha moments puntuals, no? Això em porta a preguntar-me, ostres, no sé si és que potser està fallant també la pròpia diagnosi que fa el govern o les maneres d'entomar-ho en el dia a dia.
7: Sí, els governs viuen aquestes situacions, ho segueixen vivint com una emergència cada cop que passa. I aquest és un error claríssim. És a dir, aquest fet estem davant d'un fet conjuntural i anirà passant i hem d'estar preparats per cada cop que passi. Mireu, el mateix és que entrin 2.000 joves en un dia a que entrin 2.000 joves en 20 dies, 100 cada dia. La crisi és la mateixa, vull dir, la necessitat de recursos, el repartiment, estem parlant del mateix. I això pot passar en qualsevol moment. Els governs han d'estar preparats. No podem viure sempre com una emergència. Si ens instal·lem amb l'emergència, la resposta ni és l'adequada i, a més, generem molt, molt més enrenou, es genera més discurs, parlem d'ells constantment, i jo crec que tot això no és bo per a aquests joves. Per altra banda, aquests nens que avui estan al carrer a Ceuta, cada dia que estan en el carrer genera més dificultat per la seva inserció a la nostra societat. És a dir, viure al carrer, no us podeu arribar a imaginar de quina forma empitjora la situació d'aquests joves. No només a nivell nutricional, sinó a nivell conductual, a nivell de rebuig que ells mateixos generen. Aleshores, hem d'evitar que estiguin al carrer. Hem d'evitar que estiguin al carrer més del temps absolutament necessari. I, en canvi, els seguim veient al carrer, seguim veient les imatges i les comunitats estem aquí barallant-nos per veure quan s'agafem cadascú. Mm-hmm.
0: Ferran Rodríguez, director de FEPA, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
0: També. Fins ara, adéu. També puc saludar a aquesta hora a l'Elisenda Xifra. Ella és la presidenta de FEDAIA, una federació que agrupa també el conjunt d'entitats que treballen amb la infància, l'adolescència, la joventut i famílies més vulnerables. Bon dia, Elisenda.
13: Hola, bon dia.
0: Compartiu el diagnòstic que feia en Ferran de FEPA?
13: I tant, sí, totalment. Sí.
0: Què és el que us amoïna a vosaltres de tot el que veieu?
13: A veure, nosaltres... En primer lloc, el que ens amoïna és que aquests nois, aquestes noies, no? Aquestes persones estiguin correctament ateses, cuidades, perquè bueno, és un dret fonamental que tenen, no? És a dir, el simple fet d'estar a Ceuta, no? Amb unes condicions que, com ara indicava en Ferran, potser no són les més òptimes, això ja ens amoïna, val? Però després també ens amoïna aquesta politització, no? i aquest debat amb interès partidista sobre el tema dels repartiments, no? I aquestes pugnes polítiques obviant que són persones i que són persones menors d'edat i que per tant hi ha sí o sí uns drets que s'han de respectar i s'han de complir. Val. Òbviament també ens amoïna el que deia en Ferran, no? Tots els discursos d'odi que això es pot generar, que pot generar al voltant d'aquesta situació i d'aquestes persones. I després també ens amoïna, òbviament, que quan alguns d'elles i d'ells arribin aquí, doncs les puguem acompanyar amb les condicions que toquen. Perquè no, nosaltres sempre diem una cosa és que arribin i l'altra és que es puguin acollir en condicions i per això no sempre diem que necessitem recursos, no? Que això no es pot fer, com deia en Ferran, no? Aquest camí cap a l'emancipació i cap a la vida adulta, no? Que va des de la minoria d'edat, no es fa de qualsevol manera, s'ha de fer amb garanties si volem que això, no? Que després esdevinguin ciutadans i ciutadanes de ple dret i que ho puguin fer amb totes les condicions. No? Mm.
0: També heu que pugui col·lapsar el sistema?
13: No, realment nosaltres no patim per això, perquè bueno, ja vam, el sistema ja va poder entomar, no?, la crisi del 2017-2018 amb més o menys condicions. Llavors, ho vam fer amb molt d'esforç i amb moments de patiment per part de les entitats, per part del món municipal, per part de la pròpia DGAIA, però estem molt lluny d'aquelles xifres, no? És a dir, estem potser a una quarta part d'aquelles xifres, i com deia en Ferran, ara ja tenim, no?, dispositius oberts, ja tenim recursos, no?, oberts. El que sí que s'ha de fer, no?, com apuntava en Ferran, és amb una previsió. No pot ser que cada estiu estiguem, no?, amb aquesta amenaça. O sigui, ja ho sabem, que això és un fenomen que existeix, i per tant hem de poder treballar, doncs, amb la prevenció necessària. Mm. I després també el que sí que diem és a dir, ostres, això no hem de fer, hem de poder acollir amb els recursos que les persones necessiten per fer els seus itineraris vitals en plenes condicions.
0: En el vostre cas, què us diuen els joves amb els que treballeu de tot el que està passant a Ceuta?
13: És molt similar al que apuntava en Ferran, no? Al final, això, no? Ells ho viuen en patiment, ells com empatitzen, no?, encara que no siguin, no?, familiars seves, que en algun cas ho poden ser, empatitzen amb les situacions viscudes per aquestes persones, pels seus propis processos migratoris, i per tant, bueno, ho han viscut i han passat, encara que no sigui en aquesta forma exactament, no? Ho han viscut, i per tant, empatitzen molt, i per tant això també genera el patiment.
0: Clar. Elisenda Xifre, presidenta de FEDAIA, moltíssimes gràcies.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
13: Adéu, bon dia.
14: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: Avui que hem d'estar molt pendents de la pluja, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que fins avui pot haver-hi tempestes amb pluja intensa, sobretot a la tarda, que també podran anar acompanyades de fenòmens de temps violent.
9: Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, sobretot ratxes molt fortes de vent i pedra. Hi ha la possibilitat de precipitacions de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot de cara al vespre de cada dia. Les comarques que poden resultar més afectades són les de la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu Oriental, interior del Camp de Tarragona i prelitoral central. Des de Protecció Civil adverteixen que cal evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades.
0: I us ho expliquem a Ser Catalunya. Aquest primer semestre de l'any, els accidents amb víctimes greus a l'AP7, a la demarcació de Tarragona, han baixat un 75% si ho comparem amb el mateix període del 2025. Ha estat després de les mesures correctores establertes per trànsit en un dels trams més congestionats de tot Catalunya. Informa Eva Hidalgo.
15: El nombre de ferits greus al tram del sud de l'AP7 ha passat d'11 a 3 durant aquest període respecte al 2025, i les víctimes mortals de 7 a 0. És a dir, aquest any no n'hi ha hagut cap. Baixen també els sinistres amb vehicles pesants implicats. Trànsit va establir des del desembre més controls i una reducció de velocitat al tram entre Calafat i Amposta. Segons el seu director, Ramon Lamiel, són mesures que estan funcionant, tot i que encara és aviat per treure conclusions.
16: Ja ha millorat de manera notable en quant a víctimes greus i mortals. Sí que és veritat, i això no només a Tarragona, sinó en general, han augmentat els números d'accidents,

0: La prohibició d'avançament en determinats trams compleixen més els vehicles pesants que no pas els turismes.
1: Té un grau de compliment força elevat. Sempre trobaràs un camió que avanci, segur, però la majoria de camions es comporten respecte al que esperem que no s'avancin.
0: La sinistralitat està més associada als vehicles particulars que als camions.
2: I el govern ha posat en marxa un nou vehicle que permetrà tenir cobertura en zones d'emergència.
3: Per exemple, en incendis, en desastres meteorològics o en zones que tinguin greus problemes en les telecomunicacions. A través d'aquesta unitat mòbil, les principals operadores, Telefònica, Vodafone i Mas Orange, podran donar servei al mateix temps en aquests espais.
2: I encara sobre mobilitat, la R3 de Rodalies ja s'ha recuperat després que ahir quedés totalment suspesa per un robatori de coure.
4: Va passar a la tarda. El tall, segons Adif, va ser per l'enèsim robatori de coure detectat entre les estacions de les Franqueses i la Garriga. Van suspendre la circulació per seguretat. La R3 és una de les línies més castigades per aquesta crisi crònica del servei.
2: I la gasolina puja per cinquena setmana consecutiva.
4: El preu mig de la gasolina des del 27 de juliol fins al 3 d'agost ha estat de 1,69 euros el litre, mentre que el dièsel a 1,79. El preu ha pujat en un 2,6 i en l'altre un 4,1%.
2: Ara són les 8:24, obrim carpeta política. Esquerra Republicana ha obert un expedient al seu alcaldable a la ciutat de Girona després que es filtressin uns àudios a les xarxes socials on assegurava que només es volia aprofitar de les sigles del partit per tenir un altaveu i finançament per la seva campanya. Escolteu.
5: Aquell dia et vaig ser molt sincer i et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra i t'ho vaig estar explicant, anava fent el cafè, em vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
2: És Marc Puigtió, en conversa amb un jove creador de contingut gironí vinculat a l'extrema dreta. A l'àudio diu literalment que tenia la intenció de fer fora tots els seus companys de partit. Pol Valero Junqueras diu que són unes paraules reprovables.
6: El comitè d'ètica d'Esquerra és qui ha obert un expedient per investigar els fets, ho ha explicat el president del partit, Oriol Junqueras, a Catalunya Ràdio.
7: És tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
6: La victòria de Marc Puigtió a les primàries ja va provocar enfrontaments interns i dimissions a l'estructura local dels republicans. Ara no es descarta que la gravetat dels fets obligui a la direcció a cessar-lo i, per tant, a buscar una alternativa per ser el candidat a Girona de cara a les municipals de l'any vinent.
2: Puigtió, que en un comunicat, Judit, ja ha demanat disculpes.
8: Sí, en una carta enviada als mitjans, reconeix que en la conversa hi ha hagut plantejaments que no són adequats i entén que puguin haver generat malestar i desconfiança.
2: Esquerra, que també reclama que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegui al Congrés per donar explicacions sobre la inclusió de l'independentisme català en un informe de l'Europol sobre terrorisme. Martí Oliver.
9: Es tracta d'un informe que s'elabora anualment a partir de les dades que fan arribar els estats i que fins al 2023 ja incluïa tant l'independentisme català com el basc. Junts i els republicans van pressionar el PSOE perquè es deixés de vincular el sobiranisme amb la violència i arran de l'acord d'investidura, Pedro Sánchez va demanar a l'organisme clarificar els extremismes violents i l'Europol va canviar els criteris. Tant el 2024 com el 2025 ja no es va fer esment de l'independentisme, cosa que sí que ha passat enguany. Per això els republicans han registrat dues peticions perquè Marlaska comparegui tant al Congrés com al Senat aquesta setmana.
2: I un dia més hem de parlar de feminicidis. Dues dones han estat assassinades presumptament a mans de les seves parelles o exparelles en les últimes hores. És un cas, en un dels casos és a Múrcia, on la dona ha estat assassinada en un centre comercial.
8: Tenia 44 anys i ha estat trobada morta amb signes de violència a la ribotiga d'un centre comercial. La dona formava part del sistema Biogen, que ha de servir precisament per protegir les víctimes de violència de gènere. La Guàrdia Civil ha detingut la seva exparella com a presumpte autor dels fets. L'home havia intentat fugir dels agents.
2: I l'altre cas ens porta a Astúries, on un guàrdia civil ha matat l'exparella, també del cos a la caserna de Llanes.
8: Sí, ha estat a Astúries, s'investiga l'assassinat d'un agent de la Guàrdia Civil. Es deia Laura i tenia 50 anys, estava treballant quan la seva exparella, també Guàrdia Civil i apartat del cos arran d'una condemna per violència de gènere, ha interromput a la caserna, ha sostret una arma i li ha disparat. Després ha ferit de gravetat un altre agent que intentava aturar-lo i ha intentat fugir mentre disparava la resta de companys. S'ha produït un intercanvi de trets, l'agressor ha quedat ferit de gravetat i finalment ha mort.
2: Clar, si es confirmen aquests dos casos, ja serien 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles en el que portem d'any.
10: Aquí, Catalunya.
2: Tot plegat quan continua la polèmica a Andalusia. Us ho hem anat explicant aquests dies. Juanma Moreno Bonilla ha deixat en mans de Vox els serveis de valoració de les víctimes de violència masclista, un partit que diu que la violència de gènere no existeix, que és un concepte amb un clar biaix ideològic. Per això, sindicats i organitzacions feministes han alçat la veu contra aquesta decisió.
8: També ho ha fet la ministra d'Igualtat, Ana Redondo. Govern i entitats consideren

0: que és del tot irresponsable que l'atenció a les víctimes quedi en mans d'un partit que nega la violència masclista. Vox, que assumirà aquestes competències arran del pacte de govern entre el partit de Santiago Abascal i el PP d'Andalusia, liderat per Juanma Moreno Bonilla.
1: La fiscalia denunciarà Vito Quiles per un presumpte delicte d'estafa en una campanya de donacions amb finalitats suposadament benèfiques.
0: El Ministeri Públic considera que va recaptar donacions per causes presumptament solidàries, com ara la compra de joguines per a infants afectats per la dana o beques per a joves, però que els diners anaven a parar al mateix compte bancari on rebia aportacions dels seus seguidors per finançar les seves pròpies activitats. Segons la fiscalia, tot anava al mateix número bancari i no es diferenciava la destinació de cada aportació i per això hi veu un possible delicte d'estafa.
1: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, que cada vegada es veu més acorralada per la compra de l'àtic de luxe a Chambéry, evita donar cap explicació sobre aquests fets. Diu que qui ha de donar explicacions no és ella, sinó el conseller de la presidència.
2: Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia, entre otras cosas, porque es quien tiene no solo la información detallada, sino que tiene también los canales de comunicación a tal efecto.
1: Ayuso, que també nega que l'habitatge es comprés pel seu ús personal.
0: I resta importància el fet que la compra de l'àtic coincidís amb la posada en venda dels immobles de la seva parella. Recordem que la compra no es va fer pública ni tampoc es va recollir en cap pressupost ni en cap portal de transparència.
1: Uns anuncis i obrim una finestra al món.
3: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
4: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
5: A Puerta de Alcalá.
4: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caprojfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
6: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
7: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura, Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
9: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols trucar a la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
8: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
3: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Passen 2:02 del matí, parlem en plana internacional i comencem pels Estats Units, que impulsen una ofensiva legislativa perquè el Front Polisario sigui designat com a organització terrorista.
10: Una nova proposta legislativa dirigida contra el Front Polisario s'ha presentat al Congrés dels Estats Units. Un congressista nord-americà del Partit Republicà i un altre del Partit Demòcrata han registrat un projecte de llei que insta el secretari d'Estat a avaluar la designació del Polisario com una organització terrorista estrangera.
1: Primer aspirant a senador musulmà.
11: Ens situem als Estats Units. Es diu Abdul El Sayed i ha guanyat la batalla demòcrata de Michigan. Aspira a ser el primer senador musulmà i és el resultat de les primàries, mostra com guanya el sector progressista des del partit. El separen 150.000 vots de la seva rival, que compta amb el suport del lobby israelià.
1: Un bombardeig de l'exèrcit rus sobre Kiev acaba amb la vida de 17 persones.
10: Han tirat 28 míssils en total. Hi ha una quarantena de ferits i és un dels bombardejos nocturns més tràgics d'aquesta guerra. Hi ha 7 zones afectades.
1: L'Iran i Oman ultimen cedir a Teheran l'Iran el control del trànsit a Hormuz.
11: Estan a punt de tancar un pacte sobre el futur de la via segons el qual l'Iran controlaria el trànsit cap al Golf Pèrsic, segons van declarar ahir diverses fonts a Reuters. Els països exportadors de petroli de la regió ho rebutgen del tot.
1: Alemanya investiga la troballa d'un dron amb un artefacte explosiu a l'aeroport de Leipzig.
10: L'avís el va donar un treballador quan va veure un dron a la zona de seguretat de les operacions de transport de mercaderies a prop de la pista sud. Un altre objecte no identificat ha xocat amb un avió de càrrega.
1: Mort l'expresident del Parlament Europeu, Klaus Hans, amb 87 anys.
11: Va ser eurodiputat del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya entre 1979 i 2009, va ser president del Parlament Europeu entre 1994 i el 97 i va exercir de vicepresident del Partit dels Socialistes Europeus entre el 89 i 2009.
1: Itàlia declara en estat d'alerta 27 ciutats per la calor.
10: Travessen la quarta onada de calor de l'estiu. A França, el Servei Meteorològic ha confirmat que el juliol d'aquest any ha estat el més càlid registrat des del 1900, quan es van començar a recopilar dades de temperatura. Mentrestant, a Polònia, la sequera s'agreuja i els principals rius presenten cabals mínims històrics. També Anglaterra agonitza sense aigua, que ha passat de ser verda a groga.
1: Tornem a casa. Troben mort un nadó acabat de néixer en una casa de Sada, això és a la Corunya, després que la mare ingressés a l'hospital amb una hemorràgia postpart.
11: Els sanitaris van comprovar que la dona havia donat a llum, però havia arribat al centre sense el nadó, fet que va activar el protocol policial. Els agents van trobar el cos sense vida de la criatura al domicili i ara l'autòpsia haurà de determinar si va néixer mort o si va morir després del part.
1: La Policia Nacional ha detingut 13 persones a Catalunya vinculades al càrtel de Jalisco. Es dedicaven al tràfic de metamfetamina i tenien un laboratori al Manà. Això a Lleida. En total els han incautat dues tones i mitja d'aquesta droga, amagades enmig del líquid de vainilla, i és una de les partides més grosses que s'han trobat mai a Europa. Martí Oliver.
5: La droga es produïa a Mèxic i s'enviava per via marítima en contenidors fins a França, on viatjava fins a Catalunya. Al juny, la policia francesa va detectar un enviament a prop de la frontera amb la Jonquera i, en comptes d'interceptar l'enviament, va alertar la Policia Nacional perquè en fes el seguiment i així es pogués desmantellar tota l'organització criminal. La investigació va conduir los fins a un laboratori clandestí al Manar, al Segrià, on la metamfetamina es cristal·litzava abans de ser distribuïda al mercat. L'inspector en cap, Alejandro Martín, ha explicat les dificultats que va suposar desmantellar aquesta infraestructura.
12: Hay que entrar en el momento adecuado. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado.
5: De moment, la policia encara no ha pogut identificar el comprador de la substància.
1: Diverses entitats excursionistes reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir al Parc Natural de Collserola, que està tancat des del novembre passat per culpa del brot de pesta porcina africana, detectat en porcs senglars. Les agrupacions esportives creuen que les restriccions estan durant massa i reclamen una reobertura controlada i gradual.
0: Les entitats al voltant de Barcelona denuncien que ha caigut el nombre de participants de les seves activitats.
13: Ja no s'han apuntat perquè diuen per no poder fer l'activitat premium, per dir-ho així, m'apunto al casal de l'escola o al casal del barri i ja està, i hem tingut... Arriba, hi ha un dels dos casals que no arriba al 50% de participació respecte a l'any passat.
0: Carla Grau és responsable dels casals del Centre Excursionista de Catalunya, per això demanen rebaixar les restriccions.
14: Aquí es tracta de fer un protocol. Nosaltres volem fer un protocol que digui, mira, doncs pots sortir a aquesta hora i faràs aquesta activitat i després t'has de desinfectar o has de fer tal, tal, tal. Això és el que volem.
0: I això és el que demana Jaume Llogany, president del Club Muntanyenc Sant Cugat.
1: I escolteu això.
15: Bonjour. J'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît?
16: Necessito ajuda. Em podeu ajudar, si us plau?
1: És el nou sistema de traductors de veu amb intel·ligència artificial que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat per millorar l'atenció a la ciutadania. Ja s'han distribuït més del 80% dels dispositius a la ciutat. Són capaços de traduir al català fins a 82 idiomes, ho explica l'Èlia Pijuan.
17: El dispositiu pesa menys de 15 grams i ja s'utilitza en departaments com serveis socials, oficines d'atenció ciutadana i guàrdia urbana. Facilita la comunicació a estrangers que s'adrecin a oficines municipals. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
18: Un tema d'interacció, és a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, doncs parlo un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu, i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
17: El projecte té una inversió inicial de 55.000 euros i es preveu que al setembre es posin en marxa la resta d'exemplars.
1: L'Hospital Joan 23 de Tarragona ha començat a aplicar la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, i direu, què és això? Doncs és una prova ambulatòria que permet obtenir mostres de teixit pulmonar pulmonar sense la necessitat de fer una cirurgia.
10: Està destinada a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultats en la respiració. El procés consisteix en accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb una sonda que arriba a l'entorn del pulmó. Tot això es fa utilitzant el fred extrem.
1: I a Lleida, la Paeria reforça la prevenció dels cops de calor dels treballadors de la brigada amb unes polseres tèrmiques que avisaran del risc de cop de calor. Si funciona, es repartirà a altres col·lectius municipals, com per exemple la Guàrdia Urbana. Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
19: Els treballadors municipals que fan feines a l'exterior ja compleixen un protocol que els marca com actuar en cas d'augment de temperatures. Ara tindran una ajuda més amb unes polseres que els avisaran amb una llum taronja i un brunzit si superen els 37,8 graus perquè s'aturin. Un d'aquests treballadors és Rafael Cruz.
20: Bien, porque hay veces que quieres acabar la faena para no tener que volver, vamos. Y cuando hay mucho sol y hace mucho calor, si te avisan a tiempo, mejor parar.
19: Com a prova pilot, la Paeria en repartirà 45 i, si són efectives, en distribuirà a altres col·lectius, com ara monitors esportius i agents de la policia local.
1: En aquesta mateixa ciutat, Maricel, més de 200 persones s'han acollit al dispositiu d'urgència que ha posat en marxa aquesta setmana l'Ajuntament en dos pavellons firals pels temporers sense feina ni sostre. Ara ja no hi ha assentaments de gent dormint al ras al costat de la fira.
19: Han estat 207 les places ocupades de les 260 ofertades en total. Segons l'alcaldessa accidental Carme Valls, s'ha acabat amb els assentaments i els temporers han acceptat el dispositiu d'urgència.
21: Ja la vigilància cada vegada s'està fent ús, ha estat ben acceptat per tothom i jo crec que el problema és tot el contrari, no? Al final, d'alguna manera, el que han fet és solucionar aquí el problema d'aquella gent que està bé dormint fora del pavelló, dormint al ras.
19: Les 160 places extra del pavelló 4 només estaran disponibles fins al 17 d'agost. Les 100 restants del pavelló 3 encara es podran utilitzar fins a finals de mes.
1: Més coses. El fenomen meteorològic del Niño amenaça en portar a 49 milions de persones cap a una fam aguda a diverses regions del món més vulnerables. Això ja es podria veure a finals del 2027, segons un informe del Programa Mundial d'Aliments de la ONU.
10: Es preveu que les regions més afectades siguin el sud de l'Àfrica, Llatinoamèrica i el Carib, amb un augment considerable de persones en situació de falta de seguretat alimentària. El fenomen porta sequeres extremes en algunes àrees i inundacions severes en altres. Això també col·labora a afectar els cultius, la ramaderia i la infraestructura pel que afecta la producció d'aliments i els mercats.
1: 8 i 40 minuts, polèmica i indignació a l'Horta de Lleida perquè el jutge ha deixat en llibertat un dels presumptes autors de l'onada de robatoris i incendis de cases d'aquesta part de la ciutat que van encendre totes les alarmes l'any 2024. L'oposició municipal demana més vigilància policial.
22: Va costar de trobar-lo i fer-ho va suposar un alleujament pels veïns de l'Horta de Lleida. El van detenir a mitjans de juny, dos anys després de l'onada de robatoris, però no han passat ni 40 dies de la seva detenció i l'han deixat en llibertat.
1: L'Ajuntament de Salou afirma que Cambrils i el Departament d'Interior són massa tolerants amb el top manta. L'alcalde, Pere Granados, considera que no hi ha prou voluntat política per posar-hi fi. Cristina Artacho.
23: Segons Granados, la venda ambulant a Cambrils ha incrementat. En un punt del municipi just al costat de Salou, denuncia que hi ha un mercat il·legal amb 200 punts de venda. També critica l'últim dispositiu dels Mossos d'Esquadra, el passat juny.
24: Un gran dispositiu per entrar a 4 cases habitades. Si aquests diners es dediquessin a estar permanentment allà a primera hora per tal de que no muntin, escolta'm, possiblement sortirem tots guanyant.
23: Granados també ha lamentat que responsabilitzi Salou pel fet que alguns dels manters hi viuen i ha reiterat que al municipi no hi ha top manta perquè fa anys que la policia local va actuar-hi.
1: Els Mossos d'Esquadra, a més, estan investigant diversos actes violents en comerços a Terrassa que hi ha hagut en els últims dies. El primer és un tiroteig en un establiment de l'Avinguda Jaume I.
10: Va passar el 30 de juliol en un moment que estava tancat al públic i no va provocar ferits. Els assaltants haurien utilitzat un fusell de sal AK-47. El segon va ser un robatori en una botiga de compra-venda objectes de segona mà del carrer Arquímedes aquest dimarts. Els assaltants van entrar amb una pistola i es van emportar els diners. Van fugir i encara no els han identificat.
1: Per cert, que a Terrassa, els Diables de Sant Pere Nord han denunciat a través de les xarxes un acte vandàlic que hi ha hagut a la seva seu.
10: Les càmeres de seguretat capten com un noi hauria trencat la porta entre la seu intentant destrossar una de les seves bèsties, la Morgana, a la qual ha provocat desperfectes. Les autoritats ja investiguen els fets.
1: El govern es prepara per l'eclipsi total del dia 12 i ja pensa en les mesures per atendre eventuals danys oculars. Els preocupa l'observació, imprudent d'aquest fenomen que pot provocar danys a la vista irreversibles i per això, entre les mesures que contemplen, hi ha la d'enviar indicacions als serveis mèdics de cada comunitat autònoma per tal de gestionar les lesions provocades pel sol.
10: Així ho ha explicat el secretari d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz, a El Periódico, que assegura que seran guies de cures oftalmològiques per la les unitats d'emergència que no sempre tenen protocols específics. L'executiu també demana que la sanitat de cada comunitat autònoma faci una crida a reforçar els serveis de guàrdia oftalmològics les hores després del fenomen.
1: Just per aquell dia, el president Salvador Illa ha fet una crida a evitar l'AP7 i a circular per vies alternatives per tal d'evitar aglomeracions.
10: Com serien la C25, la 2, la P2, la 7 i la Nacional 240. Aquell dimecres els camions tindran prohibit circular per l'AP7 i la Nacional 340. Preveuen grans concentracions pel que faran regulacions d'accés a l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, la Ràpida, Alforja i Vilanova de Prades.
1: Esports. L'última ofensiva per Julián Álvarez. Oriol Llopart, bon dia.
2: Bon dia. El davanter de l'Atlético de Madrid sol·licitarà una reunió amb els dirigents del club per demanar personalment que negociïn amb l'entitat blaugrana. En cas que la petició sigui denegada, el colabrot Julián Álvarez i el Barça haurà acabat.
1: L'oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres està al caure.
2: El club blaugrana cada vegada tenen més clar que el davanter demanarà sortir i creuen que l'ofensiva del Paris Saint-Germain s'intensificarà en els pròxims dies. Mentrestant, Ferran Torres continua amb la seva gira per Estats Units.
1: Diomandé es pot convertir en el fitxatge més car de la història del Madrid.
2: Segons Sky, Alemanya xifren l'operació fins als 140 milions entre fixes i variables, superant així el fitxatge de Bellingham. La postura inflexible del Leipzig ha obligat el Real Madrid a tenir que fer un esforç extra.
1: I qui també li ha pujat l'oferta és a Vinícius Júnior.
2: Tot i que encara no hi ha un acord tancat, les sensacions entre les dues parts són positives i tot fa indicar que el brasiler acabarà renovant amb el Real Madrid en els pròxims dies.
1: L'Espanyol vol a Unai Núñez.
2: El club perico confia a reforçar la defensa amb el central del Celta amb una cessió amb opció a compra de 3 milions d'euros.
1: Neymar perd els papers al Brasil.
2: Després de vèncer el Remo a la Copa Brasilera 0-1, el davanter del Santos es va encarar amb la directiva del club local als vestidors. Al final del partit va marxar del camp llançant petonets a l'afició rival.
1: El Barça de bàsquet presenta Sekulić com a nou entrenador de bàsquet.
2: L'eslové va firmar ahir el seu contracte com a nou tècnic del Barça fins al 30 de juny del 2028. L'entrenador va admetre que la nova plantilla necessitarà temps i no descarta més fitxatges.
1: El president de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert al Marroc la final del Mundial del 2030.
2: Segons el diari The Times, el màxim dirigent de la FIFA estaria negociant un acord amb la Confederació Africana de Futbol, la CAF, per garantir-se el suport de les 54 federacions africanes en el pròxim congrés de la FIFA. Després de l'impacte que ha tingut aquesta informació, l'organisme s'ha afanyat a desmentir-la.
1: Més esports, en aquest cas tenis. Alcaraz renuncia a Cincinnati.
2: L'astre murcià, que no competeix des del mes d'abril, no participarà en el pròxim Master 1000, que comença el 13 d'agost. Alcaraz prefereix ser prudent per la lesió al canell, encara confia arribar a temps a l'Open d'USA.
1: I Espanya aconsegueix un 10 històric en natació sincronitzada a ritme d'Abergain.
2: Espanya va aconseguir la puntuació artística més alta de la història, però no va ser suficient per superar Rússia. La delegació espanyola va rebre un total de 9 notes de 10 i va assolir la xifra històrica de 100,2 punts.
1: I en cultura... Lesbian, que el passat mes de febrer van anunciar la seva retirada dels escenaris, tocaran a les festes de la Mercè.
4: El grup liderat per Santi Balmes és el cap de cartell que faltava per anunciar les festes de Barcelona d'enguany. Actuaran la nit del dissabte 26 de setembre a la platja del Bogatell, juntament amb altres artistes com Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina o Svetlana. En total, la capital catalana ha programat més d'un centenar de concerts a 14 espais de la ciutat.
1: George R.R. Martin, l'autor de les novel·les que van inspirar la sèrie Joc de Trons, ha explicat que pateix depressió en una publicació al seu blog.
4: L'autor nord-americà ha dit que ha patit un any complicat, que ha perdut amics i ha lluitat contra la tristor i la depressió. I ha afegit que la pitjor part pot ser encara no arribat. L'escriptor també ha dit que a la seva sèrie El Caballero de los Siete Reinos ha obtingut 9 nominacions als Premis Emmy i espera poder assistir a la gala al setembre, tot i que ha dit això depèn de moltes coses.
1: Parlem de tribunals, perquè l'Audiència Nacional ha confirmat el deute de 700.000 euros d'Isabel Pantoja i Hisenda.
4: El tribunal ha desestimat els recursos que va presentar la cantant i les sentències consideren que l'artista va utilitzar dos societats patrimonials per a canalitzar serveis com concerts, gravacions o entrevistes per a tenir un tractament fiscal més favorable.
1: I acabem amb música, perquè avui actuen al Festival de Cap Roig l'Ex en Busto.
4: Que tornen per celebrar el 40è aniversari de la primera actuació que va tenir lloc el 30 d'agost de l'any 86. Després d'una emotiva i exitosa gira de retrobament, la banda emprèn una nova gira commemorativa.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Ara mateix arribarem a les 8 i 48 minuts del matí saludant en Francesc Millán, el cap d'Internacional del diari Ara. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Laura, què tal?
1: Bé, bon dia de nou, de fet, hem parlat amb tu de fet
2: bon
1: fa uns dies.
2: Així bueno, que l'actualitat internacional està moguda.
1: Ara...
2: Ja fa molts estius que no tenim estiu, llavors.
1: Ja, és veritat, sí, no, és que déu-n'hi-do l'activitat que hi ha. Escolta, una cosa, m'agradaria començar parlant del Marroc. Primer de tot, parlant, avui fa justament una setmana, de l'arribada de 72.000 persones a Ceuta, que van creuar aquesta frontera. I avui explicàvem això, que el Marroc ha obert processos judicials contra 86 persones per aquest creuament il·legal. Creus que és un missatge dissuasiu cap a futures onades? Perquè ara també es veu que circula un missatge que parlen d'una possible tornada entrada el dia 15 d'agost. El CNI sembla ser que ho dona per vàlid. No sé com ho llegeixes això també, que potser el Marroc està volent intentar aquí crear el seu discurs.
2: Jo crec que aquí hi ha dos punts interessants. Per una banda, evidentment que el Marroc ha tornat a demostrar que en qualsevol moment pot incidir per mirar de crear una crisi interna a la política espanyola, i això ho vam veure sobretot el 2021. Sembla que ho hauríem vist avui, i bé, és també una mica el que parlàvem l'altre dia, no? D'aquesta consolidació de la immigració que s'utilitza sovint com una arma de pressió bastant efectiva, sobretot pel que fa als governs europeus. Per l'altra, sí que és cert que tant des de Rabat com també des de Madrid, i inclús l'altre dia, dimarts, a la reunió d'urgència a Brussel·les amb els ministres d'Interior de la Unió Europea, el discurs oficial s'ha volgut traslladar aquesta responsabilitat, sobretot, no, a les màfies. És el discurs que ha tret, que ha dit des del principi, s'ha vingut a dir des del principi a Moncloa. Però bé, jo crec que aquests dos factors són interessants. Per una banda, això, que el Marroc està en una posició geoestratègica respecte a Espanya, en què qualsevol moment, si vol, i ho ha demostrat, pot crear-li problemes d'aquest tipus, però al mateix temps, fins i tot des d'Espanya, s'ha preferit atacar o apuntar a les màfies que no pas a una incidència directa del govern marroquí per crear aquesta situació que vam viure la setmana passada a Ceuta.
1: I després tenim el Mundial 2030. Clar, que això, que és veritat que queda molt, però és també, creus, un element que pot condicionar la relació Espanya-Marroc?
2: Efectivament, no sé si et puc fer un apunt curiós, però
1: sí.
2: ens passa sovint amb els mundials. És que l'altre dia ho pensàvem, clar, ara aquest any hem tingut mundial als Estats Units, on vam veure una cosa surrealista des d'un punt de vista polític, que era una selecció com la de l'Iran jugant als Estats Units mentre estaven en guerra amb els Estats Units. El 2022 el Mundial va ser a Qatar, que també va tenir un component polític molt fort, i Qatar precisament ara s'ha trobat al mig d'aquesta guerra del Golf. I el 2018 vam tenir el Mundial a Rússia, amb Putin fent d'anfitrió de Macron a la final. Vull dir, els Mundials, sembla que des d'un punt de vista geopolític estan maleïts. Per tant, doncs, evidentment sí que podria quedar molt de temps, però sí que hem vist, i això jo crec que és un factor interessant aquests dies parlant del Mundial, que és aquesta relació cada cop més estreta entre Rabat i Washington, i com el Marroc cada vegada pues, intenta treure més pit d'aquesta posició també privilegiada que té a l'Àfrica com a gran aliat dels Estats Units. I ho hem vist no només amb el tema del Mundial, sinó com cada vegada pues, hi ha més contractes d'alguna manera o els Estats Units mira més amb més bons ulls el Marroc com a aliat estratègic pel que fa des d'un punt de vista, per exemple, d'exportació d'armament, i com també això té una incidència amb Israel, perquè al final no hem d'oblidar que l'apropament del Marroc amb els Estats Units ve també durant el primer mandat de Trump, en què el Marroc accedeix a signar els acords d'Abraham per normalitzar les relacions amb Israel, i a partir d'aquí hem vist com el Marroc ha fet alguns favors als Estats Units a canvi d'això, i els Estats Units ha fet el mateix amb el Marroc a canvi de que signés els acords d'Abraham, que era un tema molt sensible i molt important per al Trump del primer mandat, i que ho continuarà sent ara aquest segon mandat, tot i que la situació al Pròxim Orient ha canviat moltíssim.
1: I després hi ha aquestes dues iniciatives legislatives dels Estats Units que demanen investigar o designar el Front Polisario com a organització terrorista. Per què ara, i què implicaria això? Crec que en la línia del que es deies ara.
2: Clar, jo crec que al final tot és com una mena de peatges, no?, que es paguen entre ells, o d'intercanvis de privilegis pel fet de ser aliats, tot i que hem vist que els sistemes d'aliances amb Trump poden variar d'un dia per l'altre. Però jo crec que això precisament és molt interessant. Des del moment que el Marroc accedeix al primer mandat de Trump a signar els acords d'Abraham per normalitzar les relacions amb Israel, el Marroc sap que de tant en tant li pot demanar alguns favors a Washington. Washington, al seu moment, ja va acceptar el pla de sobirania marroquina al Sàhara Occidental. Per tant, aquest moviment el veiem en la mateixa línia. I inclús el tema del Mundial, de que Infantino parlava o insinuava que la final del Mundial d'aquí 4 anys, que queda molt, es jugaria a Rabat i no a Espanya o a Portugal, doncs també podria anar fins i tot dins d'aquesta dinàmica d'aliances creixent del Marroc amb els Estats Units. I recordem que el Marroc treu molt de pit geoestratègic, perquè una de les coses que es diu és que el Marroc vol aconseguir en aquests 4 anys situar-se a la primera divisió de les potències i aprofitar-se també de la posició geogràfica que té, que és molt interessant, amb l'estret de Gibraltar, i en un moment en què, no ho oblidem, les relacions dels Estats Units amb Europa, però particularment amb Espanya, estan en crisi.
1: Francesc Millán, moltíssimes gràcies un cop més. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Adéu.

0: Queden 6 minutets mal comptats per arribar a les 9 del matí, és el moment del desinformatiu, aquest espai on les notícies i els testimonis agafen formes i dimensions ben diferents. I atenció, catalans i catalanes, perquè l'AEMET avisa de pluges torrencials a Catalunya.
1: Prou ja, sisplau. Prou ja. O sigui, és que ja no puc més, eh?
0: Què passa?
1: Home, que si ara ve una onada de calor, que si acabarem tots fets a la parrilla,
0: ja.
1: Que si ara una pluja torrencial, que la de Noé quedarà en anècdota.
0: Bueno, tampoc és això, tampoc és això.
1: Jo recordo quan era petit i a l'estiu feia calor, a l'hivern feia fred, i ja està, no hi havia aquest poti-poti d'emocions.
0: Ja, però és que són conseqüències del canvi climàtic, ens fem un fart d'explicar-ho.
1: No, sí, ja ho entenc, però jo l'he demanat. Jo he demanat la subscripció Experiència Catastròfica, perquè jo crec que no. Però bueno, a veure, que l'altre dia no va ploure tan bé.
0: Sí, a Solsona. Recordem que van caure pedres de fins a 5 centímetres de diàmetre, un tamany de fet que si et toca pot fer mal. De fet, em diu l'Amparo ara mateix que tenim una trucada. Hola, bon dia, amb qui parlo?
2: Bon dia, amb en Tomàs.
0: Hola, Tomàs, digue'ns per què truques. Tu també estàs cansat d'aquest temps?
2: Sí, sí, estic cansat. Bé, cansat és poc, estic cansadíssim. Mira, jo trucava perquè m'interessaria recalcar un petit detall.
0: A veure, digues.
2: Ara escoltava això que deies de les pedres, no? Que fins a 5 centímetres, no?
0: Sí.
2: Que dic, que quina bestiesa, no?
0: Sí,
2: 5
0: sí.
2: Centímetres és molt llarg,
0: sí, sí, 5
2: no?
0: Centímetres és bastant gran. Sí, sí, sí.
2: Podríem arribar a dir que 5 centímetres és un tamany considerable, no, Laura?
0: Sí, sí, però per què ho diu, això?
2: És que, inclús, perdona, que recalqui'm això, però és una unitat de mesura que depèn del context. Podria ser més que suficient 5 centímetres, perquè com tu bé has dit, pot arribar a fer mal.
0: Sí, perdona, Tomàs,
2: sí,
0: però
2: sí.
0: És que no sé si estem parlant del mateix.
2: Sí, ja està. És que l'altre dia una persona em deia que 5 centímetres era ridícul,
0: yeah.
2: Que els pitorros de la pilota Nivea eren més imponents que la meva, que 5 centímetres, saps? I bueno,
0: però nosaltres estem parlant de pedra.
2: Ja, però és que ara m'has donat la raó i estic més tranquil. Bé, veus, carinyo? Com 5 centímetres no està tan malament.
0: Val, Tomàs, el pengem,
2: ràdio,
0: És que tenim més notícies per comentar.
2: Bueno,
0: no. Val, m'alegro.
2: Per favor. Sí, sí, facin. Ja està. Però...
0: Bé, anem amb la següent notícia, perquè aquesta sí que em fa especial il·lusió, i no la tonteria aquesta dels 5 centímetres. L'Orquestra Maravella celebra els 75 anys. L'any 1951 començava aquesta trajectòria recorrent les festes majors dels pobles, amenitzant-les amb grans músics, i així fins al dia d'avui. És per això que, amb motiu d'aquest 75è aniversari, avui tenim als nostres estudis un dels integrants de l'Orquestra Maravella. Jordi, què tal? Molt bon dia, com estàs?
3: Ei, estic molt bé!
0: Bé, en primer lloc, enhorabona, escolta, perquè 75 anys no celebren cada dia, eh?
3: No, es celebren cada 75 anys, vull dir que sí. Ja té una lògica aplastant.
0: Podem escoltar alguna cançó?

0: Aquí escoltem una mica de Nino Bravo.
1: Sí, sí, sí. Francament sona molt bé, però hi ha un petit problema.
0: Quin?
1: Que jo toco a l'orquestra Meravella, no Meravella.
0: Com diu?
1: Sí, orquestra Meravella, com la pasta.
0: Home, ja, però nosaltres volíem parlar amb la Meravella.
1: No, ja, jo volia ser bomber.
0: I ara què fem?
1: Ah, no passa res, pregunti. És la primera entrevista que em fan, que estic... He vist a tota la família i dic, poseu avui la ràdio com entrevistaran, sisplau.
0: Demano disculpes als oients, hem tingut un petit lapsus de producció, però bé,
1: sí.
0: Ja que hi som, doncs a veure, Jordi, quan fa que toca amb l'Orquestra Meravella?
1: Buf! Molt de temps. Mira, ara amb aquest cap de setmana passat, què deu fer? 3 setmanes, ja?
0: Ja.
2: Sí, jo crec que sí.
0: Bé. I quin és el seu públic? Joves, adults?
1: Oh, iaies, sobretot iaies. Són més maques, els veus allà ballant. El compàs del xacatxà, del tren. Qué gusto de viajar. I són més mones. Perquè per elles és un dia molt, molt important. S'arreglen i diràs, ballen amb els homes.
0: Sí, normalment
1: no.
0: És així. Ah, no? Ah.
1: Ballen entre elles, que encara és més maco. Perquè els homes som descoordinats de mena. Vull dir que imagina't, en aquelles edats, sembla que vagin trepitjant ous, vull dir, yeah, que no cal que ballin.
0: I perdona, quin estil de música toques tu? Sou molts a l'orquestra?
1: No, qui va, si sóc jo sol.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo sóc d'aquests que s'enganxa tots els instruments del cos.
0: Ah.
1: Saps, com algú que no sap ben bé quin instrument tocar i diu, saps què, yeah, me'ls poso tots a sobre, aviam què acabo fent. I els toco tots, i com que ara també he vist que la moda és parlar amb el públic, doncs a vegades baixo i els hi pregunto, escolteu, Conxita, què vols que toqui avui? I els hi pregunto, i d'on sou? I això, bueno, els hi agrada molt.
0: Clar.
1: Perquè
0: clar.
1: Són persones grans, sap? Vull dir que normalment estan abandonades pels seus fills i... L'única conversa que acaben tenint al final del dia és amb l'Alexa.
0: Ja, i fa allò típic de festa major, que el cantant enfoca el micro al públic perquè
1: no,
0: cantin ells, això no
1: ho fas? Mai, no? Això mai, això és que em sembla d'una mala educació terrible, eh?
0: Ah, val.
1: Terrible.
0: Val.
1: O sigui, et contracten per cantar i una única cosa que has de fer i fas que la facin els altres... Molta jeta aquí veig jo, eh?
0: Jordi, moltes gràcies, és una llàstima, perquè pensava que vindria l'Orquestra Meravella i ens hem hagut de conformar amb el Meravella.
1: No res, home, escolta, aquesta nit a Matadepera!
0: Molt bé.
1: Tinc totes les entrades per vendre, vull dir que jo no m'ho perdré. I tu t'ho perdràs?
0: M'ho preguntes a mi?
1: Eh? No, és una promo, vull dir, pels oients.
0: Ah,
1: val.
0: No s'ho
1: perdin, eh? Orquestra Meravella, com la pasta.
0: Doncs Meravella per tu. Jordi, moltes gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Ens anuncis i obrim el racó de pensar amb en Guillem Clua.
3: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. El Deformatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026, organitzats per Ser Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya. Ser Catalunya, Barcelona.
4: El ventilador a tope y tú sin dormir.
5: ¡Qué calor!
4: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
6: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
7: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
8: Aquest dimecres 12 serà un dia històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1905, Catalunya veurà un eclipsi solar total que durarà aproximadament un minut i mig segons la zona d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional i per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs i intentar marxar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: I és dijous i avui podem saludar el racó de pensar el nostre estimat Guillem Clua. Molt bon dia, Guillem, com estàs?
2: Bon dia, com esteu per aquí?
1: Molt bé. El Guillem, diem-ho, eh? Tenim des de Ràdio Lleida.
2: Sóc a Lleida. Sí, sí, estic encantat de ser aquí. He passat uns dies al Pirineu escrivint al Centre d'Art i Natura de Ferrera.
1: Molt bé.
2: Que és un centre d'artistes i estic a... molt inspirat.
1: Que bé. Escolta, i ja et quedes per aquí per anar després a veure l'eclipsi o no el veuràs tu l'eclipsi?
2: Me'n vaig cap a Astúries, per això sóc a Lleida. És una parada tècnica, em passen a recollir i ens n'anem cap a Astúries.
1: La setmana que ve tindrem allà, eh? Per tant, farem el racó
2: estarem
1: des d'allà.
2: Allà.
1: Perfecte, tu. Ja ens explicaràs a veure com pinta la cosa, perquè és veritat que els mitjans ara estem ja nerviosos escalfant motors per l'eclipsi.
2: Jo me'n vaig a la comunitat autònoma amb més núvols per mitjana d'Espanya. Que no sé si veuré alguna cosa, però
1: bueno. A veure què passa, doncs. Guillem Clua, què t'ha fet pensar aquests dies?
2: Doncs mira, l'altre dia vaig veure un reel a Instagram d'una empresa d'intel·ligència artificial que escanejava llibres, normalment llibres descatalogats, que comprava en massa a llibreries que tancaven o que es descatalogaven, i els escanejava per alimentar la seva intel·ligència artificial i després els destruïa. I això em va fer pensar molt, em va pertorbar bastant, perquè em va remetre a les novel·les distòpiques que tots tenim al cap. Sempre tenim al cap 1984 o Un Mons Feliç, però a mi em va venir al cap Ray Bradbury i Fahrenheit 451, que per la gent que no ho sàpiga és una distopia, una distopia futurista, on els llibres estan prohibits i un grup de rebels s'ha de prendre els llibres, els grans clàssics de la literatura universal de memòria, perquè no hi ha un format físic per poder-los retenir i passar de generació en generació. I, evidentment, és el primer que em va venir al cap.
1: És fort, sí.
2: És fort, clar, perquè estem parlant de la destrucció del coneixement de facto, no com el llibre, és a dir, que no hi ha una destrucció per poder controlar les persones a través del desconeixement, d'esborrar tota la cultura universal, sinó una privatització d'aquest coneixement, i que si tu hi vols accedir, si en el futur realment deixen d'existir els formats físics, qui tindrà el control de la cultura humana i de la informació, de tot el que ens serveix per ser humans, ho tindrà una empresa privada i li hauràs de pagar, hauràs de llogar el coneixement per accedir a tota aquesta informació.
1: Uf, aquest plantejament, per això, a part que em sembla molt distòpic, penso, ui, quina esgarrifança m'ha entrat de cop i volta, eh?
2: Però és que ja està passant, Laura, ja està passant. Abans tu volies tenir... posseir un llibre, una pel·lícula, una sèrie, anaves, el compraves i el tenies i el reproduïes quan et venia de gust. Ara això ja comença a no ser possible amb certes pel·lícules i sèries que hem confiat tots que estarien a Netflix o que estarien en una plataforma o que hi podries accedir de manera online, i de cop i volta han caducat uns drets, han caducat uns contractes d'explotació i aquestes pel·lícules i sèries no es poden veure enlloc.
1: Yeah.
2: De facto han desaparegut de la cultura popular. Hi ha pel·lícules que han deixat d'existir, que hi són, evidentment, hi ha formats que es conserven, hi ha videoteques, hi ha gent que conserva el DVD, però a la pràctica jo vull veure una pel·lícula de Howard Hawks dels anys 50 i molt probablement no la podré veure.
1: També és veritat, i ara deixem fer d'advocada del diable, clar, tots al món no hi cabem, i tant de material també és veritat que és despesa energètica, suposo en el cas dels llibres, ja m'estic posant xunga ara,
2: sí.
1: Però enteneu-me, de dir, també els llibres poden dir, oh, és que ocupen molt, és matar arbres, per què hem de tenir llibres físics si podem tenir-ho tot digital? Que és molt, és molt més econòmic, no ens costa res, no ens ocupa espai. Jo sóc més del teu club, també, però penses, bueno, també hi ha aquesta lectura de, bueno, escolta, la tecnologia benvinguda sigui, també agilitza coses.
2: La tecnologia benvinguda sigui si serveix per democratitzar la cultura,
1: exacte,
2: per fer-la més accessible a tothom. Si tothom, quan va néixer internet, ens pensàvem que internet era això, i ho va ser durant un temps, d'accés universal i gratuït a la cultura, com la Wikipedia. Ara no estem parlant d'això, estem parlant d'una gent que sí que digitalitza, que sí que conserva, però a quin
1: amb
2: preu?
1: Amb quina finalitat i amb quin preu, exacte.
2: Amb una finalitat lucrativa de discriminar la gent que no es pugui pagar aquell coneixement i crear una elit que sí que tindrà accés a aquest coneixement. I això sense tenir en compte que totes aquestes intel·ligències artificials i aquests centres de dades que són necessaris perquè tot això funcioni, l'impacte ambiental que tenen és increïble,
1: clar,
2: la quantitat de recursos que consumeixen, d'aigua, d'energia i de xips.
1: I després hi ha el tema dels autors, que clar, ningú els hi ha preguntat, aquests autors molt segurament són morts, però ningú els ha preguntat si estan disposats a que les seves obres s'utilitzin per entrenar aquesta IA, no? Que també és l'altre punt que sempre passa amb aquesta tecnologia, eh? Que on estan els límits? Fins on tu ets amo i senyor i pots dir, ei, no facis servir això, o si ho vols fer servir, pregunta-m'ho o paga-m'ho.
2: Clar, ningú té en compte els drets d'autor d'aquests llibres. No crec que ells estiguin preguntant un per un a veure si ho poden fer. Evidentment no ho fan, no ho han fet. Quan nosaltres utilitzem intel·ligència artificial generativa per crear una imatge o per crear un text, aquesta intel·ligència s'ha nodrit de milers i milers de textos i imatges que tenien uns drets d'autor i que ara s'estan utilitzant amb aquesta finalitat. Això em va pensar molt en quan érem estudiants i agafàvem un llibre que ens havíem de llegir perquè entrava el temari, el fotocopiàvem de dalt a baix, sí. I l'utilitzàvem per no haver de gastar-nos els diners del llibre, que normalment eren més cars, i llavors allò, les editorials, les discogràfiques amb el Napster, i quan ens baixàvem la música es posaven les mans al cap i era, no, això és robar, això és pirateria, clar.
1: És veritat, sí.
2: Era pirateria i era robar quan el ciutadà de base utilitzava aquests recursos per tenir accés a la cultura, però ara que les grans empreses en treuen un benefici tan gran, de sobte no és pirateria i no és robar, de sobte és invertir en el futur de l'humanitat.
1: Clar, i després també em fas pensar que és veritat que en un moment en què tu dius, mira, el llibre el digitalitzo, que se'l quedi la IA, que la IA me'l mastegui, no? Quan jo li vulgui preguntar, ei, això com anava? Que la IA em digui, mira, m'he llegit aquests llibres i per tant t'ho explico en un paràgraf, val? D'aquesta manera també, d'alguna manera, ens estem deixant que el coneixement, crec que ho plantejaves tu, l'estem externalitzant, que pensi la màquina per nosaltres. Ja,
2: exacte.
1: Com que ja ho tenim allà, com que ja sabem que podem recórrer al ChatGPT, al Cloud o a qui sigui i dir, ei, com anava això? Ja m'ho explicaràs. Tu no cal que facis l'esforç de vaig a llegir-m'ho, vaig a buscar-ho a l'índex.
2: Exacte, això. El resum dels llibres va molt bé per quan vols fer veure que t'has llegit Ulisses de James Joyce i amb un sopar, i llavors deixes anar les quatre frases i és meravellós. Però clar, no estem parlant d'això, estem parlant del que passa amb els mapes, per exemple. Qui de nosaltres ens donen un mapa, un plànol físic, un paper, per orientar-nos en una ciutat o en un país i seríem capaços de moure'ns sense perdre'ns? Hem perdut realment la pràctica d'orientar-nos sense la boleta blava del Google Maps. Jo tinc amics que, no per anar a buscar el pa, però per fer una cosa super bàsica, l'utilitzen automàticament i tots ho hem fet, hem renunciat a una reflexió i a un procés mental d'orientació en l'espai físic que de cop i volta ens ho soluciona la màquina. Això portat ja a uns extrems de raonament, de pensament crític i de qualsevol acte humà que requereixi entendre el món, explicar-lo i sobretot a prendre decisions en aquest món, si ho deleguem tot això a ChatGPT, com ja està passant, hi ha gent que està adreçant-s'hi per fer teràpia, hi ha gent que està per tenir consells per les seves relacions de parella, per la que han de fer la feina, si tot això ho estem delegant, el problema no és que la IA pensi per tu, el problema és que tu deixis de pensar perquè la IA pensa per tu. Que la IA t'ajudi és meravellós, vull dir, és una tecnologia que ens pot ajudar moltíssim, però si deleguem els actes més bàsics de pensar en una màquina, ens acostumarem a no fer-ho perquè serà més còmode i això pot tenir conseqüències terribles.
1: Però és veritat que aquí estàs apel·lant a una responsabilitat de cadascú, perquè a vegades m'ha passat algun cop de dir, ai, tinc molta pressa, necessito això ràpid, no em puc llegir aquest article, passa-m'ho tu i digue'm què és el més important, amb què m'he de quedar d'aquest article. És comodíssim que la tecnologia et faci això. Ara bé, és la lluita aquesta que ens hem de fer nosaltres mateixos de no m'he de confiar, no puc estar tot el dia demanant-li al ChatGPT que m'ho faci tot, perquè llavors això em desentreno.
2: És que és terrible, perquè passa amb totes les tecnologies, ha passat sempre, és un xoc quan una tecnologia s'aplica de manera massiva en una societat que no ha après a utilitzar-la, que no en sap els perills, que no sap les conseqüències que pot tenir tot això, i ho deixen anar allà com una bomba i bueno, que sobrevisqui qui pugui. Sempre ha estat així. Vull dir, ara no està passant res nou. El que passa és que el nivell de conseqüències brutals és de bomba nuclear el que té la intel·ligència artificial, perquè realment té la capacitat pràctica de substituir persones i de substituir processos mentals i de substituir allò que ens fa humans, al final. Llavors, sí que hi hem d'anar en compte, però hi hem d'anar en compte com si ens posessin això, una bomba atòmica davant de la taula i et diguessin, bueno, ara utilitza-la per escriure un article. Bueno, potser t'explota la cara.
1: Clar, clar, clar. I què et anava a dir? I a més, hi ha un factor que és no podem fer marxa enrere ja d'això. És a dir, tot el que ja li hem donat a la IA, no sé si es pot eliminar. S'hauria d'eliminar la IA directament. Perquè en realitat ja se'ns escapa, ja, o sigui, ja pensant més en gran, però penso se'ns escapa ja l'abast que té tota aquesta tecnologia, amb jo, tot el que ha pogut veure i amb el que hem entrenat. se'm fa difícil pensar que això ara es podria revertir. Es podria dir, no, mira, de tot el que t'hem ensenyat, això, elimina aquests llibres, elimina aquests autors, elimina aquestes pel·lícules, treu d'això. És impossible.
2: És impossible. Les grans empreses diuen que estem en un camí inevitable, ho diuen també perquè ho adoptem sense cap pensament crític i ho utilitzem i fem que formi part de les nostres vides, però el que sí que es pot fer és aprendre a tenir un ús ètic de tot plegat.
1: Clar.
2: Ara mateix ha sigut la llei de la selva, com sempre, el capitalisme s'ha apropiat d'aquesta nova tecnologia i l'està explotant fins a límits insostenibles a tots els nivells, ambiental, econòmic, moral, a tots els nivells, i arribarà un moment, com sempre, lentament, que els estats, les institucions, hauran de posar uns límits i ensenyar a les noves generacions un ús ètic de tot plegat. Però sí, molt mal hi està fet i crec que serà molt difícil que tornem al món anterior a la intel·ligència artificial.
1: Sí, sí. Que anava a dir, a Espanya hi ha un comprador localitzat que es veu que es diu Zumbooks, que és una empresa de reciclatge, que això, que durant la primavera d'aquest any diverses biblioteques van denunciar que seguien aquest patró, que feien aquestes comandes enormes centrades en aquests llibres descatalogats, molt específics, precisament amb aquesta intenció. Vull dir que un dels noms és Zumbooks, per exemple. I què anava a dir també? Que es veu l'Oriol Llopart, nostre company aquí.
3: Hola, què tal?
1: Ha trobat que, de fet, al darrere de tot això, d'aquesta empresa, d'aquesta compra de llibres, hi ha tot un pla, Oriol.
3: Exacte. Què tal, Guillem?
2: Hola, què tal?
3: Què tal? Mira, el juny del 2025, un tribunal dels Estats Units va determinar que Anthropic, que és una empresa, una startup d'intel·ligència artificial, podia entrenar els seus models DIA amb llibres comprats legalment. I també va avalar que se'n fessin còpies digitals sempre que els exemplars físics es destruïssin. D'aquesta manera, doncs, la còpia digital substituiria el llibre en paper i no se'n conservarien dues còpies d'una mateixa obra. El Washington Post va fer una investigació i va descobrir el projecte Panamà, que es tracta d'això, que hi trobaven escrits que literalment deien escanejar destructivament tots els llibres del món i, això sí, en aquest document demanaven discreció. Discreció poca, perquè
2: sí, clar.
3: Exacte. I això, clar, a mi em fa pensar que això perquè ho ha destapat el Washington Post, però que ja s'estiguin començant a implementar projectes de compres massives de llibres,
1: clar,
3: d'informacions, això és molt perillós pel futur de l'humanitat.
2: Clar, això em fa pensar també en una cosa que comentàvem la setmana passada, quan parlàvem d'adaptacions. Jo feia la broma de dir, tu pots fer una adaptació de l'Odissea i serà la teva versió i serà molt diferent i t'inventaràs tot el que vulguis, però no passa res, perquè l'Odissea original segueix existint.
1: Clar.
2: Llavors això no és cap problema. Però és que si hi ha una empresa que recull totes les odissees que s'han escrit al món i després només et proporciona la seva versió mastegada, adaptada o modificada perquè respongui als seus criteris de com ha de ser el món o de com ha de ser la literatura, aquí tenim un problema molt gordo. És que ja no tenim la capacitat d'entendre o d'accedir a una peça original perquè ha passat per el filtre d'una empresa privada amb uns interessos que vés a saber quins són.
1: Ves que no torni, Guillem, el escriure a mà, o sigui, tot el que és ara, tot el que pugui ser manual... Que ves que això no torni a viure un moment àlgid ara, quan ja ens cansem de tota aquesta roda i diguem estem farts ja de la tecnologia, no sé què, tornem als orígens i tornem a fer des de nosaltres d'escriure a mà, des de nosaltres muntar llibres, llibretons. De fet, els fanzins ja és una mica això, també. Aquest art potser més personalitzat, perquè hi ha un punt que dius, ostres, que si tot ha de ser igual i tot ho han de fer els ordinadors, tinc ganes jo també de crear.
2: Mira, jo estic convençut que serà així. Amb això sóc molt optimista. Hi ha noves generacions, els Zetes ja estan adoptant la fotografia analògica, els hi flipa, no?, de tenir un paper on hi ha una imatge que acabes de fer. I crec que passarà amb tot el que impliqui una humanitat, tot el que impliqui una artesania, agafarà un valor i una volada impressionant. És veritat que estarem inundats de virtualitat i de productes i de ficcions fetes amb intel·ligència artificial, i això donarà molt més valor a l'esforç humà. En aquest sentit, crec que el teatre, per exemple, que és una cosa a la que jo em dedico, que fa 3.000 anys que existeix i durarà 3.000 més, perquè és impossible substituir la presència humana en un escenari i per una virtualitat, un holograma o una pantalla.
1: Què va, és que encara que ho fessin, jo crec que la gent no... Potser hi aniríem al principi com a novetat de dir a veure què fan, Però és el que dius tu. Ja, és equiparable, això, jo crec. Que ho vegis una màquina fent-ho, penses, bueno, no té cap gràcia. No?
2: És que estem parlant del que ens fa humans. Que anem al disc dur de la nostra essència, del que som com a espècie. No? Què som? Ens expliquem històries, ens comuniquem, fem comunitat, ens toquem. Això és el que ens fa humans i res ho podrà substituir mai.
1: I em fas pensar també en el cinema, per exemple, ara, quan els efectes especials, i no només els efectes especials, ara ja es poden fer pel·lícules, no?, que no són els actors mateixos, que tot està fet amb ordinador, i tots els muntatges que abans es feia, ostres, amb tot de centenars de persones, de tècnics, encarregant-se de muntar un set de rodatge, que potser per 15 segons estaves muntant allò des de maquetes, amb càmeres, amb aigua, amb foc, amb coses, i crec que això també, potser li donem la volta, l'altre dia ho parlava amb uns amics, i crec que això li podrem arribar a donar la volta i valorarem encara més tot el que és fet per persones. Vull pensar això.
2: Ha passat tinc l'Odissea al cap, només poso l'Odissea com a exemple, però el Christopher Nolan...
1: És el teu imperi
2: Nolan... romà. No, sí, total, no, jo tampoc... Vale, que m'agrada el Nolan, però no tant com per defensar-lo cada setmana, però és el que ha fet amb l'Odissea. Ell no ha recorregut a efectes especials, càrnies, CGIs, tot ha estat molt artesanal. També em fa pensar això en les pel·lícules de Harryhausen, no? les pel·lícules de Sinbad i d'aquelles dels anys 50, que hi havia uns efectes especials de stop motion molt característic, de monstres, d'esquelets que atacaven els herois, i veus clarament que allò és supercutre i veus el truco. I hi va haver algú que va utilitzar una intel·ligència artificial per convertir aquells moviments tan raros i tan cutres amb uns moviments fets amb CGI molt més dinàmics, molt més fluids, i que no es notés que estava fet amb stop motion. La gent se li va tirar a sobre com dient: què estàs fent? Estàs destruint algú que s'havia fet artesanalment, i que la gràcia precisament d'aquestes pel·lícules és això.
1: Clar. Ai, Déu, que interessant tot. Guillem Clua, moltíssimes gràcies, una setmana més.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Que vagi molt bé i fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana que ve.
1: Una abraçada. Adéu.
4: Li agafo l'interfono, em diu: som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
5: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
4: I llavors em diuen: el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
6: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

I ara, quan són les 9 i 20 minuts del matí, dir-vos que és el moment d'obrir línies 93-344-1411, 93-344-1411, si voleu anar a PortAventura. Vosaltres i una persona més, són dues entrades que estem sortejant, ja sabeu que al llarg de tot l'estiu, si escolteu aquest programa, és probable que en algun moment denunciem més entrades i, per tant, sempre que truqueu dos, us les podeu emportar. 93-344-1411, el primer que truca, el primer que se les emportarà. I ara el que fem és posar música, una mica diferent a aquesta que està sonant. Ara us ho expliquem.

Amb aquest temazo us expliquem que demà arrenca el Brunch Electrònic al Parc del Fòrum de Barcelona. Seran més de 100 actuacions en 3 dies en aquesta quarta edició del festival.

Amb grans noms de l'escena electrònica internacional, per exemple, The Blaze o Miss Monique, ara que escoltàvem justament aquesta artista, també hi passaran per l'escenari artistes del panorama urbà de casa nostra.

0: A Flashy Ice Cream, Mercè, Lil Dami, i ara us expliquem que dins del Branch hi ha una iniciativa per un nou, pels nous talents. Es diu Open Stage i punxaran DJs joves i novells programats al costat de grans noms de la música electrònica. Doncs bé, avui amb nosaltres aquí, als estudis de Ràdio Barcelona, tenim a dos d'aquests DJs. Són la Catalina Manguador, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
0: I també el Vicentios Chávez, què tal? Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
0: Benvinguts a tots dos aquí a la Gui Catalunya, a la ràdio. A veure, expliqueu-nos, què fareu aquest cap de setmana al Branch? Què punxareu? Qui vol començar?
2: Bueno,
0: vinga, Vicentios.
2: Bueno, moltes gràcies per convidar-nos. Jo estaré punxant una mica de techno i electro house i aprofitaré per posar algunes cançons del nou disc que he produït aquest any. Y Catalina.
0: ¿Y la Catalina qué fa?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo también voy a pinchar tecno, un poco más duro, creo que...
2: Sí, seguramente.
0: Sí, teniu estils una mica diferents, sí, en aquest sentit. El tecno es veritat que té moltes variantes.
1: Tiene
0: el tecno hi ha molts nivells.
1: Sí, sí, hay demasiadas variantes, así que bueno.
0: El pur, el més dur, és el que només és tum, tum, tum, i ja està? És a dir, bueno, quins tipus
2: de
0: tecno
2: hi ha?
0: Depèn
2: de la velocitat, també.
1: No, sí, la velocitat del groove, los sonidos,
0: vale,
1: texturas, como que puede variar muchísimo.
0: Molt bé. No, m'encanta perquè feu servir tot el llenguatge ja professional. Jo no sé gaire del tecno, així que espero aprendre'n moltíssim al vostre costat. Com vau començar sent DJs vosaltres?
1: Bueno, yo comencé hace ya varios años, 2018 creo, o antes un poquito, y empecé por la producción en realidad, y bueno, y luego me llevé por el DJ nada más. Igual es algo que hago no tan profesional, más que nada porque por amor al arte, así que nada, más que nada eso.
0: Però la primera vegada que vas ser, o sigui, que vas fer, com va ser, saps?
1: La primera vez que pinché fue hace 2 años en Madrid.
0: Vale.
1: Pero siempre en clubes pequeños o en alguna radio, streaming, así, pero no muchos.
0: Però abans a casa teva no feies allò amb l'ordinador? Hi ha els programes aquests a l'ordinador?
1: Sí, sí,
0: per gent que està aprenent, eh?
1: En casa tengo para pinchar y todo.
0: Vale.
1: Sí, sí, sí.
0: Però tu hi anaves

0: un pioneer ahí.
1: Vale, una taula...
0: Sí, una taula.
1: Molt bé. I provaves sola o provaves també davant d'amics, de gent, de familiars, de dir, a veure què us sembla això que estic fent?
0: Bueno, mi papá era DJ.
1: Vale.
0: Cuando era pequeño, bueno, en su juventud, con vinilos igualmente, porque en ese momento solo vinilos. Bueno, y es algo que quiero aprender, todavía estoy ahí en el camino, pero es un... lleva tiempo. Bueno, él sabe más de vinilos.
1: Ja. A ver, Vicentius.
2: Jo, en el meu cas, vaig començar com a bateria, quan era molt jove. I va ser fins al 2002 que vaig venir a Barcelona a estudiar so i vaig començar a conèixer gent que punxaven i em van ensenyar la música electrònica. I cap al 2003-2004 vaig començar a punxar en vinil. I, bueno... ho barrejo ara amb la producció musical i toco bateria sempre. En directe faig una mica de bateria electrònica.
1: Molt bé.
2: En aquesta ocasió no la portaré, però sí. Bueno.
1: I escolta, i què anava a dir? És fàcil començar? Us ho pregunto els dos, això. És fàcil...
0: aprendre o què?
1: Clar, és a dir, no sé, ja considereu que esteu apresos, sabuts, i ja tot està, ja està consolidat? O també un DJ va aprenent, es va formant, sí, a mesura que els anys passen?
2: Sí, bueno, en el meu cas he hagut d'aprendre, a part de la producció, i aprendre a fer servir les màquines, les tècniques que es fan servir també quan punxes en digital és diferent al vinil, per exemple.
1: Vale.
2: Aleshores, jo ara m'estic renovant perquè aquí al Brans punxarem en digital.
0: Claro.
2: Jo normalment punxo en vinil, però bueno,
1: vale.
2: És una tècnica diferent i mai acabem d'aprendre, crec jo.
1: Què n'has dit tu, Catalina? Estàs d'acord amb això?
0: Sí, sí, sí.
1: I quan començàveu, jo el que deia és, quan començàveu a punxar les primeres sessions, clar, entenc que també un s'equivoca, un potser a vegades, no? No sé com són els errors d'un DJ, eh? Jo,
0: sí,
1: és a dir,
0: sí,
1: que a vegades dius, ai, això volia mesclar-ho d'una manera, m'ha quedat que no quadra. No sé.
0: Quins
1: errors hi ha?
0: Se puede cometer muchos errores a la hora de, en una sesión. Sí. De hecho, hace un mes pinché en una radio aquí de Barcelona y bueno, y tuve un error. Encima era con cámaras, todo. Y
1: tú, ay, madre mía,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, mi cara lo dijo todo, no lo pude contener, pero bueno, hay que seguir como si nada,
1: clar,
0: en realidad.
1: No, i té la màgia aquesta, que crec que quan estàs veient que en el directe o improvisant o quan fas una sessió, imagino que tens marge per reconduir errors entre cometes, a menys que falli la taula i dius, m'he quedat sense so, no? És
0: sí, algo
1: fàcilment
0: reconduïble.
1: Algo se puede... Algo podeu salvar.
0: Sí, algo se puede salvar.
1: Quins referents teniu, vosaltres? Qui us va inspirar o en qui us va voler emmirallar?
2: Jo, en el meu cas, Chemical Brothers, Prodigy, Fatboy Slim, i bàsicament això, perquè
1: vale,
2: jo vaig aprendre quan estaven sortint aquests àlbums mítics d'aquesta gent dels 90s, i bueno, sempre intento anar coneixent música nova, DJs nous, però el que m'apassiona és Chemical Brothers, és com és l'artista que més m'agrada.
1: Molt bé.
2: No sé, en el teu cas.
0: Bueno, en mi caso... un DJ que se llama Rothad, que de hecho está en el lineup de mañana,
1: ¿vale?,
0: en el main stage de Tecno, que justo pincha a la misma hora que yo, así que...
1: ¿No podrás conocer?
0: No, quizás una hora voy a poder escuchar su set, pero,
1: ¿vale?,
0: pero bueno.
2: A mí me pasa igual con el Paul Kalbrenner.
0: Ah, sí, claro, sí.
2: Que el connect desde Famol de Temps y mai coincide eso.
0: A las 11 empieza, ¿no?
2: Y
0: algo
2: sí,
0: así.
2: Cuando yo comenci estará comenzando él también.
1: ¿Qué os agradaría en algún futuro poder hacer sessions? Entenc que es el somni de tot DJ, de dir-se fer una cosa conjunta amb un dels artistes que admireu.
2: Clar, bueno, sí, la gracia, bueno, la gracia de la música y més a més a l'electrònica és juntar-nos i sumar propostes i... sí, fins i tot produir cançons junts.
1: Clar.
2: Sí.
1: Que en aquests casos entenc que quan és... dit malament, eh? Per exemple, nosaltres quan parlo del que jo faig a vegades en col·laboració, que és potser quan feia treballs a la uni, que era, tens un drive, no? I jo faig una part, tu fas una altra, i ho ajuntem. En aquests casos es pot fer així també? Cada artista té el seu estil, la seva... d'això, dius, ara ho ajuntem? O és un procés creatiu que ha d'anar des del principi tots dos junts? ¿Sabes lo que vull dir?
0: Bueno, depende de qué. Si es producción, sí se puede hacer... así como...
1: Cada uno lo suyo y después vos juntemos.
0: Y después se puede... Bueno, mejor igual si es juntos, ¿no? En un mismo espacio.
1: Vale.
2: Pero es pot...
1: Tot es pot fer.
2: Ja he fet produccions que cada un fa una part,
0: claro,
2: després l'ajuntem, però sempre funciona més si ho produïm en persona, o sigui, presencialment.
0: I fluye més l'energia, quizás, i la connexió.
1: Que clar, com tots els artistes...
2: I és més ràpid, a més i més.
1: T'has d'entendre també amb l'altre, no? Suposo que hi ha d'haver aquesta química, a més projectes o manera d'entendre la música similar. I justament

0: Era abans estàvem parlant amb Guillem Clua, que és col·laborador del programa, i parlàvem sobre la intel·ligència artificial, que en aquest cas ara estan agafant, per exemple, llibres per entrenar-la, vale? per fer-la, doncs això, llibres que ara potser estan descatalogats, els venen, se'ls queda la IA, els aprèn, i el llibre s'elimina. D'aquesta manera estem entrenant un cop més la IA. En el vostre món de DJs, us preocupa l'auge també de la intel·ligència artificial dins de la vostra feina?
1: A mi no és que em preocupi, però jo no la faig servir. Perquè m'agrada pensar i m'agrada desenvolupar la meva creativitat.
0: Clar,
2: claro.
1: I la faig servir de vegades per coses molt puntuals, però no per música.
0: Val.
1: Si, claro. Tinc, si tinc alguna... Necessito ajuda per redactar un text, sí, però per música no.
2: No, no, i de hecho ya existen programas para la producción que van con Ableton conectados y todo, pero yo creo que no sé si está tan entrenado todavía, así que...
0: Clar. Sí, és veritat que hi ha artistes, crec que sí que la fan servir per a vegades acabar la seva pròpia música i això, no?
1: I per fer remixes i tot.
0: I per fer remixes i tot això.
1: No, és una eina que et dona uns resultats bastant acceptables, però...
0: Clar.
1: Però jo, no, a mi m'agrada produir i...
0: Ja.
2: Sí, de zero, sí. Com sempre.
0: Quantes hores podeu estar tancats en un estudi produint o muntant o preparant sessions?
1: Quant de temps podem estar? No sé, depèn de la
0: producció. Hores seguides, eh? Hores seguides,
1: depèn de la producció, bueno, jo mai, bueno, no sé, 12 hores, per exemple. Però això depèn del projecte, si...
0: No, clar, clar.
1: Si estic treballant com a tècnic de so, per exemple, he passat més de 12 hores a dins de l'estudi, però produint una cançó, no, més de 12 hores no és tan...
0: Ja. Yeah.
1: No és tan... No és tan positiu, no?
0: No, clar, clar, clar. I tu també?
2: No, i una sessió, no sé, depende, se divide en varios días.
0: Ya, yeah, también
2: descargar la, hacer el tema de descargar la música, buscar qué tracks te gustan, qué no, luego ver cómo queda uno con otro.
0: Claro.
2: Después armarte, prepararte un poco en el set y después probar, pincharlo, a ver cómo queda.
0: No,
2: cómo
0: no.
2: Vas de atrás para adelante, atrás para adelante, cambiando cosas.
0: I escolteu una cosa, quan vosaltres aneu a una altra sessió, per exemple, aneu a un concert o a veure un altre DJ, no tan famós potser com els vostres referents, però un altre. Vosaltres, quan escolteu música techno, en aquest cas, jutgeu el que es veieu? És a dir, dieu, ostres, aquí,
1: no,
0: tal, això m'agrada, això no m'agrada, això que ha fet, no sé, o sigui, saps que no podeu distingir el que seria la vosaltres persona que us ho passeu bé amb la persona professional de dir, ui, estic valorant la seva feina, com ho fa? Teniu en compte això?
2: Jo sí. És com que me es imposible no estar ahí escuchándolo de esa manera,
0: clar,
2: ¿no?
0: Clar, clar, clar.
2: Obvio que también lo disfruto, pero es como que... Estoy muy atenta a los tracks, a cómo hacen las mezclas, la selección musical. Es como que, sí. Pero no juzgando, sino como analizando.
0: Exacto.
1: Sí, sense jutjar, però bueno, sí, jo com a bateria sempre quan, si el que està punxant un quadre bé, m'adono, però no. Però intento sentir la música, sí, i gaudir-la sense prejudici.
0: Clar, no,
2: i disfrutar,
0: no,
2: sí.
0: Això és el més important, això és el més important. Anava a parlar també, el públic. Clar, fer-ho davant de gent, punxar davant de gent, també hi ha un plus que crec, sí, que deu, clar, ser molt xulo per vosaltres. No sé fins a quin punt esteu molt pendents o no tant del que passi entre la gent que us escolta.
1: Bueno, sempre dona una mica de nervis. Quan, entre més públic hi ha, el repte és major, però ja ens agrada un cop li posem play a la cançó, tot flueix, no,
2: clar,
1: sé. Però sí, la primera, la segona, però aquests nervis són necessaris per als músics o els DJs. Si no tenim això, aquest moment de nerviosisme abans de pujar i de començar,
0: clar,
1: no sé, ens inspira, a mi m'inspira.
0: Tu què dius, Catalina?
2: Sí, sí, no sé si me pone más nerviosa que haya menos gente a que haya más. Como que me, sí, siento más observada si hay menos,
0: claro,
2: personas. Pero bueno, a ver qué tal mañana. No sé el tamaño del stage, cómo va a ser, así que... Sí. Pero sí, nerviosa siempre.
1: No sabem si seran 5.000 o 20.000, no?
0: Buah, clar, no heu vist encara, com serà la pujada,
1: no,
0: a l'escena. Encara no us ho han ensenyat.
2: No, creo que no.
0: Bueno,
2: o sea, yo conocí el del año pasado, pero no sé si será igual o no.
0: Vale.
2: No tengo ni idea.
0: I en aquí, sabeu si la gent se us pot acostar a demanar coses? És que no sé si això passa molt o ja o respecta molt l'efecte. Exacte, en plan, pots pujar no sé qui.
1: Em sembla que en aquest festival no passa això.
0: No es pot, no?
2: No, crec que no.
1: Quan és un local així molt petit, Sí, a mi em sembla que aquí la gent va a lo que va, va a escoltar la proposta que porten
2: sí,
1: ja els DJs.
2: La gent sí. Sabe, és com que se deixa...
0: Que això també està bé, no?
2: Sorprendre.
0: Que us deixin, a vosaltres treballar, de dir, he pensat sí. Això per vosaltres, gaudiu i no vingueu aquí a dir, pots posar Paul Krugbrunner? Yeah. Bueno, ara no puc. Escolteu una cosa, fem una cosa i escoltem com punxen aquests dos convidats que tenim avui aquí. Comencem amb una part d'una sessió de la Catalina.

0: Passen moltes coses, trobo, en aquest fragment que hem agafat, eh? Vull dir, hi ha com moltes... hi ha molts elements que apareixen i se'n van.
1: Sí, mira, aquesta cançó és un dels vinils que vaig comprar fa 6 mesos o així. I va més o menys en aquesta línia la sessió que faré. No és tan ràpida com la de Catalina.
2: Encima vas després de mi.
1: Sí, bueno, hauré de pujar una mica el pitch, però bueno, sí, m'agrada tocar en aquesta velocitat i que es pugui ballar tranquil·lament. Bueno, tranquil·lament, això és relatiu. Però sí, no sé. A part de posar cançons que m'agraden, sempre busco la manera de posar cançons que diguin coses interessants. Clar. I si diuen coses políticament, també.
0: Val, o sigui que hi hagi missatge també dins
1: sí,
0: la mateixa lletra,
1: missatge,
0: eh?
1: Missatge, sí, clar.
0: Això és important també. No sí. Vull que... I tant, els artistes, a més, amb això, escolta, carta lliure sí. I evidentment aquí també la vostra veu doncs, serveix per això també, per llançar missatges.
1: Per comunicar, que
0: exacte.
1: En definitiva
0: exacte.
1: És l'intenció.
0: I ara quan són les 9:38 del matí, clar, quan preparàvem aquesta entrevista amb vosaltres, també vam pensar convidar un altre DJ emergent, algú que encara no aparegués als cartells dels grans festivals. És per això que avui volem donar visibilitat al DJ Pere Torrada. Bon
3: sí.
0: Dia, DJ.
3: Oh, Pere Tostada en castellà, eh? No deixem
0: molt
3: ningú enrere.
0: Pere Torrada, per tant, és el teu nom artístic?
3: No. És el meu nom real. Diguéssim que el nom artístic seria DJ. Pere Torrada. Sí.
0: Val.
3: DJ Pere Tostada en castellà. És algo molt innovador perquè tenint en compte que a vegades els DJs no, es posen noms molt estranys.
0: Vosaltres no us heu posat per això un nom gaire estrany?
2: No, jo no.
0: Tant,
2: Catalina.
0: La Catalina és Catalina.
3: Catalina, no, però a vegades...
2: Però igual si sempre eligen algun nombre...
3: Àlex García, 45, bé, això no sé
0: clar,
3: què.
0: Clar, clar, clar.
3: Aclara't, no?
0: I escolta, Pere Torrada, quant temps portes fent de DJ? Què et va motivar a ser-ho, tu?
3: Doncs mira, aquest cap de setmana farà ja 2 anys que soc DJ i em va motivar ser-ho el fet que jo anava a les discoteques i m'apropava el disc jockey de Toni i jo li demanava, dic, escolta, que em pots posar alguna cançó
0: sí.
3: que a mi m'agrada, no? I com que no em feia ni punyetero cas, dic, saps què? Si la muntanya no va a Mahoma, és Mahoma qui va a la muntanya, no?
0: Uh-huh.
3: I des d'aleshores, que bueno, m'he tornat un geni de la nit nocturna.
0: Molt bé. Escolta, i quins referents tens
3: burf,
0: tu? Perquè aquí m'han dit de molt
3: burf,
0: bons, a veure els teus.
3: De tot. Des de David Guetta.
0: David Guetta.
3: Sí. Allà traspassat el bitxí, que va traspassar, però net, DJs de tota mena, o sigui... Uh-huh. Però jo, sobretot, em fixo molt amb les frases que diuen els DJs quan estan de festa, no? Coses com, vinga, som-hi! Amunt! Subidón! Jo no dic subidón, jo dic pujada!
0: Fa pujada!
3: Agafeu-vos, que fa pujada! Sí.
0: Vosaltres crideu, també? Dieu coses?
3: No.
0: No, gràcies. Quin estil musical acostumes a posar en el teu cas,
3: doncs,
0: Pere, DJ
3: sí,
0: Pere Torrada?
3: Sí.
0: Tecno, reggaeton, reggae, què poses tu?
3: A mi m'agrada donar-li una volta a les coses.
0: Sí.
3: A vegades, inclús, m'atreviria a dir que dues. Passo moltes hores veient TikTok... I avui en dia el que el públic necessita són estímuls, són sorpreses, són coses que, pum, no s'esperi, no? De cop i volta. Coses així. Aleshores, jo el que faig és agafo el hit del moment, posem pel cas Superestrella de l'Aitana, i el transformo en frases i sons que tothom reconeix perquè estan a l'àmbit de les xarxes
0: clar.
3: Socials.
0: I entenc que la teva màxima il·lusió seria que et contractessin
3: home,
0: en algun festival.
3: Home, sí.
0: Doncs escolta, fem una cosa, et cedim l'espai perquè ens puguis ensenyar en primícia el teu talent i qui sap, potser surts aquí amb feina.
3: D'acord.
0: Llavors, tenim aquí dues persones que en saben, de veritat.
3: Home, estaré encantat d'escoltar la seva opinió.
0: Exacte. Escoltem i després valorem el que veiem. Després jutgem amb totes les nostres forces.
3: Jo vull dir que he portat una sessió que vaig fer l'altre dia amb una festa i recordo que barrejo aquests conceptes. L'èxit del moment amb conceptes de TikTok i queda així.
0: Vinga.
3: Vinga, mans amunt, amb Pere Torrada, Pere Tostada en castellà, el DJ que us farà... Hòstia, perdó.

0: Και μα το κάνει να κάνει σώμα, και no talking.
1: Παρδόν.
2: Bueno.
1: Και κανένα σκοτά. Interesante. Interesante, diu. Que elegant que és, Catalina, mare meva. O sigui, sempre tens que et contracti, sí. Tu, cagant en directe. És que, clar, és que... És terrible, no, això que acabem d'escoltar. És que... DJ Pere Torrades, tio.
3: El kebab em va jugar una mala passada. I a veure, que també volia recalcar, no?, el que patim a les festes majors, que sempre et puja el típic motivat a l'escenari i acaba tocant les coses, i a mi em va passar això, que em va parar la sessió, perquè venien més sons, eh?
1: Ah, clar, venien més sons, clar, clar.
3: Que penso, m'agradaria que em contractessin als festivals, perquè asseguro música, asseguro memes, i asseguro diversió, i asseguro no tornar-me a cagar a sobre.
1: Molt bé, molt bé. Bé, quina valoració en fem, això? És interessant, alguna més, algun comentari més que vulgueu fer del que heu escoltat?
2: Jo sense comentaris.
4: No. Me interessa saber com lo hizo.
1: Com ho va fer, exacte. Como... Amb la IA.
4: Con què?
1: Catalina, Venguado, Vicente y Chávez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molta sort amb les vostres sessions, segur que anirà superbé. I esperem sentir de vosaltres ben aviat i encara més aquí a la ràdio.
4: Moltíssimes gràcies per la invitació.
2: Sí, i al Bronx també per...
1: I tant,
2: per
1: i tant.
2: Per tenir-nos en compte.
1: Per fer-ho possible, sí, i tant. Moltíssimes gràcies a tots dos. Que vagi molt bé, que tingueu
2: moltes
1: bon dia.
2: Moltes gràcies, genial.
4: Bon dia.
5: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Jumping up and down the floor. My hat is an animal.
5: Aquí Catalunya.
7: And there was an animal.
5: Amb Laura Estrada.
7: The mowed the lawn. The sun was an okay guy.
1: Ara són les 9 i 44 minuts del matí. Arribarem a les 10 ben acompanyats del redactor de Medi Ambient del periòdic, en Guillem Costa. Molt bon dia, com estàs?
8: Hola, Laura, molt bé.
1: Ben tornat. Avui per parlar, a veure, aigua salada i aigua dolça. Avui vols parlar d'anguiles, de salmons i de pantans?
8: Sí, una mica de tot, una mica
1: una mica de tot.
8: De tot
1: avui.
8: Però és veritat que no havíem tocat el medi aquàtic, no? Fins ara havíem estat en territori terrestre. I hi ha una sèrie d'animals, unes espècies, que estan a mig camí entre l'aigua salada i l'aigua dolça, que conviuen entre aquests dos hàbitats, com és el cas de les anguiles i dels salmons. I això dels pantans, doncs és veritat que els pantans tenen a veure en els hàbitats de totes aquestes espècies. I en el cas de l'anguila en concret, que és el primer, si et sembla, que podem abordar, l'important és explicar que l'anguila és una espècie que arriba als nostres plats, no? Per exemple, la gent la coneix, mm-hmm. de que es menja anguila, forma part de la cuina deltaica. Doncs és una espècie que està en un perill de desaparèixer, en perill d'extinció no ho podem dir, perquè la situació no és oficialment en perill d'extinció catalogada, però, per exemple, l'anguila està en una situació ecològica pitjor que el linx ibèric, no? Que és una espècie mediàtica, sí, que tothom coneix, que el linx ibèric està en una situació complicada. Doncs,
1: no,
8: doncs
1: i...
8: està en una situació encara pitjor.
1: Doncs em sembla fort, perquè penso... no, és veritat que no tenia ni idea de que l'anguila podria estar en aquesta situació. I per què no s'està protegint, llavors, si clar, està tan en perill de desaparèixer?
8: És una cosa que no es coneix, eh?
1: Vull dir,
8: que se n'ha parlat poc, i si no ho poses en aquests termes d'agafar un exemple, això, agafar una espècie que tothom coneix i que tothom sap que està desapareixent, doncs la gent no sap el per què. En primer lloc, per la pèrdua d'hàbitat, allò que expliquem sempre, si els rius no estan com han d'estar perquè les anguiles hi visquin, doncs les anguiles ho tenen més complicat per tirar endavant. Però, a més, hi ha el tema de la pesca. Mm-hmm. Les anguiles es pesquen, sí, són una activitat econòmica important a tota Espanya, sobretot a regions com això, el Delta de l'Ebre, l'Albufera de València, on, a més, és una cosa molt tradicional, no?, els pescadors d'anguila. I què ha passat? Que el Ministerio, el govern espanyol, ha proposat de protegir l'anguila. És a dir, anem a dir que l'anguila estigui protegida per poder prendre unes mesures i intentar que es recuperi. Però hi va haver una reunió entre el govern i les comunitats autònomes, i les comunitats autònomes, que són les que tenen les competències de medi ambient i les que, per tant, havien d'avalar aquesta protecció oficial de l'anguila, doncs van dir que no. Perquè, en bona part, pels interessos d'aquest sector pesquer. Quants pescadors d'anguiles hi ha a tot Espanya? Pocs. Pocs centenars, però és veritat que són...
1: A pocs centenars,
8: doncs...
1: sí, tota Espanya. Sí.
8: Clar, no és allò una pesca majoritària, es pesquen altres espècies al mar, però és veritat que és un sector econòmic doncs, tradicional important i, de moment, s'ha decidit ajornar aquesta decisió de què fem amb l'anguila.
1: I per què estan crítica aquesta situació amb els pescadors i per què no es recupera l'anguila, llavors?
8: L'anguila és un peix amb un comportament molt curiós del que en sabem poques coses, ara intentarem descobrir-ne alguna.
1: Vale.
8: Però només un exemple perquè vegis com de complicat és aquest cicle de l'anguila, si et sembla, perquè veges lo difícil que ho té, no? Per tirar endavant, podem intentar explicar el que jo crec que podríem definir com el misteriós viatge de l'anguila. El primer que hem de fer és situar-nos al mar. Vale? Hem dit allò de mar i riu, estem situats al mar, a un mar que està a l'Atlàntic, al mig de l'Atlàntic, al mar dels Sargassos. Allà és on comença la vida de les anguiles. És a dir, totes les anguiles del món
1: neixen
8: allà.
1: Surten d'allà.
8: Una anguila que trobes al Delta de l'Ebre, a la llacuna de l'Encanyissada, ha nascut en forma de larva al mar dels Sargassos. Allà comença la seva vida, amb larves transparents i planes, molt petites, que comencen doncs, a ser transportades pels corrents oceànics. Els corrents oceànics les porten cap al Mediterrani, per exemple, tot i que també és veritat que en altres casos les porten cap a Amèrica, cap a mars americans, però en el nostre cas, centrem-nos en l'anguila europea, larves les transporten i venen aquí, davant de les costes mediterrànies. I del mar, aquí és on hem de passar els rius. Les anguiles se senten com cridades per l'aigua dolça, no? Per l'olor de l'aigua dolça, i comencen a entrar a llacunes, a estuaris, a rius, a tots aquests espais doncs, d'aigua dolça, on comencen a créixer. Per tant, hem tingut que neixen els sargassos, venen empeses per als corrents i entren a llacunes, estuaris i rius. Aquí s'hi poden passar molts anys, creixent en els seus hàbitats, fins que un dia, potser al cap de 15 o de 20 anys, quan ja són anguiles grosses, reben com una mena de senyal divina, no? Com si diguéssim, que les convida doncs, a canviar el seu cos i a tornar cap al mar dels Sargassos.
1: Val.
8: És a dir, comencen a nedar, baixen dels rius, van cap al mar, viatgen altre cop cap al mar dels Sargassos i allà es deixen d'alimentar, es reprodueixen i moren.
1: Val.
8: O sigui, aquest és el viatge d'una anguila.
1: Aquest és el camí que fa
8: l'anguila. És una cosa molt misteriosa i, a més, és molt curiós perquè mai s'ha pogut registrar la posta de l'anguila. És a dir, com l'anguila pon els seus ous als sargassos és una cosa que els científics mai han sapigut poder registrar. O sigui,
1: em sembla fortíssim, això, perquè penso, ostres, amb tot el que s'ha descobert i el que s'ha pogut veure, que això no...
8: Per això, per aquest misteri, he portat avui a una experta en anguiles, que és la Daniela Aguado, que és biòloga del Centre d'Estudis Mediterranis i que porta temps doncs, estudiant això. Què passa amb aquest cicle de vida de les anguiles i com les podem protegir?
1: Daniela, benvinguda.
9: Hola, moltes gràcies per la invitació.
1: De res, no només faltaria, escolta, per posar aquí, per ajudar-nos a entendre encara més el món de les anguiles. Amb quines dificultats es troben aquesta espècie?
9: Bueno, las anguilas en sí no tienen una dificultad propia. Tienen multifactoriales de dificultades. Una de ellas, como había mencionado Guillem, principalmente, es la obstrucción de la conectividad fluvial. No, esa es una de las principales causas. Como lo ha explicado Guillem, las anguilas necesitan un ciclo de vida para llegar, crecer y tornar a reproducirse. Si hay estos obstáculos dentro de las zonas continentales para que la anguila pueda remontar río arriba, pueda alcanzar su ciclo, su última fase sexual,
1: ¿sí?
9: A ella le costará, ¿no?, volver y reproducirse. Entonces, esa es una de las principales causas. Por eso es que muchas gestiones, por ejemplo, en el Centro de Ríos Mediterráneos estuvo haciendo propuestas para hacer rampa de peces, ¿no? Algunos estudios para hacer construcciones colindantes de los ríos para que las anguilas no puedan pasar por los costados, ¿no?, etcétera. Estas son una de las medidas que se está tomando. Otra de las causas también es el deterioro, ¿no?, del hábitat, ya de por sí, la sequía, ¿no?, la degradación del bosque de riberas.
1: Claro.
9: No todo esto, pues, la anguila es una especie que le gusta mucho ocultarse. ¿no? Entre ramas, entre los fondos, y mientras haya toda esta degradación de hábitat tan fuerte, a la anguila también le va a afectar, de todas maneras. Otro factor muy importante, como también mencionó Guillem, es la pesca, ¿no? Claro. La pesca, si bien él menciona que la pesca, hay pesca regulada de la anguila, de la angula también, la pequeña, pero también hay mucho tráfico de angula, ¿no?
1: ¿Ah, sí?
9: Sí, hay un tráfico de angula. Aquí se consumen angulas, sí, como de una manera comercial, gastronómica, es muy importante, pero también la anguila, bueno, en esta fase angula tan pequeñita, al ser tan, tan indefensa, es muy propensa a ser pescada. Entonces, ese tráfico ilegal que se realiza, que ya se han encontrado toneladas de angulas en las fronteras por la Europol, si no me equivoco, estas angulas las trafican muchas veces a Asia. ¿Y ahí por qué? ¿Por qué tiene un valor tan económico en Asia? Porque en Asia intentan reproducirla, porque en Asia también consumen mucha anguila. Ya en Asia se consume mucha anguila, la anguila grande,
1: sí.
9: La anguila ya mayor, pero la angula tiene un precio elevado porque la quieren reproducir en piscicultoras y todo, claro. Este sentido, pero cuesta porque la anguila, como no se ha mencionado, tiene un ciclo de vida muy extenso, vive muchos años y necesita muchos factores para poder tener estabilidad y salud. Entonces no se ha logrado, de todas maneras, ¿no? Este criadero, ¿no? De las anguilas. Entonces, igualmente este tráfico, pues, es algo que las afecta a les anguiles.
8: Per tant, tenim això, des de la pesca fins als obstacles. Quan parlem d'obstacles, i explicava això la Daniela de les rampes, ens hem d'imaginar no sempre grans pantans, no? Que els pantans és una cosa que sempre ens pensem que va fantàstica, i és veritat, doncs, que ens garanteix abastiment d'aigua, però clar, també suposen un petit obstacle en els rius que complica el pas de moltes espècies. Doncs no només els grans pantans, sinó també petits assuts, petites preses, que això que explicava la Daniela, que s'ha plantejat que algunes d'elles s'haurien d'enderrocar directament, doncs aquí és on es creen aquestes rampes, perquè les anguiles, a més, hi ha una curiositat, que és que poden raptar, no? Com si fossin serps,
9: sí,
8: quan s'asseca una mica d'aigua.
9: Sí, perquè tenen este cuerpo no serpentiforme, tienen mucha fuerza, porque cuando hemos tratado de ir a hacer los estudios y pescarlas, tienen muchísima fuerza al momento de poder agarrarlas.
1: Qué curioso.
9: Entonces, son anguilas que saltan, y que tienen toda esta capacidad para poder raptar estos pasos, ¿no? para las anguilas, ¿no?
8: Y sobre la cuina, doncs hi ha els dos aspectes, ¿no? L'anguila ja adulta o les angules, ¿no? Que són aquest menjar tan buscat per festes de Nadal, però que s'havia plantejat regular, per exemple, només la pesca de les angules, perquè clar, si et carregues les cries, doncs és molt més difícil que les anguiles tirin endavant. I quan es va començar a parlar de protegir l'anguila i reduir-ne la pesca, limitar-la o directament prohibir-la, va sortir una campanya de xarxes en què alguns cuiners fins i tot eren els que plantejaven que deixéssim de menjar anguiles.
10: And the European eel is on the verge of extinction.
11: There is urgency to act.
12: Alors, les châteaux s'impliquent.
8: Aquí l'exemple d'alguns xefs, doncs, que deien, potser ens hem de plantejar que ja no toca menjar anguiles, com a mínim durant un temps, perquè l'espècie es pugui recuperar, i a partir d'aquí després doncs, ja analitzarem si se'n poden fer més captures o no. Jo no sé si, Daniela, creieu des del centre d'estudis que podria servir que es deixessin de capturar anguiles, o com a mínim angules.
9: Ya, como mencioné, las anguilas tienen muchos factores, ¿no? En los cuales sufre para el decrecimiento de su población, pero el solo hecho de regular una, ¿no? Una protección ya legal, claro que ayudaría a la supervivencia de la especie, ¿no? Como menciona Guillem, ¿no? El introducirlas no estoy muy claro, pero creo que si una anguila se puede proteger de manera legal aquí, estaría dentro de un catálogo, ¿no? De especies amenazadas,
8: sí,
9: como otras especies.
8: Allò que dèiem al principi del linx. No sé, on s'han trobat més d'anguiles a Catalunya? A on hi ha les millors poblacions ara mateix?
9: Bueno, se encuentran en todo el territorio de Cataluña, pero se encuentran máximamente en las zonas bajas de los ríos, ¿no? Y las lagunas costeras, ¿no? Explícitamente hay muchas en lo que es la Muga, el río Fluvià, también al Francolí se han encontrado, en el Congost, en parte de la desembocadura del río Ebro, el río Llobregat, se encuentra en casi todos los ríos.
1: Clar. I explica'ns també quin paper tenen dins l'ecosistema aquesta espècie, tant de rius com aiguamolls.
9: Bueno, la anguila de por sí es una especie paraguas, se le puede decir. Es una especie que es muy importante dentro de la cadena la red trófica, no dentro de los ecosistemas acuáticos. El saber cómo es que le afecta a la anguila la salud, también nos dice a nosotros un pronóstico de cómo están nuestros hábitats, ¿no?
13: Claro.
9: Por eso es que se le considera un bioindicador. A más que también vive tantos años, ¿no? Una anguila puede vivir hasta 15, hasta 20 años.
13: Imagínate.
9: Entonces, claro, una anguila que ha recorrido todo este tiempo, desde el Mar de los Sargases, que ha hecho un viaje cerca de 4.000 kilómetros, que ha traspasado muchísimas dificultades para llegar aquí y para que termine, no de esta manera, y no pueda retornar a reproducirse, és una pèrdua per al nostre ecosistema.
8: És això que dèiem, que els talles el cicle, no? I directament no poden completar-lo. Uh-huh. I al principi dèiem, com un altre exemple d'animal que viu entre l'aigua dolça i l'aigua salada, de posar l'exemple del salmó, que en aquest cas no el tenim al Mediterrani, sí, als rius, rius i al mar del nord d'Espanya, no? El Cantàbric, i és un cas també molt curiós perquè és una espècie que ens mengem. És veritat que els salmons que ens mengem en general venen de granges, d'Escòcia, de Noruega, de països del nord d'Europa, però és una espècie que aquí a casa nostra també està desapareixent.
14: Básicamente porque podemos decir a estas alturas ya, como llevamos avisando mucho tiempo, que el salmón está en peligro de extinción y en Asturias está desapareciendo.
15: Aparte, hace 20 años fuera un día en cada cuenca de 8 o 10 salmones mínimo. Por desgracia estamos a cero en toda Asturias.
8: Aquest so, Laura, és d'una cosa que es fa cada any, que és la recerca del campano, uh-huh. El primer salmó que es pesca als rius del nord d'Espanya. I aquest any passava això que sentíem, que
13: ostres,
8: directament no trobaven salmons. És a dir, que els pescadors estaven allà esperant el campano, que és un peix que se subhasta, perquè és el primer que surt cada temporada, i estaven dies i dies i dies allà i no sortia el campano. Per què? Doncs perquè el salmó, per el canvi dels cabals dels rius, per les preses també, per aquests assuts, doncs no poden arribar a les zones de reproducció i cada cop estan doncs desapareixent més.
1: Déu-n'hi-do. Doncs us sembla, m'haurem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies perquè ha sigut tot molt interessant. Vull dir que hem descobert segurament coses que no sabíem d'aquestes dues espècies.
8: Dues espècies que ens mengem.
1: Exacte.
8: I que potser a vegades la gent no sap.
1: Exacte.
8: Que estan en un perill, no sé si crític, però sí, que estan molt amenaçades.
1: De casa nostra, i tant. Daniela Aguada, moltíssimes gràcies per venir a l'Aquí Catalunya.
9: Moltes gràcies a tu.
1: Per tot el que has explicat. Seguirem en contacte segur, perquè vull dir, és un tema que realment molt interessant. I t'anava a dir, Guillem, t'acomiadem. No ens poses ocellets avui?
8: Ah, avui us havia preparat el so del pigar, perquè quan parlàvem de salmons hi va haver una polèmica.
1: Sí.
8: És una espècie d'àguila marina gran amb la cua blanca que es va reintroduir a Espanya. Va portar polèmica perquè alguns deien que aquesta reintroducció podia també perjudicar aquest cicle de vida dels salmons.
1: Interessant, com sempre. Guillem Costa, moltíssimes gràcies.
8: Fins dijous que ve.
1: Nosaltres ara us deixem amb el racó de no pensar, parlant de mapes, amb en Santi i en Ponseti. Després ve a l'Aquí Catalunya l'actor Álvaro Cervantes presentant la pel·lícula Balandrau. I també escoltareu la secció on vam aprendre a com menjar amb el ramadà amb en Josep Lluís Panadès. Que vagi molt bé, tornem demà a les 8. Adéu.
5: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Moment pel racó de no pensar amb el Santi Jiménez, ja saludat. Bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: I el José Antonio Ponsetti, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs pues mira, estic aixecant-me, que ahir vam acabar molt tard al Larguero, i pensant que Trump, clar, ara entenc que pensa com pensa. Si menja com menja, doncs no,
1: sí, sí,
2: no
1: però,
2: hi havia una campanya que decía comes como piensas o piensas como comes. No me'n recordo com era aquella campanya, però té algo que
0: menja porcaria, pensa que pensa, clar.
2: Clar. Sí, seguim
1: no, seria la frase de Josep Pla de som el que hem menjat.
2: També. Molt millor la frase de Pla. Però si el president Illa fes el mateix, tindria que anar a Brussel·les i menjar pan tomàquet i botifarra, no?
0: Que aquí us convidem, sabeu, a explicar-nos què heu pensat últimament. I avui, Santi, tu vens a parlar-nos de mapes i d'escales.
1: Sí. Sí, sí.
2: Així estem.
1: No, perquè he pensat molt. Però per començar...
2: No.
1: Sí,
2: no,
1: sí, m'han fet pensar, no, José. No. Posem un himne.
2: A veure
1: si el reconeixes. Home, clar, si es comença així, clar.
2: Vale!
0: Himne del Canadà. Per què comencem pel Canadà?
2: Per què comencem pel Canadà?
1: Perquè el diumenge passat es va jugar la final dels Jocs Olímpics de Cortina d'Ampezzo Milà a la final de hockey gel. El partit final era Estats Units-Canadà. Van guanyar els Estats Units, notícia última hora, per 2-1. I en totes les ràdios, fins i tot en aquesta, tant quan feien les connexions per explicar com anava el partit durant el partit o quan van fer el resum i la crònica del mateix, tots els locutors explicaven que ha marcat l'equip nord-americà.
0: Quin dels dos, no?
1: Collons, clar, quin dels dos? O sigui, l'equip nord-americà acaba de marcar el primer gol, l'equip nord-americà s'acaba d'imposar, l'equip nord-americà ha guanyat la medalla d'or. A veure, que caps de cogombra. Heu vist un mapa?
2: L'equip dels Estats Units, clar.
1: Últimament, heu comprovat que tots dos equips representen països nord-americans i que si s'ha de triar un dels dos que sigui nord-americà, el més nord-nord-americà és Canadà, no és als Estats Units.
0: Aquí guanya Canadà, clar.
1: Clar. Però clar, jo acabo de dir, no heu vist un mapa, i aleshores és quan em vaig pensar, els mapes menteixen.
0: Menteixen perquè les escales no són proporcionals a la realitat.
1: Sí, pot sonar molt rar, però no és perquè estiguin mal fets, sinó perquè intenten representar una terra rodona amb una fulla plana, que és una cosa bastant complicada.
0: De sortida, sí, per exemple.
1: Mira, si tots veiem els mapes que tenim al cap i que trobem els llibres de texta, o... Bueno, llibres de texta, la gent ja no mira llibres de texta, un mapa que es trobin per algun lloc, Groenlàndia sembla enorme, gairebé la grandària d'Àfrica, quan en realitat Àfrica és més de 14 vegades més gran. Potser algú li hauria de dir a Donald Trump que no s'obsessioni que Groenlàndia no és tan gran.
0: Que a veure si ara posarà la banya en Àfrica.
1: Arribarà ja i dirà, hòstia, pues això m'ho imaginava més gran.
0: I tu desprens d'aquí que hi ha... Tu desprens d'això que hi ha un component racista?
1: No, a veure, hi ha una part racista, sí, és veritat. Però, a veure, això es ocorreix perquè és la projecció cartogràfica, que dèiem. Convertir una bola, que després veurem que no és una bola,
0: amb
1: una cosa plana.
2: Així van començar els terraplanistes, que ho sàpigues.
1: Ja veuràs. No.
2: Això
1: es diu projecció cartogràfica. I hi ha moltes projeccions cartogràfiques. La més famosa, aquesta que tenim més present i que representa els països amb mides diferents, és la que es diu projecció de Mercator. És la més famosa, que és la segur que has vist, la que et sona de sempre, que va ser ideada, atenció, que seguim utilitzant la projecció ideada per Gerardus Mercator el 1569. Era segle XVI. És molt útil pels navegants del segle XVII perquè podien navegar fàcilment traçant línies rectes. Però el seu gran problema és que deforma la mida dels països i dels continents.
0: Clar, sap més o menys on tocaràs terra, però no la dimensió de la terra que trucaràs.
1: Ah, exacte. Per exemple, a l'escala Mercator, Rússia sembla més gran que tot el continent africà, mentre que Amèrica del Nord, amb la projecció Mercator, incloent Canadà i Estats Units i Mèxic, que també és Amèrica del Nord, és per si tornem a fer un dia un partit de futbol que juga amb Mèxic i Estats Units, que no diguin la idiotada, marca l'equip nord-americano, no, els dos són nord-americans, és molt més alta de nord a sud. També passa una cosa amb Madagascar i la Gran Bretanya. Semblen de la mateixa grandària, però la illa africana és realment més del doble de gran que el territori britànic. De fet, tota Àfrica apareix empetitida si la comparem amb Amèrica del Sud. La seva superfície, el mapa Mercator, sempre l'heu vist, Amèrica del Sud i Àfrica, que són igualetes. Pues no, resulta que Àfrica és un 150% més gran que Amèrica del Sud. A més, els Canadà i Estats Units s'empetiteixen considerablement si tenim en compte la seva dimensió real. Però hi ha més projeccions. El 1970 van decidir acabar amb això i es va fer la projecció Gall-Peters. Aquí les grandàries dels països són correctes. Però què passa? Que no ens agrada com queden perquè no són estètiques. Les projeccions són molt estilitzades. Igual heu vist aquests mapes en què semblen molt més llargs. Clar, i sembla rar, i això no ens agrada. I Àfrica i Amèrica del Sud prefereixen, apareixen també minimitzats amb altres projeccions. Hi ha moltes altres projeccions. Hi ha la Robinson, que agafa la Gall-Peters i la fa més agradable, que són les formes que utilitza la National Geographic pels seus mapes, i la Winkle Triple, que és la projecció d'aquesta. I hi ha més, eh? La Moleguay i l'Equal Earth.
0: Clar, però la pregunta aquí és, quin és el mapa? Hi ha un mapa que sigui el correcte?
1: La resposta, Marina, és que no hi ha cap mapa que sigui correcte. Ni un.
0: Saps què volem fer?
1: Digue'm.
0: Per afegir la veu d'un expert, saludar el Toni Carneros, professor del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, per veure si això que ens estàs dient és així.
2: Quadra.
0: Senyor Quadra. Professor Carneros, Quadra. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Té raó, Santi Jiménez? No hi ha cap mapa que sigui realment correcte?
3: Sí, té raó. Bueno, us estava escoltant i de fet ho heu explicat bastant bé vosaltres. El que passa és que hauríem de matisar. Sempre estem parlant de mapes de regions grans o molt grans, tipus mapes del món o mapes de grans continents. Si parlem de mapes que potser són, també hauríem de parlar-ne de mapes, no sé, mapes d'Espanya, mapes de Catalunya, o mapes de regions petites, o mapes topogràfics, que és el que diem. Llavors, també hi ha una certa distorsió, però és tan petita que podríem considerar-los com correctes.
1: Sí, jo em referia a la explicació del món en generalitat, o sigui, tot sí, el que és el tamany, perquè realment els mapes intenten ser una mentida útil, els mapes mundi, eh? Perquè així tenen una... que funcionen molt bé per depèn del que vulguis fer.
0: Que jo convido els oients, convido a tothom a fer un exercici que em van fer a mi a la universitat quan fèiem el seminari internacional, val? Un seminari d'això, informació internacional. I el primer dia la professora ens va dir, feu un full en blanc i dibuixeu el mapa del món, amb els països. És gairebé una gesta impossible, sí. Et sents un inútil davant del paper, absolutament
1: època,
0: brutal.
1: Perquè a la meva època ho tenia més fàcil perquè hi havia la URSS i aquí ja treies com 15 països.
0: Però ja només per la forma dels països, perquè, de fet, la tendència inicial és, clar, per on comences? Per la península Ibèrica, que és el que coneixes.
1: Clar,
0: no hi ha manera diferent de començar a fer un mapa mundi, com a mínim.
1: I als Estats Units,
0: no sé, que ho provi la gent des de casa.
1: I Amèrica
0: però...
1: comencen des dels Estats Units i a la URSS comencen, clar, des de l'altre.
0: No, però només amb aquest exercici ja veus la desproporció mental que tenim cadascun de nosaltres. Després, això és com es trasllada, com ho traslladen els professionals en aquests mapamundis, no, professor?
3: Sí, el que jo diria, perquè estem dient que els mapes menteixen, i jo el que diria és que el que passa és que els mapes ens poden, diguéssim, transmetre coses diferents a la realitat. No és que menteixin, és com si nosaltres una gràfica estirem l'eix de les X o l'eix de les Y, les estirem o les comprimim, i llavors ens pot donar una sensació diferent, però en realitat no és que estan mentint. Si nosaltres mirem la xarxa de paral·lels i de meridians, nosaltres llavors ens hauríem de saber interpretar això. D'altra banda, justament per, diguéssim, evitar una mica tot això, avui dia tenim eines com, bueno, el globus terraqui, que és el que hauria de tenir tota escola, tot institut i tota universitat per començar a parlar de com representar la Terra, com es representa la Terra, per què és útil un mapa, però quins inconvenients té el globus terraqui, és la manera més idònia, no?, per ensenyar com és la Terra i com són en realitat, doncs, les formes dels països, dels continents, dels oceans, a diferència del que passa amb els mapes, que tots tenen aquesta distorsió.
1: Aquí
3: i després el que tenim avui... Clar, i després tenim avui dia, per sort, algunes eines informàtiques, doncs, per exemple, bueno, Google Earth, no?, que també ens permet veure, doncs, aquesta, bueno, la diferència entre el que fa un mapa i el que fa, doncs, una projecció que intenta representar de veritat la Terra amb la seva forma quasi esfèrica.
1: Exacte, aquí anava. perquè la Terra no és rodona. No és una esfera perfecta.
3: No, vale. No del tot.
1: No, aquí és que sembla que ens convertim aquí, per el que deia el Ponseti abans, que ens convertim en terraplanistes. No.
0: En terraplanistes.
1: No, això Isaac Newton ja ho va descobrir al segle XVII. La força gravitatòria de la Terra...
2: Amb un cop de poma.
1: No, no, no, no, no. L'eix genera aplanament en els pols i enxamplament a l'equador. La forma de la Terra no és una esfera perfecta. Per això quan deien els globus terràquis... És molt difícil ara que totes les empreses que fan globus terràquis per les escoles la facin amb la forma helioidal, que és el que té la Terra realment. Que no
0: però
1: és...
0: no seria tan de difícil.
1: Home, t'hauries de gastar la pasta.
0: Sí, clar, però, no. Però vaja, és fer-ho.
3: Perdó, però aquí he de fer una rectificació. La Terra, efectivament, no és perfectament esfèrica. És el que nosaltres li diem un elipsoide, que està una mica aplatanada pels pols. Però
1: no
3: aquesta diferència...
1: Bé.
3: Perdó?
1: No ens ha sortit bé la Terra. L'havíem de fer no. Perfecta i la...
3: No, sí, però el que, aquesta diferència és molt petita. Aquesta diferència és molt petita. És d'uns 80 quilòmetres la diferència entre l'eix horitzontal i l'eix, diguéssim, de pol a pol. Per tant, si nosaltres poguéssim viatjar a l'espai, en realitat nosaltres veríem una Terra que és pràcticament esfèrica. O sigui, és una diferència que en realitat només ens importa quan estem treballant amb diferències de menys d'un quilòmetre, diguéssim. En realitat, per representar la Terra, nosaltres podem considerar que és pràcticament esfèrica.
1: Sí, per això els països de l'Equador tenen un tamany que si no tinguessin més a prop del pol tindrien un altre, representats en els mapes.
0: Professor?
3: Ara us he perdut, eh?
2: Ah,
3: us he perdut.
1: Et deia que hi ha una projecció de que si el tamany de la península Ibèrica estigués més a prop de l'Equador o més a prop de l'Àrtic, tindria una representació diferent en els mapes.
3: Sí, sí, totalment. Vull dir, doncs, suposo que parles de Mercator.
1: Sí.
3: Però, bueno, això crec que ja n'heu parlat. Bueno, en realitat hi ha centenars de projeccions i cadascuna és adequada per uns usos diferents.
1: Exacte.
3: En realitat, per representar el món, les primeres projeccions, com la Mercator, són les projeccions cilíndriques, però després, més modernament, es van realitzar exercicis, diguéssim, de projeccions que s'assemblen més a la forma, diguéssim, esfèrica o pseudoesfèrica de la Terra, com són la Winkle Triple, són la Robinson, fins i tot hi ha una més moderna que es diu Equal Earth, que,
1: sí, sí,
3: bueno, el seu propi nom ho diu, que intenten ser més assimilades a la forma de la Terra. De fet, la Mercator i les cilíndriques en general tenen tanta distorsió als pols que converteixen el pol nord i el pol sud, que en realitat són punts, el converteixen en tota una línia. Per tant, la distorsió ja és infinita.
1: Ja, i després també li volia preguntar una cosa, professor, que és, alguns mapes es fan amb intencionalitat política.
3: T'he perdut, perdó.
1: Hi ha alguns mapes s'han fet amb intencionalitat política.
3: Sí. Realment això s'ha anat arrossegant, perquè la projecció de Robinson, per exemple, que és la més coneguda i la més difosa, tenia uns avantatges polítics que es van anar descobrint després. Nosaltres estem acostumats a veure, per exemple, l'hemisferi nord a la part de dalt del mapa i l'hemisferi sud a la part sud del mapa, i això és una cosa que s'ha arrossegant, s'ha anat arrossegant, i evidentment doncs, a nivell polític doncs, s'ha anat aprofitant. Mm. El mateix passa amb el tema de les dimensions dels països, bueno, doncs, a Europa, amb els Estats Units, Rússia, que apareixen una mica sobredimensionats als mapes de Mercator, i fins i tot podríem dir el fet de que Europa sempre la veiem al centre, però per què no podríem posar al centre Amèrica, o potser la Xina ara mateix, no?
1: Va haver-hi un mapa molt famós, que es deia el mapa dels dos mons, que va fer la revista Time durant la Guerra Freda, en la qual es presentava a tota la Unió Soviètica i a l'eix del Taló d'Acer molt més gran del que era, com amenaçant els Estats Units, i que va ser com una mesura que pels anys 50 els ciutadans nord-americans fossin conscients de que tenien el terror rojo a sobre.
0: Clar, i a més estem parlant d'una època en què tampoc hi havia tanta manera de poder accedir a mapa mundis que no fossin, per exemple, aquesta portada. Professor, moltíssimes gràcies. Professor Carneros, professor del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona.
3: A vosaltres.
0: Ja n'hem après una miqueta més d'això que ens portava avui el Santi.
2: Em deixa recomanar un llibre ja que estem?
0: Home, i tant.
2: T'agradarà aquest. No sé si, si el coneixes. És del James Cowan i es diu El somni d'un cartògraf. Ah, no? I són les meditacions de Fray Mauro, d'un monjo a Venècia, que ell comença a construir el mapa del món amb el que li expliquen els mariners que van arribant a port. Però, clar, és un mapa imaginari, al final, no? És un mapa de les històries que li han anat explicant els mariners quan arriben, perquè ell viu a la seva cel·la i no surt d'allí. I aleshores ell crea tota una història entorn al que els hi van explicant els mariners i és el somni d'un cartògraf. Sí, de veritat que el llibre és xulíssim, eh?
0: Ponce,
2: del James Cowan.
0: Digue'm. Ja que has agafat les regnes, què t'ha fet pensar, tu, aquests últims dies?
2: No, jo tenia pendent veure què passava amb la història de l'alpinista austríac, si el declaraven culpable o no, que l'han declarat culpable de la mort de la seva parella.
1: Ja, Maria, li has agafat aquest pobre home, eh?
2: És que jo crec que pot canviar les regles del joc, ja ho veuràs tu. Al final, li han caigut 5 mesos de presó, no anirà a la presó perquè no ha anat mai a la presó, i quasi 10.000 euros de multa. Ell, el Thomas Plumberg, que és com es diu aquest paio de 36 anys, que va deixar abandonada la seva nòvia, la Kerstin Gunther, de 33 anys, a 50 metres de la cima allà d'una muntanya a Àustria, i que ella va morir. I aleshores l'han condemnat per imprudència, i clar, l'han fet culpable, o l'han declarat culpable, perquè tècnicament han considerat que ell era el responsable de diguem, aquesta mini-expedició de dos per gaudir de la muntanya aquell dia i que va acabar malament.
0: Sí.
2: Què passa a partir d'ara? Home, doncs passa que potser si hi ha accidents semblants, entra la justícia i més d'un i més de dos s'emporten un susto. Perquè tècnicament, si a tu et consideren que ets el que més saps quan surts a la muntanya del grup que portis, encara que tingui família, amics, nòvies, nòvios, el que sigui, ets la persona que més en sap i t'equivoques i els poses en perill de vida i perden la vida en aquesta moguda, doncs a tu et poden demanar a veure què ha passat i pots acabar com aquest senyor. Aquest senyor no ha acabat a la presó, insisteixo, perquè són 5 mesos i perquè no ha estat mai a la presó, però sí que l'han declarat culpable i s'ha dit de tot, perquè estava llegint coses por ahí de que si el tio no es portava bé amb ella, que si... Bé, barbaritats, ella.
1: Però això que dius de establir qui és el líder d'un grup d'amics que surt a fer muntanya...
2: A la muntanya,
1: és molt difícil, a no ser que es fes una declaració de responsabilitat abans de començar una ascensió.
2: No, perquè tècnicament... tu veus qui va anar... O sigui, si passés algo, que Déu no volgués, si passés algo, tu veus qui va a una sortida i, per exemple, si surt alguna persona amb mi, o surten... Imagina't que jo surto amb un grup d'amics.
0: Sí.
2: Home, és molt fàcil comprovar que jo porto 50 anys a la muntanya.
1: Sí, però saps, si vas amb mi, la palmes tu, exactament.
2: Clar.
1: Però si vas amb amics teus de petits que anàveu a la muntanya junts, doncs aquí...
2: Home, no, clar, si surto amb l'Àlex Chicón, que d'aquí uns dies el veuré, doncs home, no, palma l'Àlex, perquè al final el Chicón ha fet... És dir, medallista, ha fet 8.000, i els ha fet a l'hivern i tot, o sigui... Aquesta és la història, però clar, que al final, per qui ve la mà, no? Jo crec que el missatge que volen enviar és comencem a intentar fer menys imprudències a la muntanya. Escolta, l'any passat, en un sol dia, el ple estiu, van fer 16 rescats l'helicòpter de Benasque, per exemple. Que és una burrada, tio. Tindre que rescatar a 16 grups de persones en un dia... O sigui, és que sortim a la muntanya...
1: 16 en un dia, dius.
2: 16 en un dia.
0: I això a l'estiu, imagina't.
2: A l'estiu, clar. Llavors, a hores d'ara, perdoneu-me perquè no he mirat les dades, però portem més de 10 morts aquest hivern, amb mallauts i sortides de pista. És que és una burrada. O sigui, el tema està... Hi ha hagut una discussió històrica entre la gent de la muntanya que dèiem, ei, ens tindríem que treure un carnet com la gent que va al fons del mar, com la gent que necessita treure's...
0: Que va fer submarinisme, sí.
2: Per fer submarinisme.
1: I depenent del carnet que tinguis, al nivell, pots pujar fins a un lloc o pots pujar fins a un altre.
2: Clar, però això es tindria que fer.
0: I això està a debat? Ho està estudiant algú, això, que dius tu ara?
2: No ho sé. Jo les coses més bèsties que he escoltat en els darrers anys és des de l'alcalde de Benasque, em sembla que era l'anterior, que no el que hi ha ara, de posar controls i no deixar pujar a la Neto més d'un cupo de gent a l'estiu per dia, o sigui, començar a posar portes a la muntanya, cosa que em sembla dificilíssim, fins doncs demanar aquest tipus de
0: si vas vestit de dominguero no entres, no? Directament.
2: No, ja t'explicaré una anècdota, ara em mataran, una abraçada molt forta a la gent de Decathlon, que no em mati. Hi ha molts rescatadors de muntanya que coneixen el fenomen Decathlon com els problemes que tenen molta gent quan va a la muntanya, perquè diu que la gent arriba a aquesta famosa botiga, es compra unes botes, una motxilla i tal, i ja creu que està capacitat arribar a 3.000 metres, a 3.500 o el que sigui. I aleshores, clar, això ha obert un debat molt bèstia, perquè així com a Catalunya, amb qüestions puntuals, per exemple, es paguen els rescats si es demostra la negligència molt bèstia per part del que han tingut a la resta d'Espanya, no. La Guàrdia Civil creu que el que podia provocar el que es cobressin els rescats és que la gent esperés molt, molt, molt més
0: a demanar-lo,
2: i estar amb molt més problemes, i que això encara seria un problema més gros, que probablement tinguin raó. Aleshores, digue'm.
0: No, acaba. Digues.
2: I aleshores, el debat és que té que haver-hi carnet per anar a la muntanya, sí o no? De cop i volta arribes a grans punts on hi ha grans coses a fer, perquè, clar, ja no només és pujar pics, és fer barranquisme, és fer escalada, és tirar-se en parapent, és... Clar, hi ha mil activitats a l'aire lliure en aquestes zones. I què fem? Com ho fem, això? A veure, com ho regulem, si hi ha que regular-ho? Probablement no hi ha que sortir amb la truita de patata, amb el tros de pa i amb dos dits de front, si és que no necessites
0: important
2: més.
0: Mira,
2: m'ho dic a seny.
0: M'ho deixes en safata, parlant de dos dits de front, parlant d'imprudències. Sí. Tejero, què?
2: Tejero, què? Tejero, què? Aquesta és
1: pues Tejero
2: com...
1: Ja no, res.
2: Tejero, res.
1: Però jo me'n recordo perfectament del 23F, sí. Sí, me'n recordo...
0: Què feies? Quants anys tenies, tu?
1: 12 anys. Estava fent els deures a casa aquell dia.
0: Aquella època que encara hi havia deures per fer a casa, eh?
1: Sí, podia estar. I els nens anaven sols a casa. Havia sortit del col·le, estava a casa, i pel cel obert de casa meva sento el Quieto Todo el Mundo. Hi havia un veí amb la ràdio posada i els trets, i dic, hòstia, estan fent una pel·li a l'oeste o alguna cosa, jo no m'he enterat de...
0: Uau, imagina't.
1: I aleshores, en aquell moment, jo estava sol a casa. I truca el meu pare des de la feina, perquè el meu pare està treballant, i em truca i em diu, ni se t'acudeix sortir a casa, com si jo amb 12 anys m'hagués sortit a casa, no hagués sortit. Diu, ara vinc jo corrents, no surtis, ara ve la teva mare també, i la teva germana, dic, sí, està aquí també la meva germana, diu, no sortiu de casa per res, i res, aleshores, clar, estaven molt polititzats els meus pares també, eh? I aleshores estaven bastant preocupats per entendre'ns. I aleshores me'n recordo tota aquella nit estar veient la tele, que esperant el missatge del rei, i que mentrestant anàvem posant pel·lícules de Danny Kaye.
0: Imagina't.
1: Sí.
0: Santi, això és el que feia ell, Ponseti, tu què? Tu quants en tenies? Ell en tenia 12, tu?
2: Sí. Jo sóc una mica de la generació del Santi. Jo estava al Conservatori de Música, estudiava en aquella època solfeig i piano, i em va agafar al Conservatori, i recordo que no me'n vaig enterar massa fins que la professora va dir, s'ha acabat la classe, us vindran a buscar ara els vostres pares, i efectivament va aparèixer el meu pare i em va dir, apanem-se'n, que s'ha muntat una que no vegis. I
0: imagina't, el 23F amb mòbils, hauríem bugit.
1: No, els telèfons de casa anaven terrible. I aleshores jo vaig pensar, dic, això és com quan es va morir el Franco, demà no anem al col·le. Però no, van dir que l'endemà tothom al col·le.
2: Sí,
0: i veu anar, al col·le?
1: Sí, vam anar.
2: Sí.
0: El que
2: sí,
0: estan bugint ara sí, tants anys després, 45 anys i dos dies després, són les xarxes socials, ara sí que hi ha mòbil. Cristian, estan sucant pa amb aquesta carambola gairebé satírica de la mort de Tejero el dia que es desclassificaven els documents amb la informació reservada.

0: I bé, he trobat autèntiques meravelles. El compte d'X de Demi Rosas feia un tuit anunciant la mort i ens deixava quatre maneres per poder comunicar la notícia de que Tejero havia mort. Diu, Deb, desclassificado en paz. Dos, me he muerto de golpe. Tres, me acaban de desclassificar. I quatre, ahora he sido yo el que se ha quedado quieto. I també, el compte Dios Tuitero publicava un tuit també quan es coneixia la notícia, és boníssim, i diu, me lo he traído para que me cuente todo, ni documentos ni desclassificados ni nada, com dient que ara ja li podrà explicar tot. També fent algunes cerques, doncs he vist que apareixia un vídeo d'Arbeloa, i dic, ostres, em cridava molt l'atenció, sí, i és un vídeo d'ell on se'l veu ovacionat durant un partit al Bernabéu, i ell aplaudia des de la banda com reconeixent
1: aquest reconeixement
0: i ell assenyalava els jugadors dient a ellos, per tal com de que la gent animés els jugadors. I clar, això ho ha aprofitat un usuari i diu, Tejero cuando vio que le iba a robar todo el protagonismo a los documentos desclasificados del 23F. I també han cridat molt l'atenció les converses de Carmen Díez, la dona de Tejero. Hi ha usuaris que creuen que algunes de les converses estan més a prop de ser un guió de la que s'avecina, per frases com aquí estoy, hija de mi alma, han engañado a mi marido como un desgraciado, qué tonto el pobre mío, ojalá pongan petardos en todos los cuarteles que le han dejado tirado, es un desgraciado. Y al Fran, un tuitaira de ella, el marido da un golpe de estado, lo dejan tirado y la mujer lo llama tonto 75 veces. Ya. Digo, esto lo sacan en formato novela y le doy todo mi dinero.
2: Llegint això de la dona, jo estava esperant que sortís desclassificat una conversa a la dona dient, pero Antonio, ¿vas a venir a cenar o no?
3: Claro, deja ya de jugar con los amigos.
2: Dice que tú no estás en el congreso, que tú estás con los colegas. Però claro, vas a venir a cenar o no?
3: En què bar estàs?
1: Perquè això era aquella època encara, que la dona era a casa esperant el marit que tornés amb el sopar calent a taula.
2: Ojo al personatge secundari amb la que parla la Carmen.
3: Sí, l'altra.
2: L'Hermínia, que és la que diu, ojalà los pelen a todos.
1: Ojalà pongan petardos en todos los cuarteles. Eso es lo que
3: digo. No, és brutal.
1: Cristian Rodríguez, gràcies. Álvaro Cervantes, bon dia, benvingut a l'Aquí Catalunya.
4: Bon dia, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos.
1: Gràcies a tu per voler venir. Ets persona a la muntanya, tu?
4: La veritat és que no. Crec que a mesura que estic creixent valoro més la natura i la muntanya, però no he sigut muntanyenc mai i admiro molt a les persones que fan muntanya, i més després de rodar a Balandrau.
1: És a dir, que tu ets un tio urbanita.
4: Molt urbanita, sí.
1: Estàs en un doble cim ara mateix, el del Balandrau, amb la teva pel·li Balandrau ben salvatge, on fas el paper del protagonista, del Josep Maria Vilà, però també d'alguna manera ets al cim de la teva carrera. No sé si al cim o molt amunt, com ho veus tu?
4: Crec que és un molt bon moment i estic molt agraït de tot el que està passant, no?, a nivell de recorregut de les pel·lícules que he pogut fer en aquests últims anys, i estic molt content.
1: A Balandrau, t'has posat a la pell del supervivent del Josep Maria Vilà, d'una tragèdia, a més, molt propera, que no sé si tu coneixies.
4: No la coneixia, la vaig conèixer arrel del projecte, del guió i del documental que vaig veure, i em va impressionar molt i em va impactar molt, no?, escoltar el Josep Maria. Conèixer-la a través de la pantalla i després ja en persona, doncs, va ser impressionant.
1: Perquè vosaltres us heu conegut en persona.
4: Sí, per mi era clau i per Fernando Trullols també, i imagino també pel Josep Maria, aquesta trobada, perquè realment és una situació molt extrema i jo necessitava fer-li moltes preguntes, no? I vam travessar d'alguna manera tot el que vam viure a nivell emocional i físic, i va ser, el Josep Maria va ser molt generós, realment té un record molt nítid, no?, de tot el que va viure, i d'alguna manera sento que aquell dia que ens vam trobar em va fer com una transferència, no?, de la seva memòria, i jo he tirat d'aquesta memòria per interpretar-lo. I amb el compromís, no?, de que ella estigués conforme, no?, en el sentit que jo he treballat per ell, no?
1: Clar, m'imagino que les preguntes que li feies d'una banda eren més fotogràfiques de coses del moment, però també una part més emotiva.
4: Sí, evidentment, aquesta part emotiva hi era, i també a nivell dels vincles, no?, que tenien en aquell grup d'amics, evidentment com era aquella relació amb la Mònica, amb la seva nòvia, amb qui s'anaven a casar, i d'alguna manera doncs era també tirar enrere, no?, per veure els orígens de la relació, no?, d'aquell esperit tan vitalista que tenia tot aquell grup d'amics que va sortir aquell matí a fer el Balandrau.

0: la història d'aquesta tragèdia ara arriba als cinemes, però es va explicar ja el 2021, primer en un documental, Balandrau, Infern glaçat, això a la pantalla. Però abans d'això, qui ho va recollir, tot això, tots els relats, reconstruir les fatídiques hores de confusió, el patiment dels excursionistes, va ser el meteoròleg i escriptor Jordi Cruz, el seu llibre Tres nits de torb i un cap d'any. Això es va publicar el 2018. Jordi Cruz, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Marina.
0: Us coneixeu, vosaltres dos, Álvaro, Jordi?
1: No, o sigui, estàvem comentant ara just abans d'entrar que hem coincidit en algun moment, però no ens han presentat i ens hem conegut ara.
2: Jo coneixia la seva feina, això sí.
0: Has vist la pel·lícula?
2: He vist la pel·lícula i he quedat impressionat. És molt bonic veure com allò doncs, que tu coneixies, que vas escriure, de sobte, doncs, li poses cara, perquè evidentment el Josep Maria el coneixia, no? Però veure aquelles accions en viu, i a mi el que m'ha agradat moltíssim de la pel·lícula és, hi ha diàlegs, evidentment, però, ostres, les expressions de la cara, com doncs es pot dir moltíssim, com poses la cara i tal, el patiment, és a dir, les sensacions que transmeten en aquell moment, m'ha encantat, de veritat, us felicito.
0: Hi ha un moment de la pel·lícula que és on arriba el torb, no?, quan són a dalt de la muntanya, i de cop giren el cap i veuen que de dalt comença a venir. Tu que ets meteoròleg, realment és així d'instantani?
2: A veure, aquell va ser un torb superespecial, val? Jo he estat en situacions de torb, esquiant a Vallter, precisament, estàs 5 minuts i te'n tornes a casa, perquè és horrorós. Aquest torb va ser molt bèstia i, a més, va començar així de sobte. Llavors, l'equip de la pel·lícula, el Fernando, em va demanar, ostres, com és l'entrada del torb? I tot i que jo no ho he vist mai, perquè jo no estava allà amb el Josep Maria, doncs jo crec que s'ha reproduït molt bé. Devia ser una cosa semblant. També és veritat que quan ens vam reunir, abans de fer la pel·li, jo els hi vaig dir, escolta, això és una pel·lícula. Vull dir, val, d'acord, voleu que sigui molt real, però evidentment vosaltres, doncs, heu de dramatitzar i heu de fer una pel·lícula que sigui espectacular, vull dir, però la veritat és que sí, l'han fet molt real, i jo diria que tot el que és el torb està molt ben aconseguit.
0: Quantes hores va durar, o quants minuts? No sé quan va durar aquell moment el més crític i dramàtic de la neu i el vent fuetejant-los.
2: Mira, el torb va durar 13 o 14 hores. Durant 13 o 14 hores el vent bufava amb cops de més de 100 km per hora. De fet, una estació que tenim allà al costat de Vallter va arribar a mesurar 138, però és possible que en alguns llocs fos de 150 o 160 per hora. I durant aquelles 13-14 hores, la temperatura voltava als 15 graus sota zero. La combinació amb el vent feia com si estiguessis a 30 o gairebé 40 graus sota zero. I a més, amb aquell torb, aquella neu aixecada del terra pel vent, que doncs, impactava sobre els seus cossos a una velocitat de més de 100 km per hora. Jo explico el documental, és com si cada segon et tiressin una pala de neu, neu que impacta en el teu cos a 100 km per hora. I tota aquella neu que hi havia, perquè a més és un torb excepcional, molt dens, doncs feia que la visibilitat fos... Bueno, ja es veu a la pel·lícula, en alguns moments de ni tan sols un metre. Algun supervivent em va explicar, quan els vaig entrevistar, que no es veien les botes. Imagina't, no? És a dir, no es veia absolutament res. No sabien on estaven, no sentien res. És una tortura psicològica molt heavy.
1: El whiteout, no?
2: Sí, és el whiteout. Ho veus tot absolutament blanc. El terra és blanc, però el cel també, degut al transport de la neu, hi ha molt poca llum i estàs desorientat i no saps què fer.
1: Perquè havia nevat molt prèviament, no?, els dies previs, i tota aquesta neu, no?, que estava molt flonja.
2: Exacte.
1: Es va aixecar, no?
2: Exacte, sí. Una setmana abans havia caigut una llevantada, havia deixat un metre de neu, la neu no s'havia compactat degut a les característiques de temperatura i humitat d'aquells dies, i quan va arribar el vent, doncs vinga, patapam, patapam, patapam, doncs això, més de 12 hores d'aquell infern.
0: El rodatge ha estat també en condicions extremes. Com ha estat?
1: Doncs et diré que quan hem rodat a exteriors, no?, hem rodat a la muntanya, fins i tot a la cascada on acaba el Josep Maria, no?, a l'escletxa, al torrent, amb la cascada glaçada, doncs, evidentment, és un repte, no?, per tot l'equip, i físicament doncs, és demandant, però al final feia bon temps, no?, almenys les seqüències que jo vaig rodar, si parléssim amb el Marc Martínez, no?, i tots els actors que completen, no?, l'equip de bombers, van tenir moments més crítics, però en el meu cas, en general, va ser una climatologia que va acompanyar. realment i paradoxalment el més dur va ser les seqüències rodades al plató, a l'estudi, perquè eren les seqüències on es reproduïa el torb. I per reproduir el torb doncs, es van utilitzar doncs, unes turbines gegants amb fum, sabó i sobretot la neu artificial feta amb cel·lulosa, no? Que són petites partícules, no? de cel·lulosa, de paper, que t'entraven als ulls, al nas, te les empassaves. Realment era molt, molt, molt angoixant i et posava en situació directament.
0: D'això fa un quant temps enrere ja, i els companys del balcó d'aquesta casa es van colar en aquest rodatge.
3: Ara ha començat l'escena, ja estan amb unes grans mangueres, estan tirant neu, simulant el torb sobre l'esquiador que s'ha quedat enterrat per culpa de la llau. Comencen a rodar. Som dins la nau del polígon de Caldes. El so del ventilador és present tota l'estona. Encarregat d'aixecar cel·lulosa, polímer, paper i sabó, simulant la neu que aixeca el torb i el que calgui.
4: Ayer hicimos una avalancha y con explosiones y todo eso. Y también y eso es un poco complicado porque estaban los actores en primer término y tienes que tener mucho cuidado.
3: És en Pau Costa, d'Efectes Especials, a qui li ha encantat aquest repte cinematogràfic. És emocionant veure quan els actors acaben l'escena, com l'Anna Moliner, anorac verd, neu per tot arreu i una ferida al llavi fins i tot.
5: Mireu, estic, imagina't, em surt poca veu perquè hem estat rodant aquests dies una intensitat emocional i física molt forta.
3: Tampoc surt ben parat l'Edu Lloberes, colgat en un forat durant hores. Fa de l'Oriol i explica com tots han estudiat a consciència les vides dels qui van patir aquell infern.
6: Teníem com 4 hores d'àudios que parlava de l'Uri, de l'Helena, del Pep, de la relació entre els dos germans. Ens parlava de la infància dels personatges, de l'adolescència i del punt on estaven d'adults just abans d'aquesta excursió al Balandrau.
3: I parem, toca dinar i descansar. Han acabat ara sí l'escena. El director Fernando Trullols en surt emocionat.
7: Estem commogut. Plorar és quasi diari aquí. Bueno, és això, és el que deia, de tenir la sensació de... Empatitzem molt, som els primers que estem vivint, veient, no?, el que ells van passar. Molts amb els espectadors, quan veus que tot l'equip surt commogut, també commou el compromís.
3: I en recorda que el cine serveix perquè les històries quedin per sempre. Aquesta, tot i la tragèdia, ens diu, és un cant a la vida.
0: Álvaro, has plorat molt amb aquest rodatge?
1: Realment em va emocionar molt conèixer el Josep Maria, no? I escoltar de primera mà el que va viure. Em sembla impressionant. I em va impactar molt. Realment, a nivell del rodatge, no? del recorregut del personatge, un dels reptes també era expressar en pantalla aquesta fortalesa mental que va tenir, aquest instint de supervivència, i ell ho explica, d'alguna manera aquest instint li va sortir i va fer que s'inhibís, no?, la part emocional. I llavors el personatge, en aquest sentit, no va plorar, no?, en tots aquells dies. Va plorar 4 dies més tard, ja a l'hospital, no? Llavors, crec que el repte era precisament estar com amb aquesta fortalesa en pantalla, més agafat a la vida que a la mort, no? Que evidentment són situacions molt extremes, molt dures, el personatge està vulnerable, però hi ha com una voluntat de sobreviure, de tirar endavant. I llavors és el que vaig treballar per intentar fer-li honor, no?, a aquest instint de supervivència i aquesta fortalesa que va tenir.
0: Deies, la part més dura va ser el rodatge dins de plató. Vas prendre mal, tu, també, en algun moment?
1: Home, mal realment... està tot com cuidat, però sí que, per exemple, amb el tema aquest de la neu artificial, entre presa i presa ens havien de treure amb un bastonet material, no?, la neu artificial dels ulls, no?, la cel·lulosa. Per exemple, l'Edu Lloberes, que ara l'hem sentit parlar, un dia a l'acabar el rodatge va haver d'anar a urgències, no?, perquè tenia els ulls realment injectats amb sang, vull dir, com un tomàquet, no?, de tot el... Perquè, clar, ell estava just enterrat, no?, i tot el material li entrava encara més fort, no? Llavors sí que hi ha hagut moments de... I físicament, doncs, d'acabar doncs, molt esgotat, no?, d'estar corrent per la muntanya...
0: Perquè hi veu anar acompanyats de bombers.
1: Sí, tot el... La feina en exteriors, estàvem molt, molt, molt acompanyats, no?, per molta gent, però sí que hi havia uns protocols de seguretat i de fet els bombers ens van acompanyar i han format part d'aquest rodatge com els protagonistes que són. Deixem el rescat, em van proposar fer-lo a mi, la part final, no?, el rescat amb l'helicòpter. el Fernando Trullols havia parlat amb ells i li havien garantit que era molt segur. Vaig parlar amb ells, m'ho van garantir de primera mà i vam fer quatre extraccions, no?, des de la cascada i clar, evidentment em vaig posar en les seves mans completament, no?
0: Vas patir.
1: Em va fer impressió, no?, la primera vegada esperant, no?, a l'escletxa sol, en aquell moment que va ser l'helicòpter, però després una vegada la cosa va sortir bé, vaig poder gaudir del moment també, sobretot de l'última presa, que ja la càmera no estava, no?, en les espatlles del bomber, em vaig atrevir fins i tot a mirar baix, no?, i a veure tot el panorama tan preciós que teníem sota els peus.
0: Que els que vagin a veure la pel·lícula, després de la pel·lícula els pot quedar la sensació de dir, jo per si de cas no me'n vaig a trepitjar alta muntanya nevada, perquè si pot passar en qualsevol moment i si és tan imprevisible un torb.
2: Però saps què passa? Que en realitat l'equip de la pel·lícula crec que l'han volgut fer, una de les consignes era que la gent no agafés por a la muntanya. Hi ha imatges precioses. Evidentment, quan hi ha el torb, clar, és horrorós, no? Però jo el que m'he trobat des de que es va publicar el llibre és que gairebé hi ha turisme cultural, saps? Com a vegades amb les pel·lícules, no?, que demà vas a Londres i vas a veure els llocs on han gravat, sí, sí, els Notting, sí, sí, Hill i tal. Doncs amb això també, la gent en parla. No sé si ara la gent pujarà més a la muntanya a veure el Balandrau, però és possible. Vull dir, a veure, també s'ha de tenir en compte això, que aquestes situacions de torb són absolutament excepcionals i que ara les prediccions del temps no són com fa 25 anys. En aquella època eren molt difícils, sovint ens equivocàvem, ara això està ja, diguéssim, més controlat. Mira, des de que va sortir el llibre l'any 2018 fins ara, al Pirineu Català han mort, no sé si són 6 o 7 persones, en situacions de mal temps, en situacions de molt de vent, de fred, de torb. Sempre al Servei Meteorològic de Catalunya, on treballo, teníem avís, val? No s'enviava un S-alert, d'acord? Perquè això és per coses molt, molt extremes, però sempre hi havia avís de que el vent bufaria molt fort i de que hi hauria torb. Tot i això, de vegades doncs, hi ha accidents perquè, ostres, jo pujo al matí i després quan entri el torb jo ja estaré a casa, però bueno, m'he torçat un peu, no hi ha cobertura en alguns llocs del Pirineu, sempre pot haver un accident, però ara és molt difícil.
0: I estem parlant, a més a més, de l'any 2000, de fet, al principi, no?, quan comença a venir el torb, algú diu, algú té un mòbil, algú me'l deixa, n'hi havia un només que portava mòbil, que precisament era el protagonista, no?, era el que acaba sobrevivint, que no té res a veure amb que portés mòbil, no sobreviu perquè portés mòbil, però no hi havia ni cobertura i no hi havia la pràctica d'estar tan connectat.
2: No hi havia GPS, és molt diferent. Però vaja, tot i això, encara hi ha llocs, al Pirineu, on no hi ha cobertura i seria una mesura de seguretat doncs, que faria més difícil que hi hagués accidents, no? Accidents n'hi pot haver, però jo crec que ara la situació està una miqueta més controlada i si fem cas de les prediccions del temps i del butlletí de llaus, doncs és difícil que hi hagi un accident. Però hem d'anar en compte perquè hi ha molta gent a la muntanya i si anem doncs, sense estar preparats, doncs podem prendre mal. Per tant, molta precaució.
0: Déu-n'hi-do, sí, és que és un tros d'història. Jordi Cruz, t'agraïm que hagis volgut participar també d'aquesta conversa amb l'Álvaro Cervantes. Et convido a quedar-te si vols,
2: sí,
0: però vaja,
2: sí,
0: ara volia seguir parlant de l'altra cima de la qual volíem parlar avui, que és la de la carrera de l'Álvaro Cervantes, perquè a part del Balandrau, de la presentació del Balandrau, d'aquesta estrena, amb el que estàs triomfant absolutament és amb Sorda. Clar, tenim aquí a l'estudi un Premi Gaudí per actor secundari en aquesta pel·lícula d'Eva Libertad. Estàs nominat als Goya, també.
1: És un moment increïble. És aquestes coses que et passen un cop a la vida. I m'ha passat amb aquesta pel·lícula. Vam estrenar a Berlín, no?, fa un any ja. Després vam passar per Màlaga i la pel·lícula s'ha estrenat a 50 països, crec. I hem estat a molts festivals i sempre la resposta és molt bonica, hi ha molt d'agraïment, no?, tant per part del públic sord com per part del públic oient, i sempre era la intenció, no?, que hagués aquesta confluència a les sales.
0: Quan vas trigar a aprendre la llengua de signes?
1: Vaig estar un any estudiant llengua de signes des de que em van proposar el projecte i el rodatge era un any després, i llavors vaig poder tenir el temps suficient per treballar a foc lent, no?, que és com crec que millor surten les coses i com més es disfruten, sobretot, no?
0: I s'han atensat a tu, arran d'aquesta pel·lícula, persones precisament sordes del col·lectiu que diguin gràcies?
1: Sí, bueno, amb tot el recorregut de la pel·lícula, doncs evidentment hi ha persones de la comunitat sorda que ens estan acompanyant, no? i és molt bonic veure com si ho han reflectides en la pantalla, no? Que no passa tant, i sobretot també que puguin veure una pel·lícula espanyola d'estrena, no? A una sala de cinema, que és una cosa que jo no sabia, com tantes altres coses que no sabia per estar desconnectat, no, d'aquesta realitat, que és que les persones sordes no poden veure cinema fet aquí, no? Perquè no està subtitulat, no és accessible. I clar, és molt injust, perquè al final tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a la cultura i les persones sordes veuen aquesta limitació, que seria tan fàcil com posar pel·lícules subtitulades, no, accessibles a les sales. Els cinemes Verdi, que estan vinculats a la pel·lícula perquè a contracorriente, no, forma part també de Verdi, d'alguna manera, a partir de la pel·lícula han instaurat una sessió diària als cinemes de cine espanyol amb subtítols.
0: Clar, una cosa tan senzilla com aquesta, que nosaltres no ens n'adonem, la resta, no? Mm. O la condescendència, no? També posa el focus molt la pel·lícula en això, en la condescendència, que a vegades involuntàriament, des de la bondat inclús, no des de la maldat, sí. És de tractar aquestes persones sordes, doncs, per exemple, hi ha un moment en què a la parella, en lloc de adreçar-se amb ella directament, s'adrecen amb ell, no?
1: Sí, a vegades és per falta d'informació, no? I moltes persones de cop els entra una por de no saber, no?, com actuar i tal, i és normal, però això justament crec que és una senyal de que igual hem de tenir més curiositat, per una banda, o ha d'haver també pues, més polítiques també d'alguna manera que donin, no?, i facilitin aquesta informació perquè les barreres comunicatives siguin les menys possibles.
0: Guanyar premis afegeix pressió?
1: Pressió no. Jo, o sigui, per mi, em prenc els premis, no, les nominacions, com un reconeixement a la pel·lícula, perquè al final, o sigui, treballem amb el material que ens ofereixen els projectes, i he tingut la sort de que m'oferissin aquest personatge i poder disfrutar-lo. I realment, doncs, és un moment molt bonic, no? Estic molt agraït, no? I és un moment de celebració de la feina, no? De la feina feta, i realment et dona com empenta, no? Per voler seguir fent personatges que suposin un repte.
0: Que els Gaudí et van premiar tu i a la teva germana, també, sí, a casa, sí, sí. Que...
1: Bueno, a casa els diem que no s'acostumin, que això no és normal, que això és molt excepcional. No, estan molt contents, a uns pares els agrada molt el cinema, i d'alguna manera, doncs, bueno, hi van estar a l'estrena de Balandrau, la van veure per primera vegada, i bueno, se segueixen sorprenent, no?, de les pel·lícules que anem fent, perquè realment, doncs, són molt diverses, no?, i estan fetes amb molt de carinyo i amb molt d'amor, no? I estic molt content que en aquest cas és l'òpera prima de Fernando Trullols. Jo vaig començar amb ell amb 17 anys, no?, la meva primera pel·lícula, dirigida per la Sílvia Munt, ella era ajudant de direcció. La meva segona pel·lícula, El Juego del Ahorcado, també era ajudant de direcció. De manera, és una persona que m'ha acompanyat, no?, m'ha portat de la mà, i amb moltes altres pel·lícules que hem fet junts, i que vulgui comptar amb tu, no?, és treballar amb famílies, treballar amb amics, i és també, crec, la gran sort que estic tenint, no?, treballar amb gent que ja són amics, i amb els que no són amics s'hi acaben convertint, no?
0: Què us van ensenyar a casa perquè hagueu acabat els dos triomfant en el món del cinema?
1: No ens van ensenyar particularment res en aquest sentit. Jo crec que ens van deixar ser, no? Ens van deixar divertir-nos, i en aquest sentit, doncs, a mi em divertia molt tot el que tingués a veure, no?, amb l'espectacle, amb l'expressió, no? Ja no només l'expressió com a actor, sinó tot el que tingués a veure amb la música, no?, amb el dibuix, amb... I llavors vaig trobar en la interpretació, doncs, una mica un espai on tot confluïa, i l'Àngela també, i d'alguna manera, doncs, van fer, doncs, un camí paral·lel de manera diferent, però sí que al final, doncs, mira, coincidit de que aquest any els dos hem fet pel·lícules molt personals que han arribat al públic.
0: Potser també és que us van portar poc a la muntanya, i ser urbanita també es va conduir cap aquí.
1: Potser sí, ens van portar més al Centre Cívic a veure obres de teatre, titelles i màgia, i segurament això ha contribuït, sí.
0: Què serà el següent que veurem teu?
1: Doncs vaig rodar una pel·lícula, un thriller, amb el Sánchez Arévalo, que a més era la seva primera incursió, no?, en el thriller, i és un repartiment coral molt, molt maco, i ens ho vam passar molt bé, un guió així molt frenètic, i és una pel·lícula per Netflix que sortirà, doncs, d'aquí uns mesos.
0: Álvaro Cervantes, moltíssimes gràcies de debò per haver estat avui a Catalunya.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adéu.
8: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. dijous paella. Aquesta és la meva última paraula. Dijous paella.
0: Dijous de paella, obrim la nostra secció setmanal dedicada a la cuina amb el Josep Lluís Penedès, d'Un Delicioso Mundo. Què tal? Bon dia.
9: Bon dia, bon dia.
0: Fa uns dies que ha començat el ramadà d'aquest 2026. Va començar el 17 de febrer, durarà fins a mitjans de març. Això va amb el calendari lunar, amb la lluna nova, i ja sabem com va això, que clar, no té una data fixa, perquè és com la Setmana Santa o com vam veure l'any nou xinès.
9: Sí, sí, són 29 dies. O sigui, nosaltres tenim 365 dies a l'any. El calendari musulmà, que va amb la lluna, són 355, em sembla. I és un mes molt, molt xulo. El ramadà és el novè mes, és el mes més espiritual dels musulmans, i vol dir calor, vale? Vol dir patiment, calor, o sigui, ja se sap cap on anem. Hi ha coses que a mi m'han semblat molt curioses del ramadà. Algunes ja les sabem, com per exemple que no dejunen els nens petits, les persones malaltes, les dones embarassades, amb període menstrual, els viatgers, persones grans que no s'ho poden permetre. I també sabem que aquestes persones, quan ja estan recuperades o ja són més grans o tal, recuperen aquests dies que no han fet de ramadà. Però hi ha una data que jo no sabia.
0: Quina?
9: Que és que aquelles persones que no poden fer ramadà mai, per exemple una persona gran que sí, està afectada de salut, el que ha de fer és alimentar durant 60 dies a una persona.
0: Ah?
9: Sí, sí.
0: Que curiós.
9: O sigui, no
0: una alternativa diferent.
9: Sí, m'ha cridat sobre el tema del menjar.
0: Clar, i el que fan quan estan en ramadà és un àpat a la matinada abans que surti el sol. I això se li diu suhor.
9: No, el suhor és... sí, justament. Aquest és el que es pren abans que surti el sol, que s'han de preparar per començar a no ingerir ni aigua ni menjar, vull dir, res de res. I és vital per preparar el cos pel dejuni.
0: I poden menjar de tot en aquest àpat?
9: Sí, el que passa... Bueno, tot el que sigui halal, tot el que sigui acceptat per la religió. Però tenen molt ben pensat, O sigui, fan servir moltes proteïnes per sentir-se plens. Han d'haver-hi ous, que són justament això, no? El contingut de proteïna, i es poden fer de qualsevol manera. Escalfats, tuit amb això, ningú dirà res. T'ho has de preparar el menjar com vulguis. Hidrats de carboni, que també són d'alliberament de sucres lents, la civada, arròs integral, el pa integral, fruites i verdures, beure molta aigua abans, evidentment, i fruites i verdures per tota aquesta ingesta de minerals, de vitamines, d'aigua, i fruits secs, que també és una font de greixos saludables. Evidentment, a cada país, doncs clar, cada país musulmà tenen els seus plats. Llavors, jo he fet una recopilació breu, però bueno, una recopilació dels plats que a mi m'han semblat més atractius i més saborosos de cada país.
0: Per exemple, quin comencem?
9: Malàsia.
0: Val?
9: El nasi lemak. Aquest és un arròs cuit amb llet de coco i fulles de pandà, que és una fulla molt tradicional d'allà, molt semblant a la fulla de plàtan, que serveix amb anxoves, amb cacauets, amb udú i amb cogombra. Fixa't tu la combinació. I és un esmorzar molt complet pel que dèiem, de greixos saludables, proteïnes, i el seu origen està, doncs, com la majoria de bons plats, amb les zones rurals, que necessitava molta energia per treballar al camp, i justament per això es crea aquest plat que porten ells quan anaven als camps arrossals, i justament aquest plat ara mateix, ja fa molt de temps, s'ha convertit en el plat nacional per excel·lència de Malàsia, i és un passat de ser un plat de pobres al plat nacional i el que el gaudeix tothom.
0: Quin altre?
9: A veure, ens anem als Emirats Àrabs, a conèixer el balalit, que és el nom del plat. És una barreja també molt curiosa, també molt deliciosa. Jo no he tingut la sort, a l'altre sí l'he tastat. Aquí no he tingut la sort de tastar-ho, i tinc moltes ganes.
0: Encara.
9: Són fideus dolços, amb safrà, amb cardamom i amb aigua de roses. I van coberts amb una truita d'ou salada. És un contrast de sabors. I aquesta preparació neix de la cuina beduïna, on aprofitaven els ingredients de llarga durada, d'aquests que no són malbé, com els fideus secs, i, evidentment, la ruta de la seda, per tant, espècies, i originalment era un plat de celebracions, i finalment ha esdevingut amb això, no?, amb un dels plats més importants del ramadà.
0: I vols anar a Egipte, també.
9: A Egipte, aquest plat sí que l'he tastat, i és fabulós. Mira, se'm canvia la cara. Mira, probablement aquest és el plat més important del suhur.
0: Com es diu?
9: Fumedames. Segur que et sonarà, perquè es parla moltes vegades del Fumedames, sobretot a la zona Orient Mitjà, a Egipte...
0: Què porta?
9: Doncs faves cuites amb oli d'oliva, comí i llimona. Aquesta és la recepta original i és molt... s'ha de fer molt a poc, amb, a poc foc, durant moltes hores, però... El que té de curiós, ara ja es fa amb tomàquet, amb pebrot, amb ceba, ta-ta-ta-ta-ta, però és un dels plats més antics dels que es pot fer seguiment de la història de la humanitat. Té més de 4.000 anys. Aquest plat ja està documentat amb, a l'època de, dels faraons.
0: De matinada mengen aquests àpats i després al capvespre és quan trenquen el dejuni i això es coneix com l'iftar.
9: Exacte. L'iftar és el que acabes d'explicar. Perdó. El profeta Mahoma el trencava, al igual que el sahur el preparava, amb tres dàtils i aigua. Aquesta és una de les coses que ells fan sempre, o sigui, habitualment, i no sé per què, això sí que no ho sé, ha de ser imparell. Pots menjar-ne un, tres, cinc, set, però no pots menjar en parell els dàtils i amb aigua. I després, bé, aquest és el començament per anar recuperant el cos.
0: Alguna recepta d'aquest iftar?
9: Una que et recomano que tastis, que és extraordinària, si t'agraden les sopes, la harira. És una sopa del Marroc, és deliciosa, és una sopa molt densa que porta tomàquet, llenties, cigrons, car, s'aromatitza amb... Ah, sí, que tu no t'agrada, coriandre.
0: No, tu no suporto coriandre.
9: Tu no li poses el gingebre, i és, bé, és una sopa perfecta perquè porta tots els minerals, aminoàcids, ta-ta-ta-ta, o sigui, nutricionalment està demostrat que és una sopa espectacular. I la harira, doncs bé, si vols saber una mica de la història, ens remuntem al segle XI, a l'època del Moravid, i era el menjar que donaven als soldats per anar a la lluita.
0: Què més?
9: Vinga, Jordània. Ens anem a Jordània, Palestina, el Mansaf, que també és molt conegut, és un xai cuit amb jamit, que és un iogurt sec fermentat. I es serveix sobre arròs i pa. És un iogurt fermentat que va molt bé per això, per la panxa, per el iogurt, facilita la digestió, i és el símbol de la identitat beduïna i jordana, i a més és un plat declarat patrimoni immaterial de la UNESCO. I el seu origen, doncs, bueno, doncs, com d'aquella zona no podia ser d'una altra manera, és nòmada.
0: I després tenim les samoses, les famoses samoses de l'Índia.
9: Exacte. Per cert, de l'anterior plat volia dir que es feien camell, a les fan xai. Perquè...
0: Ah, es menjaven el camell primer.
9: Sí.
0: És el que tenien a mà.
9: Bueno, clar, eren nòmades. Ah. Per tant, havia... Llavors, ens anem a les samoses. A mi em crida molt l'atenció la samosa perquè, clar, de seguida l'identifiques amb la Índia. I no t'imagines ni molt menys que el seu origen doncs és persa.
0: Ah.
9: I és un dels plats més importants dels musulmans. S'anomena Sambosak i va viatjar des de l'est i a l'oest per les rutes comercials de l'islam, i a la Índia, doncs, com estaven dient, es va convertir en el berenar típic de qualsevol noi indi.
0: Que també és veritat que amb els temps i com destressats anem a vegades aquí els europeus, els catalans, els espanyols, a vegades n'hi ha que... mengen ben d'hora al matí abans que surti el sol i fins la nit no tornen a menjar. Vull dir que fan, d'alguna manera, un ramada forçós, fins
9: sí,
0: i tot, eh?
9: Sí, sí, sí.
0: Que
9: sí.
0: Estaria bé prendre nota d'aquests plats per dir, mira, apunteu-vos-hi també. Que després hi ha el ramadà, el món de l'esport, i aquests dies ens n'hem fet ressò, sobretot, doncs, home, perquè hi ha un jugador que no coneix ningú, que es diu Lamine Yamal, que, clar, l'està fent aquest ramadà. I a partir d'aquí, el que s'ha... estudiat és com afecta a l'esport d'elit aquests dejunis.
10: Sí, perquè per futbolistes professionals, ara parlaves de Lamine Yamal, però n'hi ha d'elit, n'hi ha moltíssims, Sadio Mané, Mohamed Salah, vaja. Els equips, com el Barça, treballen amb plans nutricionals i hidratació per minimitzar aquests efectes i ajudar els jugadors a mantenir un bon nivell. Per entendre com influeix el ramadà en els futbolistes, des del Carrusel Canalla van parlar amb l'Amanda Sánchez, que és nutricionista esportiva.
11: Si hay una buena planificación y una buena estrategia nutricional y de hidratación, sí puede adaptarse perfectamente. De hecho, hay jugadores que hoy en día lo hacen y juegan y compiten, y a lo mejor no al máximo nivel, pero sí mantienen un rendimiento muy alto, sobre todo si esta estrategia está bien planteada.
10: I després la gran pregunta, si és que aquest dejuni pot augmentar el risc de lesions i disminuir el rendiment.
11: Pues ahí tendríamos un riesgo de lesión, ¿vale? Y una bajada del rendimiento. Como ya te digo, lo normal es que en jugadores de este nivel que compiten en clubes de élite van apoyados por un equipo médico que lleva una serie de controles y una estrategia determinada para minimizar estos riesgos y que el jugador pueda mantener su rendimiento al máximo nivel.
10: Al final el que deien és que els jugadors han d'evitar passar-se un atracament de menjar per treure's l'ansietat quan poden menjar, per això han d'ingestionar aliments com carbohidrats com l'arròs, pasta o patata, o com el pollastre o el peix. Poden incloure dàtils, que tenen fibra i sucres. Caldria afegir també aigua i electrolits en aquesta dieta. I vam parlar també a Carrusel Canalla amb un futbolista professional, que és Yaya Sidibé, del Badalona Club de Futbol.
12: Me gustaría que entendieran que no es fácil. A veces hay jugadores que hacen ramadar en vez de ramadar. Hay partidos que están muy bien y hay otros partidos que les falta un poco de energía. Lo tienen que entender. Es un tema de religión, de cada persona, y no es fácil llevarlo. Es un mes...
0: que al final recomanen incorporar els ingredients de les receptes que ens estava explicant ara el Josep Lluís, carbohidrats, pasta, arròs, patata, el que sigui, i també els dàtils, també comentaven això dels dàtils, la fibra, els sucres. Tenim a la taula ja també el Santi Jiménez.
13: Hola.
0: Què tal, com estàs?
13: Bé, molt bé.
0: Clar, escoltàvem el Yaya Sidibé que deia, s'ha d'entendre, nosaltres potser rendim menys perquè estem en aquest mes condicionats per la nostra religió.
13: Bueno, és que a mi tot això de les religions em sembla una tonteria com una casa de pagès, perquè així podríem arribar a que els jugadors que siguessin jueus no juguessin els dissabtes, els musulmans tampoc juguessin el partit del divendres, i que els cristians tampoc acabessin jugant el dia de Nadal o el Boxing Day de Nadal perquè fan celebrants a l'Esteve. Em sembla una tonteria com una casa.
0: Per tant, tu entens que se li ha d'exigir a Lamine Yamal que si vol faci el seu ramadà, però que ha de rendir al mateix nivell que rendiria a qualsevol altre moment de la temporada.
13: A mi em sembla que entre les clàusules d'un club, escolti, vull dir, si vol jugar a la Lliga d'Aràbia Saudita, doncs l'entenc molt bé, però està jugant una lliga que està fora d'aquí. No ho sé, vull dir, s'accepta perquè realment és una qüestió i som una societat que encara que diguem que som aconfessionals, som absolutament confessionals i ens creiem totes les xorrades que diuen. Vull dir, és que si no resultarà que tampoc es pot jugar per la Setmana Santa. Vull dir, és que sembla que visquem al segle XIV, que és bàsicament la idea que tenen els musulmans de viure, segle XIV, XV i tal.
0: Acabem amb la recepta.
9: Vinga, va,
0: què ens portes avui?
9: Ens anem a... boníssim, eh? Es diu Katayef a Safari, és un dels postres més tradicionals, típics del mes de Ramadà, i són com unes petites creps cuinades per un sol costat i farcides en crema... Bueno, ara t'ho explico.
0: Petites creps, unes tortites cuinades d'un sol costat.
9: Sí. A veure, què necessitem per la massa? Una sèmola fina de blat, mitja tassa. Si no la podeu trobar, aneu a una d'aquestes botigues orientals, orientals, asiàtiques, que les tenen, i també la dels marroquís.
0: D'acord.
9: Llavors, mitja tassa de sèmola fina de blat, farina de blat, dues tasses, aigua tèbia, aproximadament seran tres tasses, de llevat, una culleradeta, sucre, una cullerada, que ajuda a la fermentació, un impulsor, el royal de tota la vida, una culleradeta, i després tenim un pessic de sal per potenciar el sabor. Tenim després, per al farcit, formatge mascarpone o ricota, aquí anem a buscar l'italià, el que m'agrada. Després tenim nata per muntar, 100 mil·ligrams de formatge, 250 grams. Aigua de flor de tarongina o de roses, una cullerada, i pistatxos ben picadets. I després un almíbar, doncs, bueno, típic, aigua, sucre, i li pots posar flor d'azar o el que t'agradi. La recepta. Tots els ingredients que hem dit de la massa els barregem, els introduïm en una batedora i els triturem fins que no quedin grumolls. Uh-huh. Després deixem reposar la barreja durant uns 15-20 minuts a temperatura ambient perquè vagi fermentant una miqueta, petites bombolletes, i després la cocció. Ho escalfem amb una paella antiadherent a foc mitjà, sense oli, i aboquem, sí...
0: Ha de ser molt antiadherent, la paella.
9: Sí, sí, sí, o d'aquelles de ferro que estigui ben calenta.
0: Com passa amb les truites de patata.
9: Exacte. Aboquem un cullerot d'aquesta petita massa i regla d'or, no se li dona la volta. aquí, això és el més important. Cou només per un costat fins que la superfície estigui ben plena de foradets i es vegi seca. Això més o menys hauria de durar uns 2 minuts. En retirem el pelat i el tapem ràpidament amb un drap, com les tortilles mexicanes, perquè no se'n vagi l'humitat. Tancament, doncs el dobleguem pel centre, per la meitat, es pressionen les vores amb els dits fins a la meitat, formant un con,
0: sí,
9: i s'enganxen, doncs això, per aquesta humitat tèbia. Abans, evidentment, de tancar-ho, l'haurem farcit amb el que dèiem abans, no? Amb una cuillera del formatge, els festucs i una miqueta de mel o aquell xarop d'almíbar, i això és una autèntica delícia.
0: Doncs mira, la receta que queda feta, si no he pogut prendre nota, tranquils,
13: és una bomba de calories.
9: Bé, clar.
0: Home, has de trencar el dejuni o has de començar-lo el dejuni del Ramadà. La podeu recuperar, aquesta recepta, a les nostres xarxes i a l'app de la SER, a la secció de Dijous Paella. Josep Lluís Penedès, gràcies.

0: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Helena.
2: Molt bona tarda.
1: Creus que algun dia el Barça tindrà una presidenta?
2: Espero. Crec que sí. Que arribarà el moment que sí.
1: I ho veurem tu i jo?
2: A mi m'agradaria molt veure-ho.
1: Però creus que ho veurem?
2: En tot cas, treballarem perquè els meus fills ho puguin veure.
1: Quin tant per cent de socis del Barça són dones?
2: Crec que està sobre el 26 i escaig. No sí. Arriba al 27%.
1: Un de cada quatre.
2: Sí.
1: És poc.
2: Molt poc. I és la pregunta que sempre em faig. Perquè el Barça té moltes vessants, vols fer moltes coses. Evidentment, la part esportiva és la principal, però el més que un club és moltes coses. I tu, que estàs introduït al Barça, et preguntes, mires informacions, reflexiones, vols veure com millorar les coses. I és una data que em sorprèn, en el segle XXI, abans segurament no sorprenia tant, i donant-li voltes per veure com podem revertir-ho.
1: Que també una manera de que es reflexi això és que també hi hagi més dones a les juntes directives, perquè de la junta tu ets l'única dona.
2: El dia d'avui, sí, sóc l'única dona. Però també crec que a mi m'agrada, jo moltes vegades faig xerrades sobre la presència de les dones en el món de l'esport i especialment del futbol. A mi m'agrada dir una mica d'autocrítica, també. A vegades les dones són molt de... Sí, però jo, saps? Ens autoseparem per no ser gent complexa de no saber si ho farem bé o no, de potser que ens posem a l'esquena moltes obligacions familiars, no sé per quines raons, però sí.
1: Parlant de socis, tu quin número de soci del Barça ets?
2: 1.583, em sembla.
1: Ets la que té el número més baix de tota la junta?
2: Sí.
1: Més que la porta i que tots.
2: Sí. També és cert que el Jan, que és més gran que jo, una mica uns anys més que jo d'edat, era d'aquella època que tu anaves amb els carnets als avis, o sigui, per tant, ell segurament porta més temps que jo anant, i alguns altres companys de la junta també, però el meu pare, el dia que vaig néixer, em va anar a fer sòcia i aquí estic.
1: Tu ets la degana de la junta.
2: Sí, una mica sí.
1: Que això no ho sé, eh? Per ser de la junta directiva és obligatori que siguis soci?
2: Sí, amb una antiguitat, 5 anys d'antiguitat. Com a mínim. Sí.
1: Perquè no se't coli gent del Madrid,
2: eh?
1: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'advocada i vicepresidenta del Barça, l'Helena Fort.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Helena Ford amb No Surrender, de Bruce Springsteen, un tema publicat l'any 1984, quan tu tenies 14 anyets, Helena.
1: 13 encara, perquè 13. Soc de final d'any i sempre vaig com un any endarrere.
0: I mira, 41 anys més tard, aquí continua acompanyant-te.
1: Sempre, sempre. De fet, m'acompanya molt el Bruce, és algú amb qui vaig connectar, no m'expliquis massa el perquè, segurament per la relació familiar, que les ensenyances del meu pare, però vaig connectar-hi molt. Crec que aquelles cançons, tot i que el meu anglès en aquella època tampoc era molt bo, era tant se val que explicaven, em deien alguna cosa, és a dir, m'arribaven, em tocaven a la pell. I el Bruce sempre ha sigut una persona a la que admiro profundament. Jo sempre dic que no tinc ídols, però sí que algú que, ostres, que penses, Déu-n'hi-do, quina persona més interessant i quantes coses explicava. I tinc moltes cançons del Bruce, però el No Surrender jo crec que és la, segurament, no sé si és la que més m'agrada de totes, però és la que més em defineix.
0: No et rendeixis.
1: No em rendeixo.
0: Clar, suposo que al llarg de la teva vida, com tothom, moltes vegades t'has hagut de dir ei, Helena, no surrender.
1: Moltes.
0: Però crec que va haver-hi 6 anys en concret on potser t'ho vas dir més del que és habitual, que és del 2011 al 2017, on van passar moltes coses de les que parlarem, però que estan emmarcades en una demanda d'acció de responsabilitat de la Junta de...
1: Sí, això va ser el paraigües que tenia moltes coses per sota, però sí, sí.
0: Per no deixar ningú enrere, què és una demanda per acció de responsabilitat?
1: Bé, jo vaig ser 2 anys membre de la Junta Directiva Joan Laporta, la primera etapa. Quan aquesta Junta acaba, doncs la Junta entrant decideix interposar una reclamació per unes, el que després es va demostrar que no eren certes pèrdues, per tant, per unes pèrdues falses. Això ho permetia la llei en aquell moment, i en aquell, doncs, una assemblea tampoc cal tirar massa enrere. És a dir, es va fer com es va fer, o es va decidir, i hem trobat 17 persones, crec que eren 17, doncs, demandades, cadascú amb les seves situacions de vida. Va ser molt dur, perquè sempre es parla de l'acció de responsabilitat contra la porta, sempre es parlava de la porta perquè era la persona, però darrere hi havia 16 persones menys i 16 famílies, o 17 famílies més, que varen patir molt.
0: Quan et reclamaven a tu?
1: Crec que eren 2.900.000 i pico mil més interessos. No els he vist mai junts ni els veurem mai junts. Vull dir que era un moment que pensaves, bueno, és igual com si me'n demanessin 3 vegades més. No, jo estava en xoc. A més, això va coincidir amb situacions personals i familiars molt dures durant tots aquests anys, i va ser una llosa molt, molt difícil, molt difícil.
0: Però t'hauries estat molt convençuda de que tot sortiria bé, perquè tu et van oferir pactar i tu no vas voler pactar.
1: Estava convençuda que sortiria bé, tot i que sent advocada saps que quan entres en un àmbit judicial les coses poden sortir...
0: Mai se sap del
1: mai
0: tot.
1: Mai se sap què pot passar. Però més que convençuda, que també ho estava convençuda que jo no havia fet malament, i per tant sempre vaig dir que jo no volia pactar perquè no volia admetre quelcom que jo no havia fet.
0: El 2017 quedes absolta de l'acció de responsabilitat. Recordes el moment exacte en què et treus aquesta llosa que t'assabentes?
1: Sí, recordo, era un 24 de maig, em sembla.
0: Un 25.
1: Un 25, no, exacte, 25.
0: Perquè a més coincideix amb un aniversari.
1: L'aniversari del meu fill. Sí, va ser el final d'una història molt dura, però és un pes de sobre i tenir ganes de començar de zero, segurament, amb tot allò, que després no va ser perquè vaig tornar a entrar al Barça, amb la qual no sé si...
0: Bueno, però
1: no
0: perquè si... t'agrada estar al
1: follon. Sí, reconec que m'agrada. Però sobretot va ser una satisfacció personal i un sentiment de justícia.
0: I si juntem això, l'absolució i l'aniversari del teu fill, allò ho hauria celebrar...
1: Ho vam celebrar molt bé, sí.
0: Xulo, no?
1: Sí, sí. Sí.
0: D'això han passat 8 anys, ja?
1: Sí, ostres, Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Algú t'ha demanat disculpes o alguna cosa per l'estil?
1: No, crec que una vegada he trobat algun directiu dels d'aquella època i sí que em van dir... M'han reconegut personalment que es van equivocar amb la decisió, cosa que bueno, està bé que t'ho diguin amb el temps. Però saps allò de aquella frase? Doncs perdó, sí. Vull dir, cadascú suposo que fa les coses... Però oblid, no. El patiment que vam patir molta gent no el podem oblidar, jo no el puc oblidar.
0: El 2021 tornes a la Junta Directiva amb el Joan Laporta. Vau tenir l'oportunitat de fer una demanda per acció de responsabilitat a la Junta anterior de Bartomeu?
1: No, jo crec que una de les decisions, i això ho va explicar el president i jo absolutament d'acord, és que nosaltres volíem fer les coses ben fetes, que des del rancor i la rancúnia tampoc s'avança, que les forces eren treure endavant el club. Sí que es va fer quelcom que era doncs, posar en mans de la Fiscalia uns fets que sortien d'una due diligent objectiva i que fos, nosaltres no havíem de ser jutges ni pare en res.
0: Que o sigui, que haver viscut això a la teva pròpia pell potser et fa més empàtic, no? De dir,
1: segur, perquè...
0: No, no volem
1: perquè,
0: que visqui això
1: no,
0: ningú.
1: No, jo no li desitjo això a ningú, sobretot en el meu cas, a més, cadascú va viure la seva manera, eh? Hi havia companys on, per exemple, la seva esposa, doncs, l'esposa d'aquest company, doncs, va acabar havent anat a tractament mèdic, doncs, per ansietats i passar-ho malament, gent que va agafar, persones que van agafar un càncer, també membres allà, cadascú, jo vaig viure-ho en situacions complicades i, ostres, és que jo no vull per ningú, això. No vull per ningú.
0: Doncs menys accions de responsabilitat i més paraules d'amor. Ella

0: paraules d'amor de Joan Manel Serrat sonen al llapis de memòria de l'advocada i vicepresidenta del Barça, l'Helena Fort, que aquesta cançó té nom i cognom.
1: La mare, és la meva mare.
0: És la mama.
1: És la mare, sí. La meva mare, que es va quedar orfa molt jove, que va estar en un orfenat a la Castella franquista molts anys i que va arribar a Barcelona...
0: Els Cisneros.
1: Sí, sí, els de Cisneros. Maria Santos Cisneros, nom molt castellà.
0: Sí, sí, molt
1: castellà.
0: Molt de Castella.
1: De Palència, exactament.
0: Clar.
1: Que va viure molts anys en un orfenat, dic franquista d'aquests, que jo després he buscat per Google i he pensat, mare de Déu, no me'n parlava mai, després ho vaig anar descobrint jo mateixa, que va arribar amb 18 anys, que per ella Barcelona i Catalunya era la llibertat, el món, el futur, i que es va dedicar, suposo perquè ella no havia sigut orfa des de molt joves, 9-10 anys, ja la van posar a l'orfenat quan van morir els seus pares, i que es va dedicar a estimar la família i que la seva tendresa, i ella era molt fan del Serrat, i portava els concerts de petita i anàvem als concerts juntes, i si vaig a repassar la meva vida, Serrat és la meva mare, paraules d'amor és aquell, i és la tendresa de la mare, que la vaig perdre massa jove.
0: Si escoltava el Serrat, entenc que la teva mare va arribar aquí i parlava català.
1: Sí, sí, la meva mare es va adaptar absolutament. A més, venia amb una família que la del meu pare, que era molt de la seva,
0: molt de la seva,
1: és a dir, molt patriota. I sí, sí, la meva mare va acabar, a més, convertir-se en una persona pública i manifestament independentista. Ho dèiem en èpoques on fins i tot no se'n parlava d'això, i ella, amb un castellà, amb un català que anava aprenent, perquè no era perfecta, a tot arreu parlava català, i sí, sí, es va integrar com una més, i ella era catalana.
0: Quants éreu a casa dels Fort Cisneros?
1: Érem tres, el pare, jo, i jo filla única, cosa que també és una experiència vital, això de fer filla única.
0: Hi ha jo també sóc fill únic, i hi ha una llei no escrita, i és que els fills únics no tenen fills únics.
1: Segur. Tu
0: tens
1: dos? Ho tenia claríssim.
0: Tu també ho tenies claríssim. Perquè sí. No, vols que el teu fill sàpiga el que és tenir un germà, cosa
1: sí,
0: que tu no...
1: Sí, perquè a més jo he tingut una família més curta. La meva mare tenia una família llarga, però no estava aquí, i ara estava més lluny, amb menys relacions. El meu pare tenia només un germà, jo tenia uns cosins, però jo quan tornava a casa sempre estava sola. Era la filla única, i per tant tenia claríssim, molt clar, que tindria més d'un fill.
0: Vas demanar moltes vegades a... Vull tenir un germanet, una germaneta.
1: No ho vaig demanar mai, però vaig pensar-ho sempre. I sobretot perquè jo vaig viure una situació de vida amb els meus pares malalts durant molt temps, amb malalties complicades i també alhora, i sempre deies que si tingués un germà, a més, això ho pots compartir. El pes que vaig portar, la motxilla que vaig portar durant més de 15 anys sola, va ser molt difícil.
0: Éreu de Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: I quins records tens d'aquesta Barcelona, anys 70, que és on tu et cries?
1: Jo em crio, bàsicament, a la finca familiar. La meva família, des dels finals del segle XIX, tenia un edifici al Poble Sec, al carrer Salvà 35,
0: sí,
1: a més. I jo recordo, doncs, anar al Poble Sec, i a més anar a una escola també que estava al Poble Sec, i recordo una no sé, ara em venen flaixos que m'ho preguntes, no? les revelles a Sant Joan amb el foc i les fogueres al mig del carrer, al mig del Poble Sec,
0: bueno, és la fiesta de Serrat, no? Que explica.
1: A més Serrat també connecta perquè parla també del Poble Sec, que és el noi del Poble Sec, i el carrer, i estar al carrer segurament molt més i viure-ho, sí, sí.
0: Tu ets advocada especialitzada en dret públic i urbanisme. Això, pels que no en tenim ni fava de dret, què és?
1: Què és? Doncs és una especialitat del dret que segurament és de les més reconegudes, de les més tècniques, que bàsicament és, així com el dret que tothom entén, o és aquest que té els delictes i, per tant,
0: el dret penal,
1: després hi ha el dret civil, que és el que fa referència a contractes, matrimonis, herències, i el dret públic és el que fa referència a les relacions entre els particulars i l'administració. Que hi ha moltes vessants, però jo m'he especialitzat més en el que fa l'urbanisme, que és el desenvolupament urbà. Llicències, expropiacions...
0: Sí, t'anem a preguntar això. Exemples de casos que tu has portat, sí, perquè ens puguem fer una idea.
1: Expropiacions, per exemple, jo soc especialista en portar expropiacions, llicències, responsabilitats patrimonials per danys, planejament, és a dir, com transformes un sòl que no és res en un sòl que al final acaba construït. Mig arquitecte, mig advocada, moltes vegades. O aprenc dels arquitectes, o treballo amb arquitectes.
0: Però suposo que quan tu eres petita i et deien, Helena, què vols ser de gran? Tu no deies, jo vull ser advocada en dret públic i urbanisme.
1: No.
0: No?
1: No, certament, tothom... Jo sé que moltes vegades la gent diu jo tenia molt clar que volia ser gran. No ho sé, però jo sempre crec que des de petita, ja que era bastant rebel, i ara delegada de classe...
0: Era rebel, tu?
1: Sí, a mi m'expulsaven de classe perquè... per queixar-me i per defensar les coses. Jo crec que sempre he tingut el sentiment del servei públic, però jo també fins i tot vaig acabar en política.
0: Vaig ser diputada al Parlament.
1: Vaig ser diputada al Parlament. I jo crec que des del Barça també, d'una manera o altra, també fas un servei a la gent.
0: I ja des de petita el Barça a casa era una religió?
1: Una religió. Jo a casa, el primer... als anys 20 hi havia uns jugadors, dos germans que venien d'Artés, que és d'on venia la meva besàvia i el meu avi, diguéssim, i ja jugaven al Futbol Club Barcelona. Som 5 generacions de socis del Barça i espero que més... que segueixin els meus fills.
0: Són socis els teus fills?
1: Sí, des del dia que van néixer.
0: Per descomptat.
1: Tots, per descomptat. I jo sempre m'agrada explicar que ser del Barça no només és una passió, sinó que per mi intento transmetre-ho als meus fills, i així és com ho van transmetre. És una forma de veure la vida, també forma part de la meva... No sé si dic la paraula ADN, perquè és així com més freda, no? De la manera de com vius i de com veus la vida, també.
0: Abans ens deies que tu no tenies molts ídols, però entenc que quan eres petit algun jugador del Barça deuries tenir d'ídol.
1: Bé, a casa doncs, vam veure el Cruyffisme, però jo era petita, jo tenia 5-6 anys, recordava Cruyff i tal, però si em preguntes pel meu ídol futbolista de quan tinc més coneixement, jo, el Risto Stoikov, jo l'adorava. L'altre dia vaig estar xerrant amb ell, ens veiem quan ve i coincidim en actes, i li deies que jo era el meu ídol. És que el seu caràcter a mi em va fascinar.
0: Clar, t'enganxa amb 20 i pocs, no?
1: Sí.
0: I que aquell senyor amb aquella impulsivitat que tenia, la seva medalleta d'or aquí penjada.
1: Venia als anys 80, on el Barça doncs, havia passat aquests anys més complicats, i ostres, aquell senyor que va venir i trepitjava els àrbitres en aquell moment, i que aixecava passions, perquè és un caràcter poc català, els catalans tendim sempre...
0: Es va integrar bé, per això, el Risto. Sí. Jo crec que li va agradar, i ens va pillar el tranquil.
1: Absolutament, ens va entendre absolutament, i encara ens estima molt, eh?
0: I el gran culpable de la devoció de l'Helena pel Barça és el seu pare, que també és el culpable de la devoció pels Beatles.

0: El llapis de memòria de l'Helena Ford també hem trobat a Day in the Life dels Beatles, els Beatles més experimentals de la seva discografia, perquè, com dèiem ara, Helena, si Serrat és la mama, els Beatles són...
1: Sí,
0: el papa.
1: I la música en general és el pare. El meu pare era un músic frustrat, tinc fotos seves intentant amb un grup, intentant. Ell adorava la música, o sigui, recordo sempre amb la passió que m'explicava com havia comprat les entrades pel concert dels Beatles a la Monumental, que li havien costat l'equivalent a un mes i mig de sou. Tot. Em va traspassar l'amor per la música i fer-me entendre que la música era una de les parts més importants de la vida. Era passió, era sentiment, i les cançons de bressols eren els Stones, els Beatles, Cliff Richard, i a més el meu pare en un determinat moment...
0: T'adormies amb Sympathy for the Devil, tu?
1: M'adormia amb Sympathy for the Devil i altres. Jo, en un moment, amb el meu pare, a més, la seva passió, ell tenia la seva feina, però a més es va dedicar a ser mànager musical, era mànager musical dels Mustang, el grup era el sisè Mustang, i jo també vaig de petita, com que ja ets adolescent, el meu pare anava a mi, muntava amb bateries i em portava als concerts. Jo vaig anar a un concert que vam fer al Palau dels Esports, no em facis dir l'any, perquè era molt petita, que es deia Hasta Luego Cocodrilo, que contra les Mustang, els Cirex i tot, el meu pare em portava de la mà i em portava, i amb pocs anys també em va portar, amb 13, 14, no recordo exactament, potser són un any més, a veure Supertramp, que va ser la primera vegada que vaig veure un concert allò de música, i el meu pare eren els Beatles, i per tant jo, si haig de parlar del pare, hi haig de pensar, i el que m'ha transmès és els Beatles, i he escollit aquesta perquè a mi és la que m'agrada més, segurament.
0: Així, t'agrada més el Beatle que Arrisca, eh?
1: Sí, perquè a més el meu pare sempre em deia que els Beatles bons eren els del principi, perquè tot i la simplicitat, tot el que va canviar, no? I m'explicava com van viure. Suposo que ell també...
0: Clar, ho agafa d'aquella època,
1: l'època franquista, on els Beatles...
0: Com
1: obrien,
0: trenquen.
1: Exacte, com van trencar. Ells li seguien agradant els Beatles al principi, deien que eren més bons per ell, però jo, quan les he anat descobrint, sempre m'ha agradat més els Beatles de la darrera època.
0: Que ara parlàvem de les passions del teu pare i anteriorment ens deies que et va fer sòcia, crec que abans que inscriure't al registre
1: sempre
0: civil.
1: Sempre ho explico, això. Ell sempre m'ho diu, que va sortir de l'hospital, se'n va anar al Camp del Barça, en aquells moments havies d'omplir un formulari i t'havien d'autoritzar i tal, i jo, de fet, jo neixo el 21 de desembre, crec que consto d'una de l'alta l'1 de gener, perquè llavors t'havien d'acceptar amb una junta directiva, t'acceptaven i tal, però realment sóc de finals de desembre i sí, el meu pare ja va portar i em va dir que això era...
0: Però abans que el registre i tot, eh?
1: Abans que el registre.
0: Sí, abans va ser sòcia que persona.
1: Que de fet, al final, jo crec que la butlleta final està feta, perquè ho he comprovat uns dies després, perquè segurament, com que no hi havia ni els documents registrats...
0: Senyor, per favor,
1: vagi vostè al registre...
0: Vagi fer el llibre de família i ja tornarà.
1: Sí, per això tinc el número de sòcia tan baix. I l'altre dia els deia als meus fills, sentant-se a la taula, els deia, escolteu, jo us vaig fer sòcia, un el mateix dia que va néixer, l'altre per situacions burocràtiques 10 dies més tard, però des de petits. Els vaig dir, feu el que feu a la vida, feu el que us passi a la vida, mai deixeu de ser socis del Barça. M'ha dit, d'acord, mare. Vull dir, perquè això ens fa com som.
0: És una ordre.
1: És una ordre. El desitja la mare, no?
0: Com a aficionada, no com a directiva, què és el més boig que has fet pel Barça?
1: Ostres, si toc sincera, no. Bueno, com a aficionada, no he fet cap bogeria. Segurament el més boig és presentar-se a les llistes electorals
0: Això està molt boig,
1: és cert. Del Barça,
0: però em refereixo a ser el típic viatge a la final de Berna, que la gent anava pel matí i tornava a la nit
1: no,
0: després.
1: No, jo això no ho vaig arribar a fer mai, perquè circumstàncies personals i familiars no m'ho feien. Volia anar a Wembley per tenir un examen el dia següent i jo era com molt responsable i vaig dir... era la universitat, no hi puc anar. No, bueno, sí, vaig una cosa.

0: O sigui, passejar-me amb una estelada tot el dia per, tot un dia sencer per Madrid. L'any 96, a la final que juguem al Bernabéu, que guanyem contra el Betis,
1: sí,
0: i que Gaspar va posar l'himne.
1: Marca tant, doncs, Munique, no, allà, em sembla?
0: Sí, sí, no recordo que va...
1: Sí, un rebot. Figo marca, dos, sembla, Figo segur que marca. Figo.
0: I aquell dia sí que vaig anar amb uns amics i vaig passejar-me tot el dia amb aquella estelada, però sí que sé que bogeries no n'han fet moltes.
1: Hi ha algun problema per anar al 96?
0: No, cap problema.
1: Mira, una friqui, no? Que va per aquí amb això.
0: Per generació... Encara que no sabien massa bé qui era, fins i
1: clar,
0: tot. Ara potser els saben més, abans no.
1: Una senyora d'Armènia, deu anar per aquí.
0: Exacte.
1: Per generació, a tu et va tocar molt menjar-te molts anys de nuñisme.
0: Mm-hmm.
1: A casa, què tal us portava amb el nuñisme?
0: Ens portàvem malament. Jo crec que quan va haver les eleccions, per certes coses que coneixíem, a més també de manera familiar, crec que la figura de Núñez no va caure bé en la família Fort, que era una família molt culer, i sempre vam manifestar-nos en contra d'aquella junta. I de fet, per això jo, amb 25 anys, entro joveneta en un moviment que és l'Elefant Blau.
1: Podem anar més enrere, crec.
0: Podem anar més enrere.
1: A la candidatura d'Àngel Fernández.
0: Sí, de fet, sí. És a dir, quan l'Àngel Fernández es presenta, demana, fa un sopar a l'estació de França el dia abans de les eleccions, el dia divendres, les eleccions eren diumenge.
1: Any 97.
0: Any 97. I jo, quan tot el que eren moviments per canviar les coses a Can Barça, m'hi apuntava i ell va demanar interventors, m'hi vaig posar. El meu nom va quedar en una llista que després es va anar, diguéssim, fer més gran i després ja vaig col·laborar amb l'Elefant Blau i fins avui. Han passat moltes coses.
1: Aquí és on coneixes el Jan Laporta?
0: Sí.
1: A la candidatura de l'Àngel Fernández?
0: Sí, però en aquell moment no vull dir, els coneixem, perquè ell és un mes d'aquella candidatura i en aquell moment doncs hi havia Fons Godall també, hi havia... I jo
1: no hi ha com una presa de contacte, ja de primeres de congeniar...
0: No, aleshores no. És més amb l'Elefant Blau, quan congeniem.
1: Que la teva amistat amb Laporta, aleshores fa...
0: És el 97, sí.
1: 28 anys que...
0: Sí, es diu aviat, sí. A vegades ho penso i dic, Déu-n'hi-do. Per mi fa 4 dies i han passat molts anys.
1: Crec que coneixem moltes facetes del Jan Laporta, però la del Jan Laporta amic no. Com és el Jan Laporta amic?
0: Ah, hòstia, el Jan Laporta amic.
1: Som amics, no?
0: Sí. Som amics. És el germà que vols tenir, és l'amic que vols sortir per sopar. És una persona extremadament generosa i lleial. I és una persona que, més enllà del que tu puguis veure a fora, sempre el vull al meu costat. Sempre el voldria al meu equip. Sempre.
1: Que Laporta arriba a la presidència el 2003, tu entres el 2008. Et va saber greu que no comptés amb tu d'entrada?
0: No, jo...
1: O no podies tu, perquè no és personal?
0: Jo, de fet, entro el 2003 a la Comissió Social.
1: Ah.
0: És a dir, sí que faig 5 anys. La Comissió Social és una comissió que, diguéssim, està per sota de gent voluntària i de gent que també doncs, està a prop, que fa les relacions allà on no poden arribar els directius, doncs hi ha la Comissió Social, i jo en aquells anys em vaig dedicar a fer molts actes amb les penyes...
1: Estaves per allà dins, eh?
0: Estava, des del primer dia vaig estar. I després, el 2008, quan hi ha el... Però és que la candidatura del 2003 era molt tancada, era una candidatura que tenia les seves relacions, les seves equilibris, i per tant, també era molt jovenet, aleshores. El 2008, quan hi ha el trencament en el seu dia després de la moció de censura, doncs sí que el Jan ve i em diu, vull que hi siguis, i allà hi vaig ser.
1: Escolta, ja que sou tan amics, digue-li que vingui un dia al programa.
0: Ja li
1: jo crec que aquí hi brillarà. A més, ell que és d'emocionar-se.
0: Ell sempre brilla, perquè és la persona més autèntica que conec.
1: Però aquí, que a més pot estar relaxat...
0: Sí, li transmeto.
1: A veure si hi ha sort. Seguim connectant les cançons de Llapis de memòria de l'Helena Fort, una dona tan, tan culer que porta l'escut al pit.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: llapis a memòria de l'Helena Fort també hi hem trobat l'himne commemoratiu dels 125 anys del Barça, del club del que ella és, forma part de la junta directiva, que pel que estem parlant, Helena, entenc que quan ha tocat fer la llista del teu llapis de memòria, aquesta era de les de segur que entra.
1: Sí, sí, segur que entra, per moltes coses, perquè forma, diguéssim, pot definir la meva relació amb el Barça. Crec que, a més, la lletra és fantàstica, perquè també vam participar en aquest 125 aniversari jo des de la comissió, doncs, per crear-la, per arribar fins aquí. No la vaig fer jo, però, diguéssim, la idea, com ho vam generar, com es va treballar, i perquè crec que és una cançó magnífica, és que m'agrada molt. El president sempre em diu...
0: Els oients de l'Espanyol podeu opinar, també, què us sembla?
1: La canta és fins a la dutxa, i és que m'agrada molt, crec que té una força i que és com allò que hem volgut fer el 125 aniversari, la gent que hi hem treballat i des del club, no? Doncs posem aquí el comptador, mirem cap al futur, és una cançó alegre, és una cançó que té aquest... I que parla de l'escut al pit, i és una mica això, la que deia jo abans, què és ser el Barça? És quelcom que et defineix.
0: És cosa meva, o si parem bé l'orella podem escoltar entre les veus que canten la del Josep Montero d'Oques Grasses?
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: No estic boig, eh?
1: No,
0: està aquí,
1: Això ja va haver-hi un programa a TV3, al Som un Clam, que ho explica, i tot el procés de formació de la cançó.
0: Quins són els teus càrrecs a la junta directiva del Barça? N'hi ha uns quants, eh?
1: N'hi ha uns quants. Principalment soc vicepresidenta institucional, soc portaveu de la Junta...
0: Sí, et menges tu els marrons, d'acord?
1: Alguns marrons, no tots.
0: La majoria, sí.
1: Presidenta de la Comissió d'Ètica i Transparència, presidenta de la Comissió de Memòria Històrica, aquelles coses que a vegades no es veuen tant, però que anem fent allà, doncs, l'espai... I membre de la junta directiva, al final, i qualsevol cosa que faci falta.
0: Suposo que hi ha un moment que tu esperaves que arribés en el llibre de memòria, perquè també ets la responsable màxima de l'Espai Barça.
1: Mm-hmm.
0: No ens allargarem,
1: no.
0: Però t'he de preguntar, perquè els companys d'Esports de Ser Catalunya van publicar aquesta setmana una notícia que, si més no, crida l'atenció, que és que l'IMAC va guanyar el concurs del Camp Nou, tot i que els tècnics del Barça la valoressin en els seus informes com la pitjor qualificada. Jo només et pregunto, des de la més absoluta de les meves ignoràncies, com pot ser que guanyi el concurs la que els tècnics del Barça t'han dit que és la que té menys punts, la menys qualificada?
1: Seré molt breu i intentaré ser molt concisa. Ja ho va explicar en Joan Centelles en aquestes mateixes antenes. Això no és així, hi havia molts informes, un d'ells sí que era més negatiu i, en tot cas, no era la pitjor valorada amb tot el conjunt. A vegades les licitacions i els concursos tenen molts punts en els que tu valores, i l'IMAC no era en cap cas la pitjor valorada ni ha estat la millor al final. No ha funcionat així, crec que el Joan Centelles ho va explicar molt bé. Hi havia, i sobretot els informes, no, els tècnics van dir, no, un tècnic va fer un informe favorable, n'hi havia altres desfavorables, i jo vull tornar a posar a la taula, com va explicar en Joan Centelles, que el procés de licitació, prequalificació i execució de les obres és el procés més vigilat, controlat, monitoritzat, interna, externament, superexternament, perquè no només hi ha la part interna, hi ha empreses a fora, i a més la gent que et deixa els diners. Perquè si algú es pensa que algú deixa 1.500 milions d'euros i aquests inversors no validen a qui acaba executant les obres, és que no entén res tampoc d'aquest món. Per tant, es poden dir moltes coses. Crec que s'ha fet, i perdoneu-me, i amb això que ho he dit tres vegades, d'una anècdota, una cosa que no... o una conclusió que no existeix, i que els socis del Barça poden estar plenament conscients que el procés és transparent i que estem i que tindrem el millor camp del món, sense cap mena de dubte.
0: Te la saps, la resposta.
1: Hombre, perquè estic... No, me la sé perquè és així. Perquè és així.
0: Un tècnic.
1: Sí, un tècnic.
0: Val,
1: i això es va explicar el Joan Centelles, sí.
0: Quan tornem al camp?
1: La pregunta.
0: Sí, clar, home. Jo he rebut un mail com a soci. He rebut un mail que em diu, vinga... Que som-hi.
1: Estem treballant molt durament. L'Ajuntament de Barcelona treballem colze a colze des de fa molts mesos, aquesta per sempre, però aquesta per final mes. Complirem estrictament tots els seus requeriments, treballem de la mà, i jo crec que en breu hem de poder anunciar coses.
0: En breu. Quan tornem, en breu.
1: Jo crec que ara està de la mà de donar l'últim permís a l'Ajuntament i estem allà.
0: Pot ser que, com ja us heu enganxat els dits, ja no voleu dir una data exacta, perquè no, ja serà millor quan
1: tothom,
0: ho tinguem.
1: Mira, molta gent em va dir, una vegada em van preguntar, tan penedeix, això és tot el que has dit o el que has sortit a dir? Jo sempre dic que no, i sempre m'agrada dir el mateix. Cada vegada que hem sortit, o que he sortit jo, hem dit allò que era la informació que tenien al moment i les previsions que tenien en el moment, no? És a dir, que l'enjoy del GPS que et diu trigaràs 10 minuts en arribar i després quan es va trobar t'ho recalcula i són 12
0: bueno,
1: i són 13.
0: Quan t'equivoques de carrer o, i te'n vas a l'altre.
1: O, no, sí. O simplement perquè hi ha quelcom que passa, no? Que no has pogut fer-ho. Jo crec que hem fet un exercici de transparència brutal, com no s'ha fet cap. Vull dir, m'agradaria que algú em pogués comparar tot el que hem fet amb l'Espai Barça, la transparència i com ho hem explicat i exposat i ensenyat a tothom. I que no hem encertat en alguns moments, evident, és obvi. Mm. Però jo estic orgullosa del que hem fet, jo, perquè m'ha donat la cara, però darrere hi ha un equip. Per tant... estem allà, i ara ja crec que sí que... Ara, quan ja no depèn de tu, sí que és evident que no pots posar una data concreta.
0: No m'estranya que et vulguin de portaveu de la Junta, Helena. De mitjana, quantes hores li dediques al dia al Barça?
1: Depèn de les setmanes, però possiblement més a la meitat del meu temps entre setmana.
0: Sí, 12 hores al dia. És la meitat.
1: No. Ja, no, em referia a les hores, diguéssim, laborables, eh? Les que no faig de mare, que també em toca fer de mare. Sí, 30, 40 hores a la setmana, a vegades són 10, a vegades són 15, sí.
0: I es pot compaginar, tu tens un bufet, no?
1: Jo, sí, tinc un despatx, abans tenia un despatx més gran, ara per circumstàncies estic jo exercint sola. Sí, és molt complicat, i ho puc fer-ho precisament perquè no treballo per compte aliena, i jo, doncs, al final, a les 4 de la matinada, els dissabtes, els diumenges...
0: A les 4 de la matinada?
1: Sí, faig demandes, o faig escrits, o... Ho puc compaginar, és el que significa... però gràcies a Déu puc fer-ho. Però aquí hauríem molt de parlar del paper dels directius, de tota la responsabilitat, el compromís, la feina... És molt més dur del que es pensen. És una mica... A mi em molesta moltes vegades quan diuen no, els canapés i no els viatges, no, escolti, no és això. O sigui, la feina que hi ha darrere d'un directiu, i més en el Futbol Club Barcelona, és molt més complexa, molt més compromesa, i no tot és flors i violes, eh?
0: El 2026 hi ha eleccions. Mm-hmm. I tornaràs a ser a l'equip de la Porta.
1: Bueno, crec que el president sempre diu que vol ser president, que li agrada ser president. En parlarem quan arribi el moment.
0: Fa cara de que sí, de que estàs molt cansada.
1: Estic,
0: però...
1: És molt esgotador, però és molt
0: apassionant.
1: Em
0: parles amb una passió.
1: A mi m'empassiona molt, sí.
0: I segur que hi haurà més dones aquesta vegada. Ja
1: bueno,
0: hem
1: de veure-ho, sí.
0: Que això potser, modificant els estatuts, ho pots forçar, no? De dir, o ha d'haver una paritat... dintre.
1: Mira,
0: la Junta, o un tant per cent...
1: Aquí podem parlar de moltes coses, ara, ja no només del Barça, sinó en general de l'esport o en general del món. Soc partidària... Jo no soc partidària conceptualment de les quotes femenines. Ja sé que això a vegades... Però jo crec que són moltes dones...
0: Però és que el món dels homes,
1: exacte,
0: que el futbol és, a vegades has d'obligar una mica a dir, vinga, senyores.
1: No, les quotes han estat necessàries sempre. Però el món del futbol... quan tens un 26% de percentatge de sòcies, és molt difícil que puguis anar a una quota de 50-50 o fins i tot de 40. Jo crec que prèviament hem de fer una feina perquè les dones se sentin part d'aquest club i totes vulguin arribar. Jo t'haig de dir que l'experiència com a dona no és fàcil, eh?
0: Segur, i a més, si no ets l'única, suposo que estàs sempre en l'ull de l'huracà i se't
1: perquè,
0: veu més.
1: Perquè segurament les dones, pel que sigui, tenim visions diferents en moltes coses, tenim sensibilitats diferents, t'has d'anar a dinars, jo vaig, quan viatjo, que no viatjo molt, però viatjo i representant el Barça, sempre al final t'acabes entrant en taules on tots són homes i tu ets l'única dona. I això, doncs...
0: Per això et dic que com... potser hem d'obligar, si no es pot per
1: però,
0: naturalesa.
1: Jo crec que
0: les dones les trobaríem, i superben preparades.
1: Això no tinc... No, jo no poso en dubte, només faltaria. Jo crec que les dones sempre... A vegades ens fan por certes coses, i hem de buscar... I hem de canviar més la cultura, és a dir, hem de fer que les dones s'impliquin més. Tenim un equip femení fantàstic, per exemple, que serveix, que això ha generat un moviment molt més de dones que estaven més allunyades del futbol que no pas. Jo crec que hem d'agafar tota aquesta embranzida. A mi m'agradaria que fos una cosa molt natural. Mi forçada al Barça no sé si m'agradaria.
0: Però és que si no surt natural...
1: Si no surt natural, hem de fer que surti natural. Jo l'única cosa que vull deixar, si algun dia, qual dia que surti del Barça, és la feina del dia a dia és una cosa, però que algú normalitzi que una dona pugui ser gestionar el Futbol Club Barcelona.
0: I segur que ho fa millor. Segur, té molts números a fer-ho millor.
1: No sé si millor o no.
0: Bé, almenys que ho provi, perquè com que no ho sabem com ho faria, almenys que ho provi.
1: Jo animo les dones a entrar a la vida diària del Barça.
0: també t'agradaria repetir algun dia com a diputada al Parlament de Catalunya? O aquí ja en vas tenir prou? Ja,
1: jo vaig estar 2 anys, després vaig... Bueno, després vaig, crec que sóc la diputada més ràpida del món, perquè el mes de març del 24 jo estava a les llistes electorals, va anar corrent, vaig entrar 15 dies, vaig entrar el mes de març, i al cap de 15 dies el president Aragonès va dissoldre el Parlament, i crec que m'han dit que sóc la diputada que ha durat 14 dies menys. La política també, això et parlava abans, no? d'aquesta vessant més de servei públic que sempre he tingut, o de defensa dels pobres, que sempre deia jo de petita, és molt apassionant. Ara, però jo crec que també ara són moments difícils de la política, però sí que és cert que li hem de donar la volta, se li ha de donar la volta. Els polítics estan molt desacreditats, i és terrible que la gent, el ciutadà, desacrediti els polítics, perquè són la gent que ens ha de donar les eines per viure millor. I per tant, jo no sé què em portarà la vida. A dia d'avui estic allunyada de la política, no formo part del dia a dia de la política, però per què no tornar-hi? Jo sempre intentar millorar la vida de la gent, ja sigui des del Barça, que també ajuda molt, però des de la política sí, és quelcom molt interessant.
0: És compatible? Tu pots estar a la Junta i al Parlament?
1: Legalment, absolutament compatible. Sí, de fet, vaig estar-hi 15 dies i ho estava. El Parlament no genera una incompatibilitat amb qüestions del Barça. És més la incompatibilitat més
0: horària.
1: Més horària, exacte. És més de qüestions horàries.
0: Seguim connectant les cançons de Llapis de memòria de l'Helena Fort. I ara, Helena, prepara't perquè marxem en cotxe i ben en corbes.

0: Give It Away del Red Hot Chili Peppers, una de llavis de memòria de l'Helena Fort, una cançó, Helena, que suposo que et porta barreja de records de tipologies molt diferents. Crec que t'ho deixo tu i tu ens expliques què hi fa aquí, aquesta cançó.
1: Doncs, quan demaneu això, que posem sobre la taula la memòria personal, no sé si aquesta és la cançó que marca la meva vida, perquè segurament no és la meva cançó, però és una cançó que, quan vivia el meu marit, i estava amb els dos fills, anàvem amb el cotxe, sempre posàvem amb molt volumen aquesta tonada del Give It Away, Give It Away, amb dos nens petits. La cantàvem sempre. Tenia un apartament a Altafulla i els camins d'Altafulla d'anar i tornar, els meus fills els hi encantava, i la cantàvem tots quatre. I és segurament és quin flash. Vam poder estar pocs anys els quatre junts, i és la cançó que em recorda aquells moments de màxima felicitat quan rèiem plegats els quatre, no?
0: El pare dels teus fills, el Jordi, va morir el 2015, diria, que de càncer. Abans de que traspassés, us va casar un tal Joan Laporta,
1: sí. Una cerimònia
0: regidor de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Sí.
0: Entenc que us caseu sabent el que hi ha, el que ha de venir.
1: Sí, de fet, jo demano poder fer el casament finals del 2014, pensant que tenia com més temps. Després, aquestes coses, aquestes malalties evolucionen moltes vegades de manera que no controles, i tot just em vaig casar un 20 de març i el meu marit moria l'11 d'abril. Per tant, va ser l'última vegada que va sortir al carrer, que no va ser per anar a l'hospital.
0: Em costa molt imaginar-me un casament en aquest context.
1: No, jo intento, la meva vida intento ser positiva. El no surrender és per quelcom. I sempre intento buscar no hi ha res bo, evidentment, però va ser un casament amb música, amb molta música. El vam fer amb una cerveseria en aquell moment que tenia un amic nostre a prop de l'Ajuntament de Barcelona. En aquell moment només volia felicitat. I jo sempre ho he fet. Per exemple, el dia que vaig enterrar el meu marit, que va ser uns dies més tard, en lloc de plorar a casa, vaig muntar una festa a la platja a Altafulla amb tots els amics, amb música, begudes, i vam acabar prenent mojitos a la platja. Jo crec que era la millor manera d'afrontar la vida.
0: Clar, suposo que hi ha molta gent que ens escolta i potser ha patit una mort sobtada d'algú que... d'un marit, d'una mare, d'un pare, i pensa, almenys van tenir la gran sort de poder acomiadar-se d'això, no? De saber que arribaria en aquest lloc i passar tot aquest...
1: Sí, aquesta és la seva pregunta, aquesta pregunta la fa molta gent, què és millor, no? Patir aquests dos anys, van ser un càncer, són dos anys de molt patiment, i quan tens nens petits, i trobar-se malament, i... és molt dur. No sé quina és la manera que es pot gestionar millor. El que sí que sé és que ningú ens prepara per la mort, i menys per la mort de...
0: És un tabú, la nostra societat.
1: Em sembla l'error, un dels errors de la nostra cultura. La mort dels pares, jo te'ls vaig perdre molt jove, també. Però ja sí que és quelcom que encara tenim una mica més interioritzat. La mort d'un marit, el meu marit tenia 41 anys, va ser molt dur, i evidentment la mort de gent jove encara és més incomprensible. Però crec que aquesta societat, i no sé si és per aquesta cultura més... o més de la por, o més de no sé què, no ho sé. Parlem, a mi intento veure la mort sobretot des d'aquell moment, des d'una altra perspectiva, i valorar el que vaig viure, com aquests moments al cotxe amb els Red Hot Chili Peppers, en lloc de plorar les coses que no tinc.
0: Però és que tu, a més de passar-ho tu, tens dos nens, en aquella època crec que tenen 4 i 12.
1: Sí.
0: El de 4, mira, tira que te vas perquè pots anar tirant, però el de 12... és un senyoret, ja.
1: No, i a més jo, en aquest cas, vaig arribar a casa sola meva, no tenia més família, havia enterrat el meu pare un mes abans, la meva mare uns anys abans, filla única que... arribo amb dos nens a casa meva de 4 i 12 anys i dic, o què fas? O t'enfonses o tires endavant. I vaig decidir, després d'un procés de dol, obvi, vaig decidir que la vida et seguia.
0: És quan més te n'adones, que la vida no s'atura per ningú. Quan pateixes una mort així, és quan dius, jo necessito parar i fer-me un bitxo bola, però
1: sí,
0: no puc.
1: Jo, de fet, vaig fer una cosa. Vaig enterrar el meu marit un dilluns, i el dimarts els nens estaven al col·le i jo treballant. No vaig ni prendre'm un dia. Després potser penses, és bo o no és bo? No ho sé. Jo sé que en aquell moment necessitava tirar endavant, i per tant, si em quedava a casa era molt complicat.
0: I 10 anys més tard, com estàs? Com ho portes?
1: Bé. Vaig tenir la capacitat de dir... entendre que s'havia tancat una etapa, que no podia fer res, quelcom que no podia canviar, no té sentit no tancar-se i plorar quelcom que no tens, sinó que havies de construir una cosa nova. Jo he refet la meva vida, tinc una parella, sóc molt feliç, i crec que, a més, la visió de perdre un pare i un marit en un mes i mig i quedar-se sol al món, perquè jo em vaig quedar només amb els nens, que et dones ganes de fer moltes coses. I al final, aquest ruix final d'aquests últims anys ha sigut com això, la política, tornar al Barça, i amb l'esperit de dir qualsevol repte que tingui, el vull fer.
0: Ara ens deies que ara tens parella.
1: Sí.
0: Sembla que es diu Josep.
1: Josep, sí.
0: I ara mateix està sonant de fons una cançó que t'aboca a ell. Què estem escoltant?
1: Sí, el Jo soy malat de la Laura Fabián. Hi ha moltes cançons que hem compartit. Ell també li agrada molt la música, però jo crec que aquesta cançó és aquella música... quan tu fas un canvi, descobreixes de les persones moltes coses, i el que segurament tens una parella que no té res a veure amb el que has tingut abans, i el Josep m'ha ensenyat moltíssimes coses a la vida, m'ha obert moltes portes, i música que no coneixia, i cançons que no són pròpies. O sigui, jo segurament, de manera natural, no escoltaria aquest tipus, la cançó francesa, la cançó italiana. I, en canvi, jo crec que aquesta cançó és de les que he anat escoltant perquè ell me l'ha ensenyat, com moltes altres coses. I estic molt agraïda.

0: Je suis malade. De...
1: Una cançó tràgica.
0: Sí, bueno...
1: Eh? Aquestes franceses.
0: Molt francesa.
1: Molt, molt, molt. Amb aquesta veu meravellosa, eh?
0: De la Lara Fabian.
1: Fabian, sí, sí.
0: Com us va conèixer, el Josep i tu?
1: Ostres, doncs, de manera... És que si ho explico... Ens vam conèixer perquè vam començar a parlar per Twitter. I al final, el Twitter de...
0: Era Twitter, eren piolaires.
1: Eren piolaires, amb més gent. El Twitter de fa 10 anys era diferent que el Twitter d'ara. Era un espai on de conversa, de reflexió... I et portava que molta gent l'acabaves posant cara i quedaves... i et trobaves.
0: Sí, sí. I us veu desvirtualitzar, no?
1: Es veu desvirtualitzar, però amb un grup gran, eh? No, no, no només individualment, sinó amb més gent.
0: I veu anar de lo general concret,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, a més vinculats segurament a xerrades i reflexions sobre el Barça.
0: No cal ni que et preguntis si és superculer.
1: Superculer.
0: Crec que ha escrit un llibre, no? Fins i tot.
1: Sí,
0: de...
1: sí, sí. Ell és especialista en història del Barça, especialment dels primers anys. I, sí, sí. Compartim també aquesta passió. Passa que jo soc més passional, és més fred, eh? Jo soc molt més passional, jo soc molt més mediterrània. Sí.
0: Estem arribant al final del teu llapis de memòria i et toca triar amb quina cançó tanquem la paradeta.
1: Mm-hmm.
0: Pots acabar amb Police, amb So Lonely, o pots acabar amb Iris de Go Go Dolls.
1: Uau, quina... és difícil l'elecció, perquè una és el passat i l'altra és el present.
0: Tu decideixes?
1: Doncs... Police és el que jo vaig descobrir sol amb la música, que m'agradava molt. Iris és quelcom que he descobert, he anat descobrint després de més en aquesta última fase de la meva vida, i com que sempre hem de mirar cap al futur, Iris.
0: Doncs que soni Iris. Helena Fort, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Un plaer estar aquí també.
0: Manel Saez a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana i el de sempre, que gràcies per ser-hi i que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

0: I avui obrim el Que t'hi jugues amb una protagonista de luxe, perquè, Laia Pujals, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Hem seguit molt de prop l'última setmana l'evolució de l'equip de natació artística espanyola als europeus. 6 medalles en 7 disciplines, l'última ahir, amb aquesta coreografia Berghain, que transcendirà més enllà del resultat esportiu segur, que els hi va valdre la plata.
1: Sí, de fet són 8 medalles, normal que... Sí, són 5 de plata, 2 bronzes i 1 or en total. T'has descomptat, normal, perquè aquest equip trenca tot, trenca rècords, fa història. De fet, excepte en 3 rutines, tota la resta ha tingut medalla, per tant, molt bon europeu. Però més enllà dels podis, l'equip ha aconseguit fer història, primer trencant el rècord de major nota obtinguda en impressió artística i en Berghain, i en segon lloc aconseguint el primer or en soldo tècnic de la història de la disciplina espanyola, un or que té noms i cognoms, com ja vam dir aquí, i que són els d'Iris Tió, que valorava així aquest europeu ahir al Larguero.
2: Estoy súper contenta porque creo que hemos hecho como un paso más desde el año pasado, nos hemos consolidado más y también nos hemos acercado mucho a Rusia, que es nuestro máximo rival y que queremos ganar en Los Ángeles. Creo que es como primer paso, ¿no? Les hemos dado miedo ahora porque nunca antes estaban como cagadas para que nosotros las ganáramos y ahora las hemos visto que incluso nos estaban espiando los entrenamientos, nos han confiado alguna cosilla. Están pendientes de nosotras y nos estamos acercando mucho en lo que hace en las puntuaciones. Ya no estamos a 10 puntos de Rusia, ya no se ve algo imposible.
1: I és que, tot i que l'equip de la russa han superat l'equip d'Andrea Fuentes en alguns casos, ho han fet per molt poc. I en categories individuals i de duet, l'equip espanyol ha quedat per sobre liderant la natació artística. Una Rússia que, bueno, ja sabem que va protagonitzar una polèmica en l'equip lliure. I ahir Iris Tió també en va parlar, dient que va ser un gest poc ètic, però que també en va treure ferro, explicant que amb aquest gest l'únic que va demostrar Rússia és que Espanya ara és la líder de la natació artística.
2: O sea, es muy poco ético y no está bien porque fue que de la semifinal a la final subieron 5 puntos gracias a que nos copiaron una figura entera.
3: ¿Y les dio tiempo a prepararla?
2: O sea, sí, se lo dimos masticado, ¿sabes? Ya con toda la fórmula correcta. Entonces sí, fue un poco así mal. Pero bueno, mira, para nosotros es como que estamos liderando la sincro, ¿no? Porque nunca antes nos había copiado Rusia, ¿no? Y creo que esto significa que nosotras estamos como, ¿no?, a pie de cañón.
1: Per tant, a pie de cañón y amb aquest objectiu de Los Ángeles.
0: Andrea Fuentes, seleccionadora, ¿cómo estás? Bon dia.
4: Bon dia, què tal? No sé si em senteu bé perquè estic aquí a París encara, però aquí estic.
0: Quantes hores has dormit avui?
4: No ho sé, però el rellotge m'ha dit que muy mal.
0: Malament, eh?
4: Sí, fatal. Però bé, la nit anterior bé, o sigui que anirem recuperant a poc a poc.
0: Quin cost ha deixat aquest europeu?
4: Doncs una mica de tot. Per una banda, estic molt satisfeta de l'equip perquè hem millorat moltíssim en quan ens hem apropat més que mai a Rússia. Les hem guanyat no només amb artística, sinó que en l'execució de l'equip tècnic, que és el que més vols guanyar a Rússia algun dia a la teva vida, les hem guanyat amb aquells elements, no? O sigui que no ha sigut suficient per guanyar del tot, però ens hem apropat més que mai. Això en veritat hauria d'estar tirant coets ara mateix, però hi ha alguna cosa dintre que és que encara tinc... Perdó, és que estic cridant, estic aquí en un bar de París i m'està mirant tothom. El tema de que sents que alguna cosa no és suficient, no? El qual suposo que és bo, perquè al final és ganes de millorar i ganes d'anar més enllà, no només conformar-nos amb el que ja hem fet.
0: A més, veníeu d'un Mundial l'any passat amb 3 medalles d'or. Això ho heu notat també, haver de gestionar aquestes expectatives o pressió? Posa-li tu la paraula que vulguis.
4: Sí, això va ser només difícil al principi de la temporada, pues, gestionar aquesta pressió externa. Hem vingut a l'europeu amb tota aquesta motxilla a sobre, però dient, bueno, anem a saber com es fa, no? I els primers dies sí que es va notar de que no sortia del tot el que fèiem, i un cop vam, pues, no quedar tan bé els primers dies, va ser com, pues, ja està bé treure's aquest pes de sobre, saps? Ara ja, bum, ja ens ha fotut la clatellada per darrere, ja està, desperta. I a vegades, per molt que ho diguis i ho planifiquis i fiquis teories, fins que no físicament ho experimentes, saps? El clatellot aquest de, nena, desperta, que t'estiguis a tonteries, saps? No et treus aquesta motxilla i per fi voles, no? Que és el que al final, fins a les primeres medalles, hem estat 2 dies, en plan, què està passant, no? Sí.
0: I això pot anar bé? En ple cicle olímpic, és a dir, Equador entre uns jocs i uns altres, és evident que, perquè hem parlat molt sempre del teu mètode d'entrenar, del procés que seguiu, del valor que li dones a com es treballa, a transcendir, a inspirar, però al final ets una guanyadora i les teves nedadores són guanyadores. I quan aneu a un campionat mundial, europeu, jocs, aneu a guanyar o a quedar el més amunt possible. Si ha de ser en algun moment que t'ha de venir aquesta clatellada, que siguin un europeu i just quan queden 2 anys pels jocs, és el menys dolent dels moments?
4: I clatellada entre cometes, perquè al final vull dir que hem tret moltes medalles, no? I qualsevol diria, però què dius ara que no és suficient, no? Però quan nosaltres diem que anem a guanyar és perquè guanyar és la màxima expressió d'estar en la teva millor versió, no? Que al final és l'objectiu nostre. Què és el màxim que podem arribar a fer? Pues en els tres equips hem anat a la nostra millor vegada. El solo tècnic de l'Iris va ser la seva millor vegada. Per això vam quedar, pues, el més alt que podíem quedar, no? I ara, vale, què necessitem per encara aquest pas endavant encara més, no? I això és el que et dona aquesta gana, aquestes ganes de pues, descobrir més límits, no? Que no saps ni on estan encara. I amb les altres miniclatellades que hem tingut, doncs, que ha sigut sobretot amb el duo, ha sigut la màxima clatellada de que anàvem com, no, amb el duo guanyem. I ha sigut el que menys hem guanyat, no? I la veritat és que és positiu. Al final, tot el que miris pot ser positiu o negatiu. Inclús un or pot ser negatiu, no? Perquè llavors t'adorms i et conformes o tens pressió després. Però si tu mires la part positiva de tot, com és ara, és boníssim que haguem tingut aquest moment de que t'ho posi una mica més difícil l'univers i no et penses que guanyaràs sempre. I perquè ve Rússia, que Rússia... Espanya mai ha guanyat a Rússia, mai. Menys l'any passat amb solo i duo. Però amb aquí, mai. I això és el més important, no? O sigui que està bé que hagi passat, m'encanta que tinguem gana i que puguem apreciar més quan ho fem de veritat, perquè veurem que és més difícil del que ens pensem. I el més guai de tot és que ara som depredadors i elles són de presa, i no m'agradava més el paper de presa mirant enrere, que no ens pillin un altre cop, sinó estem cada cop més a prop i t'estic ja, si he notat els pals de la cua i te l'agafo, saps?
0: A més, aquesta pressió de no haver de fer la persecució tu. Però, per exemple, això que deies ara amb el duo, que deies, amb el duo segur, que ningú... O sigui, si algú es queda amb la impressió de... Bueno, és que igual en 3 ors l'any passat i 6 medalles al Mundial s'han relaxat una mica. Aquesta impressió seria errònia, si algú la té?
4: No crec que ens hàgim relaxat, sinó que han vingut crisis noves que mai havíem tingut, saps? Crisis de internes, de gestió d'equip, de repente tenir com, no sé, nervis extrems amb coses que no havíem tingut mai o enveges dins de l'equip perquè una té més protagonisme que l'altra, que és totalment normal. I el bo ha sigut que no ens ho hem amagat ni ho hem dissimulat, sinó que ho hem parlat molt internament i ens hem posat al lloc de cadascú, entenent què significa estar més a la sombra quan entrenes les mateixes hores i què significa ser la portaveu i sotmetre't a aquesta exposició, saltar-te l'entreno però després haver-lo de recuperar sola. Tot això sembla molt maco des de fora perquè surt de la tele i tot, però és molt més difícil també, no? Llavors, està bé parlar-ho, exposar els sentiments que a vegades és d'hòstia, jo també vull ser la portada. Ja, bueno, però és que ella potser pensa que treballa el mateix que tu, però està treballant el triple per darrere, saps? O sigui que parlar de tot això obertament, sense sentir-te culpable, sense apuntar dits, sinó amb la intenció de créixer com a persones i com a equip i no voler ser un equip mediocre que simplement amaga aquests sentiments, sinó que els parlem i els volem analitzar i curar, no? Perquè volem estar en un estat espiritual o de consciència superior.
1: I, Andrea, fa una setmana parlaves, no, d'això que mateix ara comentaves, que era com que el que més t'ha costat era que fossi un equip. I en aquest europeu hem vist molt doncs que tot l'equip ha anat a veure totes les rutines, us hem vist molt emocionades, sí, plorant. Sí. Creus que en aquest europeu heu sigut un equip més que mai després, sí, no, de tot el que havia vingut del Mundial?
4: Sí, em venen ganes, m'emociono, em ve aquí el glob aquest d'abans de plorar, perquè aquest europeu ha sigut tan maco veure com s'unien, que per fi hem vist que l'enemic no estava dintre, no? Com diu el Víctor, diu, hem vist que l'enemic és de fora, sí, és que hi ha algun enemic, que al final no són enemics, és un joc. Però ha estat molt, molt positiu veure com envers l'adversitat s'han unit més que mai, no? I han descobert les potències de cada persona dintre de la diferència, que una cosa és dir-ho teòricament i l'altra és això, doncs viure-ho i solucionar-lo, i aquestes mirades, que a vegades no ens havíem de dir res, però només les mirades entre nosaltres era com, vale, ja ho hem dit tot.
0: Perquè això t'anem a preguntar, si el que hi fossin les russes ha ajudat a aquesta equació, i ja no només que hi fossin, sí, pel repte que suposa a nivell competitiu, i perquè, a veure, sí, les coses com són, sí, són molt bones, sí, eh? Sí. Però també el que va passar amb el combo lliure, això de venir a veure's un entrenament, copiar-vos un moviment, yeah, per igualar o pujar la dificultat, i aquestes, sí, dècimes... Tot això com ho has paït?
4: La veritat és que al principi, quan vaig veure que pujaven 5 punts de dificultat, em vaig cagar amb tot. Sí, vaig estar com 10 minuts plorant i pagant el coixí, però després vaig dir un moment. Llavors, quan vaig descobrir que era perquè ens havien copiat la idea, que no és un moviment, és tot un concepte per un error del sistema que havíem descobert, i en veritat era una idea genial, que la copiessin així, perquè nosaltres portéssim hores i hores i hores planificant-la, elaborant-la, presentant-la correctament al món, no? Perquè una cosa és empujar les barreres de l'esport per fer-lo més gran, i l'altra és passar-te a la ratlla pel teu propi benefici, no? És molt diferent. I llavors, al veure això, vaig dir, pues, em va fer gràcia, sincerament és un honor que ens copi Rússia, i ens ho han deixat en plan, vinga, posa'm l'alfombra vermella per donar-me el lideratge, saps? Perquè, en veritat, s'han degradat moltíssim. Hauran guanyat l'or, però han perdut la dignitat.
0: M'agrada aquest titular, Andrea, han guanyat.

0: filosofia de treball, en la teva manera de fer, en els valors que transmeteu, en com... Clar, quan et passa això, no sé si és fàcil de dir, doncs, potser m'he de replantejar com treballo, o al contrari, com deia Guardiola, de dir, quan no guanyes és precisament quan més fidel has de ser a la teva manera de fer.
1: Sí, i la veritat és que ho hem fet d'una manera superelegant, ens hem posat a tothom a favor, tota la comunitat de la natació artística està a favor nostre. I és maco veure que a vegades hi ha coses que valen més la pena que de la plata a l'or. L'ajudar el teu esport a evolucionar d'una manera positiva i no negativa és, per mi, val més. I llavors, al final, és una carrera de fons, no? O sigui, l'objectiu és Los Angeles. Pues, tot està pensat, saps? O sigui, sí que anava amb dificultat més baixa, però no ha sigut per casualitat. Espera't, saps? O sigui, molta gent m'escriu, potser hauries de pujar dificultat, jo, no me digues. No ho havia pensat. Ho sé perfectament, està fet expressament tot calculadíssim per quan arribi el moment de fer-ho, quan toqui i sense cap tipus de pressa.
0: I què has après d'això? Perquè no torni a passar en el futur. D'entrada posar un candau a la porta de l'entreno. D'entrada posar un candau perquè no entri a l'entreno, però a part d'això...
1: No, saps? És que no m'agrada amagar-me, però això sí, no... El pròxim, quan conti de veritat i no sigui un europeu, evidentment em guardaré les cartes per quan toquin. Però és que en aquest cas no em semblava maco, saps? No em semblava bé amagar-me. Volia ser transparent i portar, saps, el giri a la mà. Sí.
2: I de les 8 medalles que he guanyat, l'Iris n'ha guanyat 6, era la que feia més rutines, en feia 7. No sé com ha portat aquest europeu tant a nivell físic com mediàtic, que previ doncs, veu dir que li havia costat una mica no arribar a aquest punt i arribar bé. No sé ara un cop ha passat, sí. com ha arribat ella i com l'has vist tu com a entrenadora?
1: Pues, tothom, sí, cada país m'ha vingut entrenadores en plan, la Iris és com un alien, no és un monstre, com aguanta això? No perquè fa més proves que ningú. No hi ha cap solista que faci bona, que faci les proves d'aquí, ni el duo mixta, i llavors és com un extraterrestre. No tinc més paraules i que estic super orgullosa de tenir-la a l'equip i poder entrenar-la i que quina sort tenim de tenir-la aquí, no? I d'haver-li pogut ajudar a que potenci les seves fortaleses. I a sobre que sigui tan bona persona i ajudi a l'equip tant.
0: Doncs jo entenc que li poses bastants deures sovint a l'Iris. Ahir ella va estar al larguero i ens va posar deures per tu.
3: ¿Te pones nota o eso solo dejas a otros? ¿O solo dejas a Andrea Fuentes? No sé si te ha puesto nota a ti y también al resto de compañeras y compañeros del equipo.
4: No, se lo dejo a Andrea Fuentes, sí.
0: Doncs de l'1 al 10, entrenadora.
1: Perdó?
0: De l'1 al 10?
1: Ella m'ha dit que jo... De l'1 al 10 a ella? Hombre, un 10, és que... És que tu, el que ha aguantat aquesta dona, aquest campionat, que era un dia que va anar a 3 proves, que això és com impensable, dues d'elles seguides. A l'entrenament d'abans havia de fer una i després l'altra, tornar a desconnectar tots els moviments. Hi ha com més de 1.000 moviments per cada rutina. Recordar-los sense liar-te amb el que ve després, quan són tots tan iguals i tan amb diferents ordres. Tu saps la capacitat mental que és això? Bueno, no veu ningú és capaç. I no s'ha equivocat ni una vegada, eh? Sí, que dius una cameta que s'hagi equivocat un número. No, allà, pum, sang freda.
0: Doncs, Andrea, et deixarem que acabis de baixar després d'aquesta setmana intensa d'europeus, sí. En què per fi, hem vist un escenari gran, ja l'havíeu estrenada, però aquesta coreografia del Berghain, que me'n recordo quan et vam entrevistar a principis de la temporada passada, que ens vas dir, l'estem preparant, sí. Flipareu amb una acrobàcia que jo crec que ho trencarà, i em sembla que amb sí. Això, amb aquest transcendici, que us on heu sortit, eh?
1: Sí, ha sigut la més valorada de la història artísticament, així que celebrem també les petites victòries, que no són petites, que si no estarem eternament insatisfets, i aprenguem a valorar el que ha passat, i està bé mantenir la gana, però també celebrar almenys durant 10 minuts el que hem fet bé, no?
0: Home, i tant. Falten 2 anys pels Jocs, ho deies tu, per tant, i ara què? Ara aquests propers dies te'ls agafes allò una mica d'acabar de país això tranquil·lament?
1: Descansar i família i pensar, escoltar músiques que m'inspirin per les pròximes coreografies i estratègia per la dificultat, sí.
0: Doncs, Andrea, celebrem que tornem 8 medalles, honor, sigui una sensació de que, tranquils, que estem arrencant, que queda cicle per davant, sí, perquè vol dir que tenim una nació artística d'aquest país molt amunt, i és per la feina que porteu fent diverses generacions, però la que tu ara mateix estàs portant a uns límits que potser no ens els havíem imaginat. Felicitats, gaudeix d'aquests èxits,
1: gràcies.
0: I us anirem seguint de prop.
1: Adéu, que vagi bé a tothom.

0: Passa un minut de les quarts d'una del migdia. Posem-nos al dia.
1: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: De la Torre, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Ahir us informàvem que Quique García de l'Espanyol passava pel quiròfan, ja ha estat operat, per tant, uns 4 mesos de baixa. Veurem si li pot trobar un recanvi al club perico, que el que sí que sembla és que està a prop de tenir tancat un central.
2: Sí, segons ha pogut saber el diari AS, Unai Núñez està molt a prop de convertir-se en nou jugador de l'Espanyol per la propera temporada. Ahir a la nit estaven tancant les negociacions entre el Celta i el club blanquiblau per una sessió amb opció de compra. L'Espanyol necessita un central dretat, ja que té a Cabrera i Riedel, que els dos són esquerrans, sobretot després de la sortida de Calero. Una última hora que tenim, que l'Espanyol tanca temporalment les noves altes d'abonaments a causa de l'excel·lent resposta dels aficionats, que juntament amb la venda d'entrades de cara al primer partit de Lliga contra el Llevant, s'han exhaurit els seients disponibles.
0: Per tant, l'Espanyol inaugura llista d'espera per primera divisió. A segona, el Sabadell ja té tancat el desè fitxatge.
2: Sí, és Edgar González, arriba cedit de l'Almeria. El defensa defensarà els colors arlequinats a la seva tercera sortida consecutiva després de jugar al passat curs al Hajduk Split i a l'Andorra. L'altre equip que ha mostrat interès per fer-se amb els seus serveis en aquest mercat estival. Un Sabadell que ha debut al Molinón en 11 dies i ahir van parlar amb el capità Albert Urriols a la graderia del balcó sobre la nova aventura arlequinada a segona divisió.
3: És xula i a la vegada és complicada. Al final estàs dintre dels 42 equips millors d'Espanya. Nosaltres, les nostres armes, competirem, estic segur, a tots els equips, amb el respecte que mereix, però sense por.
0: A la Lliga F, i aquesta hora, estàvem pendents encara de la presentació de Caroline Nicolli com a nova jugadora del Barça després de ser el fitxatge més car de la història de la secció.
2: La brasilera ha signat fins al 2030 i ahir a la seva presentació va explicar que venir al Barça és també una oportunitat per arribar a convertir-se en la millor jugadora del món.
4: Well, I think to be the best player in the world.
5: Bé, crec que per ser la millor jugadora del món encara tinc molta feina a fer i que no està sota el meu control. Crec que faré tot el possible, és clar. Quan vaig decidir venir a Barcelona, sabia que aquí milloraria com a jugadora i com a persona, perquè sé que l'equip és molt bo. Sé que tindré molts reptes i quan mirem també les dues o tres últimes millors jugadores del món, jugaven al Barça, així que potser estic més a prop d'això, però mai se sap.
0: Va declarar fan de Ronaldinho i de Neymar, mal gust no té, tant de bo deixi una petjada més com la de Ronaldinho que la de Neymar. En futbol femení encara, en canvi, Andrea Falcón ha anunciat la seva retirada.
2: Amb només 29 anys, la jugadora canària ha decidit dir adéu al futbol, una futbolista històrica que va marcar una època al futbol, especialment al Barça, on va aconseguir alçar la primera Champions del club blaugrana. Les lesions constants li han privat de continuar gaudint de la seva passió i en tres ocasions es va trencar el creuat. Falcón ho ha comunicat amb un emotiu vídeo que ha titulat Gràcies, futbol.
0: Avui dedicarem un bon espai al bàsquet perquè ahir també es va presentar l'entrenador del Barça, Seco Lich, i els altres catalans de CB segueixen reforçant. Tenim nous fitxatges a la Penya i al Lleida.
2: Sí, el club badaloní i Bugui Ellis han arribat a un acord amb el qual el base nord-americà defensarà els colors de la Penya fins al 30 de juny de 2027. I a Lleida, Mark Hughes tornarà a vestir la samarreta per les properes dues temporades. Hughes va debutar amb el club a la temporada 21-22, any que l'equip va classificar-se per a la Final Four d'ascens a la ACB.
0: I acabem amb la sisena etapa del Tour de França femení, en què ahir Palau Blasi va perdre el mallot blanc.
2: A 3:15 dona el tret de sortida a la sisena de les 9 etapes totals del Tour femení, amb inici a Montbrison i final a Tournon-sur-Rhône. L'etapa 6 del Tour de França femení té un recorregut de 153,4 quilòmetres i compta amb 6 ports. Ahir, com bé has dit, Paula Blasi no va tenir un bon dia, va cedir 2 minuts i mig davant Bollering després de treballar els últims quilòmetres per la seva companya italiana Elisa Longo. La catalana va acabar l'etapa 15a i és deuena a la general.
0: 12:35, anem a xarxes.
1: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: @ que t'hi jugues.
0: Què riuen ja, Núria Vilamala i companyia?
8: No, és que m'estava explicant la Laia Pujals que hi ha hagut un moment que ha hagut de fer la croqueta per l'estudi, jo no ho he vist.
0: Sí. Jo no ho he mirat perquè llavors la gent que ens veu en directe al YouTube diu per què riu aquest idiota. Quan,
8: ja, són coses que passen que no es veuen a la càmera, però després...
0: Sí, perquè clar, tenim les càmeres instal·lades a l'estudi, però de vegades tenim monitors, televisions... Sí. Ara els que ens estigueu veient, veieu l'Andrea de la Torre sortir per darrere meu, clar, ens hem de moure. I la Laia Pujals, que estava col·locant el vídeo de l'Andrea Fuentes perquè el veiéssim també des de l'estudi, doncs ha fet... La croqueta ha sigut, és que no he mirat,
8: sí,
0: perquè no sabia si anava a 4 grapes, no sabia
8: sí, sí.
0: si estava fent...
8: És millor la croqueta, és més fàcil. No, t'estires i gires.
0: Va, això va a gustos.
8: A veure, Teje, Ha tornat Gavi a entrenar amb el Barça. Per tant, s'ha avançat també les seves vacances. Ha penjat ara un vídeo al Barça, un Gavi tenyit amb el cabell de rosa. Teje, no sé si has vist imatges o no. Era una promesa que havia fet Gavi.
0: Ha fet un Jan Couto.
8: Exacte, el pelo, el fresita, li deien.
0: Fresita, li deien.
8: I haurem de dir fresita a Gavi, que s'ha tenyit el cabell de rosa. Era una promesa, si guanyava el Mundial, i ja ho ha fet. Ha tornat a entrenar amb el Barça, per tant, avança el seu retorn Gavi. I al YouTube del que t'hi jugues, Teje, ha jugat una mica, perquè la gent es mulli.
0: Sí.
8: Qui preferiu que fitxi el Barça? Julián o Rodri? Jo sé que són compatibles, però m'agrada que la gent es mulli.
0: Home, sí.
8: De moment, Teje, un 73% prefereix a Julián, un 27% a Rodri. Va, tu, si haguessis de triar un, quin et quedes?
0: És que pesa la necessitat.
8: Sí, correcte.
0: És que el Barça
8: jo em quedaria amb Julián, eh?
0: Necessita molt més... reforçar la posició de on ocuparia Julián, la central de l'atac. Rodri, el Barça té un mig del camp que crec que qualsevol equip d'Europa...
8: Firmaria.
0: No, te'l canviaria. És a dir, vas a qualsevol equip d'Europa i li dius, et canvio el bloc, el teu mig del camp, el del Barça, i te'l firma tothom.
8: Sí, sí.
0: Que l'únic avantatge que li veig a Rodri és que ara mateix, doncs això, el que deia l'altre dia, que no sé si em vaig explicar bé, perquè hi havia oients que em deien, estàs boig, que si tens una urgència ara no tens cap mig centre que et pugui fer de central com Torreira ja el 2009. No dic que incorpori Rodri com vas passar amb Mascherano, que ja era la idea que pogués fer de central de forma recurrent, però que tens una plaga d'aquelles de lesions i has d'anar a jugar al camp del Bayern de Munic o del Paris Saint-Germain, no m'imagino De Jong de central, no m'imagino Gavi de central, no m'imagino Pedri de central. Rodri me'l puc imaginar, és l'únic que veig que té que no tinguis la plantilla, però per la resta, amb el mig del camp que tens, si em fas fer d'oient, jo també voto Julián.
8: La gent està amb tu, Teje.
0: Jo estic amb la gent.
8: Correcte.
0: 12:38.
1: Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.

0: Preparem el fil del futbol perquè a l'inici del programa l'Héctor González ens posava el dia de l'acostament de postures entre Vinícius i el Madrid. No està tancant ni molt menys un acord perquè Vinícius renovi, però sí que el Madrid li ha pujat una mica l'oferta, el jugador s'ho ha mirat amb bons ulls, Mourinho ja ha fet saber el seu entorn que hem consultat que té la sensació que Vinícius seguirà, i així el Madrid, de retruc, es facilita la vida en un sentit. Arnau Santero, com estàs? Bona tarda.
1: Bon dia. Què tal, Teje? Bon dia. Bon dia. Bon dia encara.
0: Crec que he detectat i he arribat a la conclusió que a partir de que tinc gana, us començo a dir bona tarda. Detecto que arriba al migdia, començo el programa a dir bon dia.
1: Però si hi havia cruzanets avui i tot.
0: Sí, però m'he portat molt bé, us he deixat que esmorzeu vosaltres. Us he deixat que esmorzeu vosaltres. El Madrid està confeccionant la plantilla, com sabeu, amb força traspassos de jugadors del planter i amb fitxatges que va sumant. Hi ha una normativa de la UEFA a l'hora d'inscriure els equips a la Champions, i a l'Europa League, a la Conference, que n'hem estat atents les últimes temporades, quan el Barça també va estar en dificultats a l'hora d'inscriure i va fer aquella renovació profunda de plantilla, que és que en aquesta llista hi ha d'haver 8 jugadors que hagin estat formats al planter del país d'aquell equip, és a dir, el Barça, el Madrid, els equips de la Lliga Espanyola han de tenir 8 jugadors formats a planters d'equips espanyols, i d'aquests 8, 4 han de ser del propi planter.
1: Exacte.
0: I el Madrid, amb tants jugadors de la fàbrica que ha traspassat, està vorejant el pal en aquestes xifres. I entra, però sí, està vorejant el pal.
1: Sí, sí, està just al límit.
0: I us preguntareu, i què té a veure això amb Vinícius? Ens ho explica l'Arnau Santero.
1: Doncs sí, en primer lloc s'ha de dir que aquest tema ha sortit ja que el Madrid ha fet un ingrés rècord gràcies a la venda precisament d'aquests canterans. És per això que ara mateix corre al límit. Dos dels quals han sigut anunciats fa relativament poc, Gonzalo i Palacios, que han anat a Marbeloa, al Fulham, i que de fet els va rebre així, i escolteu.
2: ¡Yepa!
3: ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Esa peluca?
4: ¿Cómo estás?
3: ¿Vamos?
4: ¿Y tú?
3: ¿Qué
1: De fet, els cops aquests que escolteu no és que estiguin apallissant a ningú, és que, com ja sabeu, per mantenir la seva masculinitat ferma s'han de pegar molt fort l'un a l'altre quan s'abracen a l'esquena, perquè ningú es pensi que estan mostrant algun tipus d'efecte o alguna cosa semblant.
0: Mira Ferran i Marcos.
1: Exacte.
0: Llorente, que
1: aquest
0: entorn encara tòxic en alguns sentits del món del futbol, sí.
1: Doncs això és així, no us preocupeu per ells. Però bé, Gonzalo i Palacios, ja són 5 amb ells els canterans blancs que marxen venuts aquest estiu juntament amb Fran González, Mario Martín i Fran García, a més de les activacions de clàusules de compres de Nico Paz, Valdepeñas i dels fitxatges de Víctor Muñoz al Liverpool, Mario Gil al Milan i Álvaro Rodríguez i Àlex Jiménez al Bournemouth.
0: Aquests ja no estaven en plantilla del Madrid aquest any, però que els hauria pogut recuperar i no ho farà.
1: Sí, perquè de fet el Madrid conservava el 50% dels drets de tots aquests i ara ja no. I amb tot això, el club blanc ha ingressat un total de 189 milions d'euros només venint jugadors de la cantera.
0: Sí, un informe que feia el diari AS amb aquestes xifres, i que són fitxatges que, a més, pels qui volen veure negoci més enllà del futbol, també han tingut les seves qüestions, eh?
1: Sí, de fet, no és per menys. Dos d'aquestes operacions poden aixecar una miqueta de pols. La primera és aquesta que hem explicat del Fulham, on, tot i que sembli que hi ha una gran lògica al darrere, ja que és molt recurrent que quan un entrenador marxa s'emporti alguns dels seus jugadors de més confiança, el que crida l'atenció és el preu. S'han pagat 40 milions per Gonzalo, 100 milions per Palacios... 10 milions, perdó, per Palacios, i el Madrid ha mantingut un 30% de tots dos jugadors, cosa que ha fet sospitar els més paranoics per una possible relació del propietari del club, del Fulham, amb una de les empreses afiliades a ACS. Un altre dels moviments més qüestionats és el de Valdepeñas, que l'han vengut a la Fiorentina per 8 milions d'euros durant 5 anys, i a més manté el Madrid un 50% del dret del jugador en aquest cas. El que fa estranyar, per això, en aquest segon moviment en la Fiorentina, és un interès que ha tingut aquest equip amb la cessió de Franco Mastantuono, que té un salari gairebé inassumible pel club italià, cosa que fa pensar que aquest traspàs sobrepagat de Valdepeñas pot intentar ajudar a acordar algun dels preus de l'argentí com una espècie de favor.
0: És a dir, el que han pagat pel jugador del planter és el que cobra Mastantuono, que és la manera de pagar en 3 anys el pagar terminis el salari de Mastantuono d'una temporada.
1: Exacte. Tot i això, el que és innegable...
0: Perquè vulgui pensar-ho, encaixa, sí.
1: Sí, sí. Aquests dos, qui vulgui ja estirar del fil aquí, cadascú endavant. Tot això, el que deia, és innegable que el Madrid farà molta caixa gràcies als seus canterans, però el que pot semblar una gran entrada de diners, com deia Esteje, és realment deixa molt a la corda fluixa al Madrid a la màxima competició europea, ja que es queda just al límit d'aquest famós cupo nacional.
0: Perquè és això que dèiem, que 17 fitxes de la llista A de la Champions, el que sigui, però les altres 8 tenen aquest condicionant, 8 que s'hagin format en un planter espanyol, no cal que siguin espanyols.
1: Exacte.
0: Però s'han d'haver format en un planter espanyol, i els altres, o sigui, d'aquests 8 que n'hi hagi 4 que siguin del planter del propi club. Però clar, això de planter és molt ambigu.
1: Sí, de fet, és que per la UEFA el criteri per etiquetar un jugador com a nacional o com a canterà del club no pot ser un estricte amb la nacionalitat, perquè això podria suposar un tipus de discriminació laboral, per tant seria completament il·legal, i el que fa és que el club o clubs on s'hagi hagut de formar aquest jugador, atenció, entre els 15 i els 21 anys d'edat, han de ser o bé nacionals o específicament en els 4 que dius, en el club en el que estan.
0: I això és on entra en joc Vinícius, per exemple, perquè Vinícius, que ha jugat 3 partits amb el Castilla, per les normes de la UEFA, compta com a planter.
1: Exacte.
0: En canvi, per exemple, el Barça, Dani Olmo, que va estar 6 o 7 anys abans de marxar a Croàcia, no compta com a jugador de planter.
1: Sí, de fet, aquesta és l'única cosa que li dona una miqueta de marge al Madrid, ja que, tot i la milionada que ha rebut pels seus canterans, es queda al límit amb un equip que, a més d'aquests nous jugadors venuts, ha perdut també aquest any a Carvajal i a Ceballos, que eren dos dels que els hi comptaven fins ara. I, per tant, atenció, els únics jugadors que poden inscriure en aquest cupo són Asensio, Carreras, que va marxar amb 17 anys, recordem.
0: Per tant, també compleix.
1: Exacte. Camavinga, Valverde i Vinícius. Tots ells com a canterans, o sigui, del Madrid.
0: Dels 5 jugadors que el Madrid, segons la normativa UEFA, té de planter, són Camavinga, Valverde, Vinícius i Asensio i Carreras.
1: Exacte. Tècnicament, dos realment que s'hagin format a les inferiors del Real Madrid. Però és que, a més, aquest any se'ls hi suma Arda Güler, perquè és el tercer any i va arribar entre els 17 i 21. Per tant, Arda Güler compta també com a canterà del Madrid, i per acabar, fins a les 8 fitxes, arriben també Cucurella i Carlos Espí, que han estat formats a club espanyol.
0: Per tant, els jugadors que el Madrid té de planter són aquests 8 justos, dels quals 4, la meitat, són Güler, Camavinga, Valverde i Vinícius.
1: Exacte.
0: I així el Madrid compleix amb la normativa de la UEFA, per tant.
1: Sí, sí, sí. De fet, per això també diem que és molt perillosa, d'alguna manera, aquesta possible renovació de Vinícius, perquè en cas de que no s'acabés donant, el Madrid hauria d'inscriure com a jugador del primer equip a la Champions a un jugador canterà, que de fet no haurà debutat segur a la Champions, perquè tots els que ho han fet han estat venuts.
0: La UEFA no va per, com la Lliga, per fitxes del A i del B, sinó que tens una llista en què hi pots posar jugadors del filial, encara que no tinguin fitxa de primer equip, però crida l'atenció això, que el Madrid, per complir els criteris de límit de jugadors formatius, o el mínim de jugadors del teu futbol formatiu, tira de 4 futbolistes que van arribar directament al primer equip. Gràcies, Arnau.
1: A tu, deja.
0: Tot i que les institucions del futbol tenen problemes més greus aquests dies.
4: Què t'hi jugues?
0: Perquè el butlletí de les 12 abans d'arrencar el que t'hi jugues, ja escoltàveu que Vox també ha demanat que s'exclogui Marroc de l'organització del Mundial 2030. Ha registrat una proposta no de llei per revisar la participació de Marroc al Mundial, al Congrés. Ahir ja hauríem el programa explicant-vos que Sumar havia fet la primera proposta no de llei en aquest sentit, l'havia registrada. La de Vox és per excloure Marroc, la de Sumar era per replantejar si Espanya ha d'organitzar un Mundial amb el Marroc. Per tant, contemplar també fins i tot l'opció de dir aquí us quedeu, eh? La de Vox té aquest altre matís. Però ahir va estar el Larguero, Martí Junca, com estàs? Bona tarda.
5: Hola, TG.
0: I el bona tarda. Un portaveu de Sumar, el diputat Nahuel González, per explicar en què consisteix aquesta iniciativa que us explicàvem.
5: Sí, perquè assegura que el Marroc ha demostrat no respectar els drets humans en repetides ocasions, com per exemple en l'ocupació del Sàhara Occidental, la guerra del Rif, o també fent servir a persones vulnerables textualment com a armes geopolítiques, cosa que ens pot fer recordar el recent episodi que vam tenir a Ceuta.
6: Lo que planteamos es que se estudie actualmente el modelo de Mundial 2030. Nosotros lo que pensamos es que no se puede coorganizar un Mundial con un país que no respeta los derechos humanos, como es el Estado marroquí, la monarquía marroquí ahora mismo. Y pensamos que actualmente el modelo del Mundial, y encima, ¿no?, conociendo la última hora de que a nivel geopolítico se está intentando también menospreciarnos, ni siquiera partido inaugural, ni siquiera final, pues pensamos que se debe replantear el Mundial y que las instituciones deportivas españolas tienen que dar la cara, en este caso por nuestro país, por los derechos humanos y por lo que piensa la gran mayoría de la sociedad, que cuando yo me he sorprendido estos días con la iniciativa que hemos registrado, el apoyo popular que estamos teniendo.
5: Recordar el mateix, Teje, que diu replantejar i no excloure, com sí que ha fet Vox, que, com diu, s'ha pronunciat a les últimes hores, i Sumar, que, tot i ser dins el govern, diuen que ho volen tirar a través del Congrés dels Diputats, i que ara mateix els dos grans partits espanyols, tant PP com PSOE, encara no s'han pronunciat respecte a aquesta proposta.
0: Tot això després també que ahir The Times informés que Infantino, Infantino ja ha pactat o ja li ha ofert al Marroc allotjar la final del Mundial en aquest nou estadi que estan construint, que pot competir amb el Camp Nou en nombre d'aforament.
5: Sí, és una informació emesa pel mateix periodista que va afirmar que Infantino volia privatitzar el Mundial per tenir inversió externa. Com a resposta a tot plegat, primer la FIFA demana perdó per no haver actuat amb transparència i asseguren que van cometre errors respecte a aquesta privatització, però pel que fa al tema de la final, sí que ha desmentit aquest acord que afavoriria Marroc. I davant aquesta actualització, el mateix periodista ha reafirmat la seva informació. Així que, guerra oberta.
0: Infantino, ja el vam veure l'última Copa Àfrica vestit amb la samarreta del Marroc. L'hem vist aquests dies a la cerimònia de commemoració de la coronació del rei, com va fer 27 anys, de Mohamed VI. Ahir va reunir ja el seu comitè de crisi.
5: Correcte.
0: Per tant, no s'amaga de les seves relacions amb el Marroc. Infantino, que de moment sí que desmenteix que ja tingui pactat la final del proper Mundial. Però si The Times reafirma aquesta informació, The Athletic també informa que hi ha ciutats als Estats Units que reclamen que se'ls deu calés per haver estat seu.
5: Sí, són unes quantes, són 11 en total, i ara mateix la FIFA deuria 1 milió a cadascun, així doncs 11 milions d'euros que deuria a ciutats importants, estem parlant, com per exemple seria Atlanta, Dallas, Los Angeles o la zona de la seu del Mundial, Nova York.
0: I aquí cadascú engega el seu ventilador com li convé. Infantino i la FIFA s'han dedicat a penjar fotos d'Infantino durant el Mundial amb moltes estrelles i llegendes del futbol històriques que van omplir aquelles llotges privades, i n'hi ha d'altres, i com ens hem de veure, que també alcen la veu en contra. Per exemple, Luis Figo, que és un habitual també als sortejos de la UEFA, ja sabeu que la UEFA té la guerra oberta declarada a la FIFA. Luis Figo, que és estret a la UEFA, ha fet un article en què és molt dur amb el president de la FIFA.
5: Sí, perquè sabent bé la seva història amb el Barça, sorprèn de la manera com qualifica Infantino. Ho fan un article al Daily Mail. Ell qualifica el comportament d'Infantino com el més baix, deshonest i interessat que ha presenciat mai. Descriu el president de la FIFA com un home que ha forçat aquests canvis per enriquir-se ell i els seus amics i que no hauria de formar part del futur del futbol. Explica també, doncs, que va servir en safata de plata al Mundial a Washington. I tanca aquest article dient que ja és tard per salvar la seva dignitat, però que no ho és encara per salvar el futbol. Així que exigeix que marxi.
0: Gràcies, Martí.
5: Adeu.
0: Canviem la pilota. Així és, Xavi, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Tejem.
0: Parlem de bàsquet, perquè ahir es va presentar per fi el nou entrenador del Barça, Šekulić. I avui s'ha fet oficial la notícia que ens avançaves fa 10 dies, dilluns passat, que és que Şengeli ha pagat la clàusula i ja s'ha desvinculat.
4: Doncs sí, el georgià posa fi a la seva etapa al Palau. Després d'una sola temporada jugarà al Dubai Basketball, on es retrobarà amb Xavi Pascual. Şengeli ha executat la seva clàusula de sortida d'uns 900.000 euros i deixa el Barça quan encara tenia contracte fins al 2028. Una sortida important dins d'un estiu de revolució absoluta a la secció, amb nou director esportiu, un nou entrenador i una plantilla pràcticament nova. Ahir, com deies, el Barça presentava Šekulić, que signa fins al 2028 i que assumeix el repte de tornar a fer guanyar un equip que acumula 3 temporades sense títols. El tècnic, però, vol primer recuperar una identitat que reconnecti l'equip amb el Palau, i els títols arribaran com a conseqüència d'això.
7: El Barça sempre competeix pels títols. En les darreres temporades ha tingut una mica de mala sort, però per mi l'èxit més gran seria que els aficionats reconeixessin el nostre estil de joc i estiguessin satisfets amb la manera en què volem jugar. Segur que els títols seran la recompensa a la nostra forma de jugar.
4: Šekulić haurà de construir aquesta identitat amb una plantilla molt renovada, 9 incorporacions, només 4 jugadors que continuen. Molts dels fitxatges, a més, no tenen experiència a l'Eurolliga, i el tècnic admet que necessitarà temps, però defensa que tots han estat escollits perquè encaixen amb la seva idea.
7: Hi ha molts jugadors que no tenen l'experiència en Eurolliga, però crec que tots els jugadors que hem fitxat poden jugar de la forma en què volem jugar. Per suposat, per motius obvis, l'equip necessitarà una mica més de temps, però crec que tenim talent i qualitat, i que només hem de descobrir com aquest equip pot jugar junts.
4: I aquesta idea de joc passa per un Barça més coral, físic i agressiu. Šekulić vol augmentar el ritme, jugar més possessions, recuperar una intensitat defensiva que permeti a l'equip córrer i competir com una sola unitat.
7: Per a mi, coses que són importants és lluitar bé, jugar junts, així, jugar com una sola unitat, és el més important. Òbviament, l'estil de bàsquet que m'agrada més és amb un tempo més ràpid, amb un ritme més alt, més possessions, amb defenses més agressives, molta lluita a la pista, molta intensitat a la pista. Així que aquesta és, de forma resumida, com m'agradaria que fos aquest equip. In short, what I would
4: like this team to look like. La plantilla encara no està definitivament tancada, el club continua buscant un cinc diferencial i la sortida de Şengeli també obliga a estar atents a qualsevol opció que pugui reforçar el 4.
0: Busquem una signatura amb el Jordi Colomer Batlle. Com estàs, Colo? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Quina impressió et va donar Sekulić?
8: Bé, positiva, en la línia del que hi ha ara el Barça, i crec que és interessant, que és una idea i seguir tothom una idea. Després d'uns anys en què manaven molt els noms, jugadors consagrats, amb experiència, segurament amb massa experiència, doncs ara hi ha una idea i tothom s'hi adapta, des de la direcció esportiva, els jugadors, fins a l'entrenador.
0: Compres aquest projecte, clar, són 10 baixes, 9 altes, el canvi és profund, s'ha rejuvenit també l'edat de la plantilla, ho deia la Sierra, que molts potser no tenen experiència en Eurolliga, però creus que la línia ha de passar més per aquí, que no pas anar a buscar noms consagrats que després potser no acaben després d'ensemblar?
8: Pot haver-hi un equilibri. Jo entenc la nova línia més que res perquè una cosa és la CB, però a Europa la realitat és que hi ha molts equips amb molts més diners que tu i t'has trobat coses com Moses Wright, que ja el tenia assignat i no tinc problema en pagar 900.000 euros i anar-se'n a un altre equip per cobrar més. O el mateix cas ara, que no, que avui s'ha confirmat de Schengelia. Ara mateix no tens aquest poder econòmic, que el tens en part i encara pots atraure bons jugadors, però toca sí experimentar més i anar a buscar en altres mercats, com pot ser la G-League, per intentar una mica equilibrar això. Al final també tenim un exemple molt bo, ben recent, que és el València. Si el València, sense tants diners, va fer un equip capaç de guanyar la Lliga CB i d'arribar a una Final Four de l'Eurolliga. O sigui, hi ha maneres d'intentar retallar aquesta diferència econòmica. El Barça prova la via de la, sobretot de la G-League, veurem com li va, òbviament. La incògnita hi és perquè no saps com rendiran, com s'adaptaran, ni com respondran a aquesta cosa diferent que hi ha aquí, que és el nivell d'exigència de la CB, que i compaginar-ho amb Eurolliga, cosa que no passa amb altres lligues, que són més febles.
0: Si ja que ens hi posem, Colo, també t'he de preguntar per la penya que avui ha fet oficial Bugui Ellis, però clar, la renovació de Ricky, que torni la Provítola, noms com Isaac Nogués, ara que parlàvem de jugadors que tornen dels Estats Units, previ pas pel València quan ha tornat, però també està fent una reconstrucció interessant.
8: Sí, jo crec que per connectar amb la graderia, si segueix Ricky, ja la temporada passada va tenir més de 1.000 socis nous i va venir per aquesta línia, més... Vas tenir una semifinal d'ACB tenint el 8 de pressupost i ara amb la Provítola encara connectes més amb l'afició. Veurem, l'única incògnita que hi ha allà, sobretot, és aquesta recuperació tan lenta de Tomic, de quan pot tornar a jugar, però sí que, de fet, està fent un equip per la sensació de jugar una miqueta més ràpid i ser més divertit que altres temporades, i aquesta aposta per talent l'hem d'aplaudir, igual que amb el Barça també a la línia exterior, que hi ha molt de talent, no? De fer un estil de joc que la gent s'ho passi bé, després els resultats seran millors o pitjors, però que la idea és que la gent vagi a passar-s'ho bé al camp.
0: I després, si ara també tenim el Manresa fent pràcticament tabula rasa, el Girona intentant mantenir el bloc i el Lleida, que també té molta feina per davant, no?
4: Doncs sí, el Manresa, que ha de fer el que fa gairebé que va d'estiu, que és reconstruir de zero, continuen Ferran Bassas, Hugo Benítez i Piero Oriola, diu que en haurà d'encaixar 10 incorporacions, ve d'acabar de zero, així que assegurarà la permanència i a partir d'aquí, si Ocampo aconsegueix caçar totes les peces, té arguments per tornar a lluitar per la Copa i pel playoff. Pel que fa al Girona, renovació important també, sobretot en direcció de joc, manté referents com Pep Busquets, Maxi Fieler, Obsergi Martínez i Martínez Gueben, i la plantilla encara necessita alguna peça exterior i haurà de gestionar el desgast de la FIBA Europe Cup, però l'objectiu és consolidar-se a la zona mitjana i qui sap, potser pot acostar-se una mica a la Copa i als play-offs. I pel que fa a Lleida, potser és la gran incògnita entrant en el tercer any a la CB amb una idea molt clara, que és consolidar el que ja ha construït Gerard Encuentra, renovat fins al 2029 i que és el gran actiu del club. Manté una columna amb Bateman, Pauli, Xurna i Mevilegin, però encara li falta completar sobretot el perímetre. Ve de fer el seu rècord a la CB, així que l'objectiu és una permanència més còmoda i continua creixent.
0: Encara queda perquè comencin a caminar els equips a la pretemporada, però va bé anar-hi tenint l'ull posat a tots els moviments que es fan i el Colo ens ha ajudat a analitzar-ho. Gràcies, Colo.
8: La pròxima.
0: Doncs amb això arribem al final del Que t'hi jugues. Gràcies també a Sier, a punt d'arribar a la una del migdia. Com sempre, pausa, anuncis, butlletí i a la una la treva com cada migdia d'estiu a Ser Catalunya. Demà hi tornem a les 12 al Que t'hi jugues, com sempre, amb tota la informació esportiva del dia. Gràcies per ser-hi, adéu-siau.
9: Que t'hi jugues?
10: Ser Catalunya, Barcelona.
11: La núvia anirà maquíssima. I tu?
12: Jo, a Xeviot.
11: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
12: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
9: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
13: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
14: Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
15: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
16: La treva pactada entre les dues parts...
17: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb...
18: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
19: Ni som enemigues.
20: Ni estem en guerra.
19: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
18: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
21: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
22: Es la una a mediodía en Canarias. Por primera vez en 4 años se ha registrado una rebaja en el precio del alquiler, al menos en Cataluña, en Madrid y en el País Vasco. Son datos de uno de los principales portales de compra, venta y alquiler que ampliamos con Lorena Carramolino.
23: El precio del alquiler desciende de media un 1,6% en este mes de julio respecto al mismo mes del año pasado. Es el primer descenso tras 52 meses consecutivos de subidas, más de 4 años, según el informe de Fotocasa. Hay que destacar que tras esta bajada solo están 3 comunidades autónomas: Cataluña, donde desciende un 16%, Madrid con un 11% y País Vasco, donde baja de forma muy ligera. Según María Matos de Fotocasa, los inquilinos han alcanzado su capacidad para pagar los precios del alquiler.
24: Este cambio de además marca un punto de inflexión, el precio alcanza ese límite de la capacidad de pago de los inquilinos y comienza a corregirse tras ese mayor ciclo alcista de las últimas 2 décadas.
23: En el resto de comunidades autónomas, en cambio, sí sube el precio del alquiler y lideran estas subidas Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra.
22: Igualdad pide una reunión urgente con el presidente de Andalucía tras ceder competencias sobre violencia machista a la ultraderecha de Vox, Laura Gutiérrez.
25: Sí, la ministra de Igualdad ha remitido una carta a Moreno Bonilla en la que pide esa reunión urgente y una rectificación por esa cesión a Vox de las competencias en la atención a víctimas de violencia de género en Andalucía. Ana Redondo traslada al presidente andaluz la profunda preocupación del ministerio por esta decisión que, según dice la carta, pone en cuestión el compromiso que esta comunidad ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. La ministra cree que esta situación puede comprometer la gestión y el destino de los fondos vinculados a esta materia y solicita al presidente de la Junta que retome la senda de la coherencia institucional. Igualdad se compromete a velar para que ninguna mujer andaluza vea mermados sus derechos ni la protección que merece.
22: Primeras palabras del consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid después de que Isabel Díaz Ayuso dijera que a él, y solo a él, le correspondía dar las oportunas explicaciones sobre el ático de lujo de más de 6 millones de euros, comprado con dinero público cuando solo puede ser usado como vivienda, no como oficinas. Y el consejero, Ana Iriarte, ha desviado el tema.
26: Así es, para Miguel Ángel García lo de dar explicaciones es mirar a la izquierda, que dice estira el chicle con el tema del ático para tapar sus vergüenzas.
27: Hemos dado una explicación desde el minuto uno y creo que lo hemos hecho clara y diáfana. La izquierda, la autoizquierda, necesita estirar este chicle simplemente porque no son capaces de tapar sus vergüenzas, porque no hay sábana, por muy larga que sea, por kilométrica que sea capaz de tapar las vergüenzas que tiene el señor Sánchez, el sanchismo y la izquierda en este país.
26: En cuanto al ático, asegura que...
27: Se vio la posibilidad de adquirir este inmueble para ponerlo al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías y la Comunidad de Madrid. Pero la prioridad en este momento, insisto, es la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.
26: De esta manera, el consejero da por terminadas todas las explicaciones sobre esta polémica operación.
22: Protección Civil pide evitar desplazamientos en Cataluña ante la previsión de lluvias y tormentas que pueden ser muy fuertes. En una hora se activa el aviso naranja en esa comunidad. Radio Barcelona, Martí Oliver.
28: La
1: Las lluvias empezarán este mediodía en el norte de Cataluña e irán avanzando hacia el sur y la costa catalana. Pueden caer hasta 90 mililitros en 3 horas y el Servicio Meteorológico de Cataluña advierte que pueden ir acompañados de granizo y fuertes vientos. Por este motivo, Protección Civil ha pedido prudencia, vigilar con las actividades en el aire libre, la conducción, y también ha señalado un motivo extra de preocupación. Estas lluvias llegan tras muchos días de calor, lo que puede producir desprendimientos en barrancos y aumentos súbitos en algunos ríos.
22: Pendiente de todo lo que es actualidad en el mundo del deporte, Sonia Luz, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Toño? Y buenas tardes. Pues estamos en el día D, en el día Diomandé en el Real Madrid. Todo indica que esta tarde podría pasar el reconocimiento médico y veremos si llega el anuncio oficial. El extremo de Costa de Marfil, 19 años, se convertiría en el fichaje más caro en la historia del club blanco. También del mercado, atentos a la situación de Julián Álvarez, que el lunes está citado a entrenar con el Atlético de Madrid, pero su representante ya se ha reunido con el FC Barcelona. Además, hoy tenemos 3 amistosos con equipos de primera división de cara al inicio de la Liga: Mónaco-Getafe, Málaga-Al-Arabi y Deportivo-Fiorentina. Y por otro lado, tenemos la sexta etapa en el Tour de Francia femenino y las ruedas de prensa en el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo.
3: Todos tenemos una ciudad que sentimos nuestra y nuestra relación con ella va cambiando.
4: Me acuerdo de ti, camino de Madrid.
3: Esta noche queremos saber si reconoces tu ciudad.
5: En todas las grandes ciudades hay gente enfadada. Recalificaciones, expropiaciones, víctimas de la ciudad.
3: ¿Cuál es tu ciudad favorita para viajar, para vivir? ¿Cuál te decepcionó, cambió? Y sobre todo, ¿cómo es la ciudad de tu vida? Hoy además tenemos cine de verano con Nerea Pérez de las Heras y recorremos la ciudad con un nuevo caminante invitado.
6: Es una ciudad de papel, casas de papel y gente de papel.
3: Esta noche recopilamos historias de ciudades.
7: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
3: En el 681-016731.
7: El Faro con Laura Piñero. Cadena SER.
22: La redacción de informativos de la SER sigue trabajando para traerles toda la actualidad. Volvemos ya en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
7: Cadena SER. Servicios informativos.
21: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:06 i és moment, com cada migdia, de deixar de banda els problemes que ens angoixen, desconnectar i donar-nos una miqueta de treva, que sempre va bé en aquest agost on molta gent us esteu donant unes merescudes vacances.
2: I avui sonaran campanes de boda, ja que tindrem la secció de cinema a la fresca del Fausto Fernández parlant de pel·lícules de casaments. Ja estem a dijous, s'acosta el cap de setmana, tenim moltes ganes i també s'acosta un esdeveniment que paralitzarà i enfosquirà Catalunya, l'eclipsi total de sol del proper dimecres, i avui parlarem d'astronomia i de l'espai amb la visita del Lluís Forman, enginyer aeroespacial de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
3: Nosaltres som dels que pensem que l'eclipsi se'ns està anant una miqueta de les mans. Però, i les teràpies? Avui, concretament, us pregunten si heu fet servir el ChatGPT com a psicòleg alguna vegada. Ens ho podeu enviar en una nota de veu al nostre WhatsApp, al 648-834378. De tot això, en parlarem ara aquí, a la cadena SER i a SER Catalunya. Benvingudes, això és La Treva.
4: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
1: Vivim en l'era on anar al psicòleg s'ha normalitzat, la qual cosa és una gran notícia. Hem trencat estigmes, però al mateix temps, en aquest calaix d'allò terapèutic hi ha entrat de tot. Coaches emocionals sense titulació, gurus del benestar a TikTok, retirs d'introspecció salvatge i pseudoteràpies que prometen resoldre traumes a 3 sessions a base de portar-te al límit. Avui ens preguntem, on és la frontera entre buscar ajuda legítima i posar-se en mans d'un venedor de fum? Què passa quan una suposada teràpia, en lloc de curar, destrueix o empeny cap a l'abisme? You don't need a girlfriend, you just need a therapist. Aquesta és una frase que es podria aplicar a moltíssima gent, eh?
2: Sí, sí, home, i les teràpies... Jo crec que és important, eh? Encara sempre diu a la gent, no? Quan tens una lesió de qualsevol tipus que vas al metge, pues també sí, qualsevol tema que et pugui ajudar a sobrepensar la teva vida sentimental o personal, sempre és bo. Per tant, molt a favor de les teràpies. Teràpies
1: però
2: bones.
1: Per a tot el món? Tu creus
2: jo
1: que tot
2: que
1: el
2: sí.
1: món?
2: Jo crec que sí, jo crec que és important. És com anar al gimnàs. Qualsevol pot anar al gimnàs, sí. Qualsevol li pot ajudar, encara que potser ja tingui una forma física correcta, però tothom pot ajudar-se d'això.
3: Depèn del moment vital, també, però el que diu aquesta cançó de en lloc de buscar-te un novio, novia, novie, vagis a teràpia, sisplau, perquè hi ha molta gent que s'aferra a les relacions per posar-hi tots els teus traumes i és horrible.
2: I això sí, teràpies reals, no teràpies sí, això, que potser parlem ara.
1: Ja aprofundirem una mica després. Però també la pregunta és, com identifiquen els psicòlegs que el seu pacient els està dient la veritat i no els està manipulant?
5: Manipuladora.
1: Que clar, hem de tenir en ment que hi ha molta gent que conta unes troles impressionants i el pitjor de tot és que acaben involucrant a molta gent en la seva història. De fet, una amiga de la meva tieta estava quedant amb un noi que havia conegut a la feina, estava super il·lusionada, es divertien molt, feien molts plans junts i de repente un dia va descobrir que aquest senyor estava casat i tenia una doble vida.
6: Wow.
1: Llavors ella es va posar en contacte amb l'altra, amb la seva dona.
2: Va
1: no?
2: parlar amb la dona
1: evidentment,
2: de la,
1: perquè s'estava sentint molt malament, i es van posar a investigar una mica com s'havia construït aquesta doble vida, i la sorpresa va ser que no era una doble, sinó que era una triple, perquè també estava quedant amb una altra noia que era 20 anys més jove que ell.
3: Quin fàstic.
1: Mentre quedaven les altres dues. Però no s'assusteu, perquè això realment no va passar de veritat.
3: Com que no?
1: És una pel·lícula que es diu The Other Woman, del 2014, una comèdia nord-americana, i el que us he explicat és la trama. Però realment...
2: Però la secció de cine és més tard, eh?
1: Clar,
3: però és que la realitat supera la ficció, diria.
1: He escollit esta trama per no exposar a ningú, perquè exemples en la vida real hi ha mil. El que passa que he decidit quedar-me amb la pel·lícula.
7: ¿Sabes lo peor de todo? Es que pareces muy buena persona y él no dejaba de decirme que eras el diablo.
8: ¿Cómo? ¿Qué? ¡Será cabronazo!
7: Es un mentiroso. ¿Qué más da lo que diga?
8: Pues porque no hay derecho. Y además me ha convertido en la mala y que se divorcia de mí.
7: Tú sabes que todo eso es mentira, ¿verdad?
8: Pero pudiendo haberse inventado cualquier cosa, se ha inventado eso. Y me convierte a mí en la mala y luego se divorcia de mí porque le he engañado.
7: Lo siento, creo que no debería haberlo contado.
1: Es que, claro, Tu imagina't que et veus en un embolic així. Passen moltes coses
3: és
1: a la vida,
3: jo el que t'anava a dir és que jo no m'he vist, per sort, o que jo sàpiga, que aquest sempre és un factor a tenir en compte, però és que a mi, amigues meves, m'han explicat situacions d'aquestes i que no són inventades, o sigui, que són de veritat, no. I que a més tothom diu... No, però és que són psicòpates, no, carinyo. No tothom té una malaltia no. I no tothom t'enganya perquè té una malaltia.
2: Jo conec casos, òbviament no meu, però sí que conec casos. Ja, i és, no, és més habitual del que podria semblar, eh?
1: I és això. Vull dir, a mi el que em pica la curiositat és, clar, tu vas al psicòleg, li contes la teua versió, però com sap el psicòleg que aquesta versió és la correcta i no estàs enganyant a la teua dona en dues persones més? És que és molt complicat.
2: Clar,
1: molt
2: jo crec
1: complicat.
2: Que, i a més, un punt a favor és que tu si vas al psicòleg que vols resolucionar temes, el primer punt és dir la veritat. Clar, en aquest cas, gent que va a teràpia... A vegades també obligat, no? Perquè si tu vas a dir mentides és perquè vas d'una forma coaccionada en molts
3: exacte.
2: Casos. I que intentes que no es noti gaire, però jo crec que al final tot acaba sortint. Si a la segona vegada que vas, a la tercera, els problemes persisteixen, doncs és quan el psicòleg o la psicòloga en qüestió ha de denotar que hi ha una mentida aquí que ara és rellevant.
1: A veure, nosaltres ho estem tractant des de la part més còmica i més de safreig, però hi ha altres realitats més dures on la confiança psicòleg-pacient és importantíssima, com per exemple quan es tracten problemes d'addicció, on pot ser crucial la capacitat d'identificar recaigudes. Per això li hem volgut preguntar a la doctora Dominica Díez, que és psicòloga clínica responsable de la unitat d'addiccions comportamentals de la Fundació Atalaia de Manresa.
5: Quan parlem d'addiccions, hi ha dues emocions que predominen. Una és la vergonya i l'altra és la culpa. Aquestes dues emocions poden portar a vegades a que el pacient pugui no dir la veritat justament perquè se sent malament, no? En tema d'addiccions a substàncies tenim el tema dels controls d'orina, que sabem que les persones al fer-ho ja hi ha un compromís, no? I que si menteixen després del control d'orina es veu clarament doncs, que ha pogut consumir. I en tema de les addiccions comportamentals, a la curta se sap perquè, per exemple, no? Amb el joc amb apostes, quan una persona recau no juga poquet, sinó que tendeix als patrons de major joc. Per tant, es veu a la curta que incrementen doncs, els problemes econòmics. Al final, el que es tracta és de treballar la consciència de problema. Ells mateixos o elles mateixes veuen no, que enganyar el terapeuta o el psicòleg de referència, el problema no és aquest, sinó que s'enganyen amb ells mateixos i és important doncs, que ells tinguin la sensació de confiar i també diferenciar que no és el mateix una caiguda que una recaiguda amb addiccions. Una caiguda seria un consum, sigui de substàncies o de realització d'una conducta problema, com pot ser el joc o la compra compulsiva, de manera puntual, però després es reprèn una altra vegada els objectius terapèutics que s'han establert, i una recaiguda sí que seria retornar als consums de major quantitat del tòxic consumit o del patró de joc doncs, més agut. Per tant, no és el mateix. I sabem no, que amb addiccions les caigudes i les recaigudes formen part del procés de poder-se recuperar. Per tant, el que és important és establir confiança i que hi hagi una bona vinculació amb el pacient de forma que se senti confortable i còmode i poder tenir la sensació de que els podem ajudar.
1: Pues per discursos com el que diu la Domi, és tan important acudir a una professional amb estudis que avalen la seva feina perquè saben perfectament com tractar aquestes situacions, com reconèixer-ho i com fer sentir la confiança que diu ella al pacient, perquè nosaltres no entrarem en judicis, ni en embolics de tribunals, ni tot. Però he llegit l'article del País que va fer la Jessica Mouzo sobre la teràpia a la qual anava la família de Mango, els en dic.
2: Ho vaig veure. De fet, ho vam comentar a la redacció de la Treva i va donar a parlar bastant, a la pseudoteràpia, podríem dir, d'aquesta persona.
1: És que, atenció al pack terapèutic, la persona que els atenia, que per cert no estava col·legiada, feia servir un mètode anomenat les 7 cronologies, que divideix l'etapa en la vida en 7 etapes. 7, eh? Ojo. Mm-hmm. Un mètode que els metges i els psiquiatres diuen directament que no existeix, que s'ho ha inventat algú en un matí d'inspiració.
3: Però espera, que el platform no eren les cronologies, era la confrontació dialèctica. I atenció com s'aplicava. La idea era portar el pare i el fill a una situació límit a la muntanya, nos va sonando, a la vora d'un barranc...
2: També ens va sonant.
3: ...per veure si així desbloquejava la relació, la relació la tercera etapa vital.
2: Desbloquejar es va desbloquejar.
1: No sé si desbloquejar és la paraula, però clar, és que si no el reconeixem... concilies a la vora d'un barranc, pues ja em diràs tu on, no? Però no. Fora bromes, els psicòlegs clínics ja han sortit a dir, escolta, que la psicologia no és un esport de risc, si tens un problema amb el teu pare, la confrontació teràpia és entendre les contradiccions, però a un sofà, no fem barranquisme,
3: si
1: vull dir.
3: Si tens un problema amb el teu pare, el resol com fan tots els pares nascuts a la generació dels nostres, que és dient-te, bueno, sí, no passa nada, ¿por qué lloras?
1: O quan sigues pare ho entendràs. I ja està, amb això s'ha solucionat tota la vida.
2: I hi ha moltes teràpies fins i tot que van un pas més enllà i fins i tot et pot arribar a secta, per exemple, el cas del Gripau amb Nacho Vidal o de moltes teràpies que aconsellen l'ús d'estupefaents per alliberar traumes.
1: Nosaltres hem fet una mica de recerca i en l'àmbit emocional, per exemple, i familiar, estan les constel·lacions familiars que parteixen de la idea que els problemes actuals d'una persona venen de deutes o traumes no resolts dels seus antecessors i es fan sessions grupals on desconeguts representen els teus familiars. Clar, és dolent, no és dolent. Si a tu sents que això et serveix, endavant. La cosa està en no canviar una teràpia que sí que està homologada, per dir-ho d'alguna manera, per aquesta. Si és a sumar, hi ha coses que sempre sumen, també està la biodescodificació, que sosté que qualsevol malaltia física està causada per un conflicte emocional no resolt. Clar, quin és el perill? Pues que el pacient es senta culpable de la seva pròpia malaltia i que pot portar a abandonar els tractaments mèdics reals.
3: Fa que un tumor no el cures en teràpia.
1: Això és el perill.
2: Clar, que òbviament hi ha teràpies que poden ajudar a estar més alegres i tot, però òbviament la malaltia és bàsica.
1: No pots canviar una cosa per l'altra. De fet, és que en l'àmbit de la salut també està el Reiki, no?, que afirma que el terapeuta pot canalitzar l'energia universal a través de les mans per curar malalties físiques o desequilibris mentals.
2: Jo aquí he de reconèixer que jo vaig fer un dia Reiki.
1: Però va funcionar?
3: Hi ha una història,
2: hi ha una història perquè hi havia una parella d'un amic meu que feia aquesta pràctica i em deia molt, vas a provar. I jo vaig dir, bueno, va, ho provo, però una mica forçada perquè m'ho estava proposant ella. Ho vam fer un dia, sí que és cert que igual és per la situació, per la sensació, per l'ambient i tot, però sí que em vaig notar més relaxat, però jo crec que perquè et vagi bé has de creure-hi molt més
1: clar,
2: del que jo hi creia en aquell moment.
1: Que sí. I també hem trobat les pseudoteràpies d'última moda. O sigui, és com, què es porta? El pantaló de tir baix? Pues estes són les pseudoteràpies que es porten ara. La kinesiologia holística, que afirma que interrogant el cos a través de resistència dels músculs, per exemple, fent força amb el braç, es pot diagnosticar des d'al·lèrgies fins a traumes d'infantesa o quina vitamina et falta. I després la descodificació quàntica, que utilitzen la paraula quàntica perquè sona molt científica.
3: Sona a listos.
1: Per vendre màquines o teràpies que suposadament reajusten les freqüències vibratòries de les teues cèl·lules. És a dir, el que comentàvem, si tens temps i et fa il·lusió provar aquestes coses, al final també hi ha que tindre la ment oberta, però, per favor, no ho canviem per un psicòleg col·legiat o per coses que siguin mèdiques.
2: I hi ha coses que no sé, potser d'aquí 50, 100 anys o 200 anys s'esbrina que sí que poden tenir a veure, però clar, jo crec que estem en una fase tan preliminar que encara no està del tot provat que al 100% vagi bé aquest tipus de teràpies, per tant, no, encara estem en el punt de, això que dèiem abans, no, medicina, pastilles, el que necessitis, i això si et sents bé, doncs endavant, perquè al final tot el que se sent bé i se sent alegre sempre ajuda al seu sistema immunològic.
1: Però és que si una cosa també és perillosa és fer servir ChatGPT com a psicòleg, que això cada cop més gent ho fa,
2: A mi això no m'hi trobareu en aquest vaixell, a mi, eh?
1: Pues segons una enquesta realitzada per La Vanguardia, a Espanya el 24% de la població reconeix usar bots per a suport emocional. El 45% d'ells entre 18 i 24 anys, i majoritàriament són noies. Sembla ser que els adolescents fan servir bots per expressar i gestionar emocions i per sentir-se acompanyats i compresos en moments de tristesa o dificultat. Per això us hem volgut preguntar a vosaltres, oients, si heu fet servir ChatGPT com a psicòleg alguna vegada.
6: Jo vaig començar a utilitzar ChatGPT, recordo, quan encara estava a la uni i bàsicament el feia servir com una eina complementària als meus estudis, tipus que només el feia servir per coses relacionades amb les classes o els exàmens i tal, però ara, amb els anys, me n'he adonat que l'utilitzo per qualsevol cosa, inclús personal. A vegades inclús li pregunto coses de salut o coses que han passat amb les meves amigues, i no tant per coses tècniques. I sí que sento que és veritat el que diuen de que és com un psicòleg a vegades, i no sé fins a quin punt és bona cosa, però realment sento que m'ajuda a ordenar molt les meves idees.
1: Clar, veus com sí que hi ha gent que ho fa servir?
2: Sí, i escoltant-la puc arribar a entendre per què ho fan, eh? Perquè, òbviament, sempre va haver alguna persona que t'escolti, però penso jo que per això ja hi ha els amics, les amigues, i en el cas de que sigui un sentiment que sí que t'afecta de veritat, has d'anar a un psicòleg. També entenc que moltes vegades, pel que dèiem abans, no? Per el tema econòmic, clar, que fa més mandra anar a un psicòleg, i també per la por i la vergonya de poder parlar amb una persona real.
3: Jo estic d'acord, el que passa és que rebuig total a ChatGPT com a psicòleg, perquè si no tens diners per anar-te a un psicòleg, la Generalitat i amb l'ajuda de la Fundació Ajuda i Esperança tenen un canal, un servei públic que es diu Obrofil, val? Que és un canal de WhatsApp en el que tu has d'escriure un chat, igual que l'escrius al ChatGPT, doncs li escrius.
1: O al nostre chat de la Treva.
3: Exacte, li escrius al Obrofil, que és gratuït, és confidencial i està obert 24/7, val? I és per ajudar als joves entre 14 i 29 anys perquè puguin parlar amb algú que no sigui un ChatGPT, perquè si els hi passa alguna cosa trobin una assistència apropiada, i llavors no parleu amb el chat, parleu amb Obrofil.
2: Clar, perquè a més, a saber què et pot dir el ChatGPT...
1: Clar, és que partim de la base de que el chat acostuma a dir-te el que vols escoltar, perquè és una IA dissenyada per complaure't. És a dir, no crec que et porti la contrària molt sovint. Després, que la IA tampoc té coneixement sobre el context social i emocional de la persona, perquè al final tu explicar-li un problema, algú que no et coneix ni a tu, ni al teu entorn, ni a res, el consell que puga donar-te va ser molt limitat, perquè coneix una part molt reduïda de la història. Per
3: clar, i no només el context, és que quines eines té de emocionals? Quines eines emocionals clar. Té una intel·ligència artificial? És a dir, el context que pot tenir és el que pot llegir i pot agafar de diferents revistes, articles científics, papers i aquestes merdes.
2: I el que dèiem l'altre dia amb la Flavita Manana, no? La importància de la persona, de no el robot, dels sentiments, que això sí que ens fa únics, i això jo penso que cap màquina podrà arribar...
1: I que al final també desconeixem els interessos que hi ha darrere d'aquestes empreses tecnològiques, perquè al final no ens hem d'oblidar que són empreses les que estan darrere de les intel·ligències artificials, i que el que sí que sabem és que necessiten les nostres dades. Per tant, quan més temps passem amb ells i més coses personals els diguem de la nostra vida, més informació retindran. Com faran servir aquesta informació després? Pues és una cosa que avui dia no sabem. Per tant, evidentment, és millor no arriscar-se.
3: Clar, jo, per exemple, ara mateix, el meu ChatGPT, jo faig servir el de Google, sap tot els meus gustos de pel·lícules, en plan, m'ha agradat molt aquesta, recomana-me més, i vull que siguin més fantasioses, i més alegres, i més tal. I sap perfectament com estic, perquè necessito una pel·li fantasiosa.
2: D'aquest rotllo, eh?
1: Clar, és que la cosa és que no és criminalitzar la IA. La IA serveix per a moltes coses. L'altre dia ho parlàvem, vas a una exposició, estàs llegint un llibre, és una manera molt ràpida i fàcil d'actualitzar-te sobre més informació que necessites. Ara, d'ahir a explicar-li els teus traumes més profuns, home...
2: A mi no m'hi trobareu.
1: Hi ha una fina línia. Sí. Hi ha una fina línia. Invertim en psicòlegs, sobretot també el que dèiem. Busquem eines que ens puguen apropar a psicòlegs perquè no tenim els diners per a poder permetre'ns una teràpia, malauradament.
2: Que també et dic que moltes vegades ens fa molt mal pagar el que costi una teràpia, però per altres coses ens ho gastem molt més endavant, i quan és primer de bàsica, trobar-te bé amb tu mateix, perquè és el punt 1 de qualsevol vida de qualsevol persona.
1: Sí. De fet, Fausto Fernández, ja
9: hola,
1: que tenim
9: tal?
1: Aquí...
9: Tu fas... Estic aquí com molt interessat.
1: Fas servir ChatGPT per a explicar-li la teva vida?
9: No, perquè ja se l'explico a la meva xicota, que ja... ja en serveix. No em dona la raó com la ella, però això és el que necessito, que no em doni la raó.
2: I fas com l'Empara, de recomana'm una pel·lícula d'aquest rotllo, clar, tu no et cal això.
9: No, jo autorecomanar-me pel·lícules. Crec que és una idea així com molt Jekyll Hyde. Estaria bé, mira, ho provaré.
1: És que les pel·lícules també fan molt de psicòleg moltes voltes.
9: Però molt més que a
1: una
9: psicòleg.
1: Una opció a aferrar-te. Si estàs trist, pots posar-te
9: no,
1: una pel·lícula
9: trista. Hi ha llibres que et recomanen una pel·lícula per a cada situació sentimental o personal al decurs de la teva vida. Avui tinc un dia depre perquè he tingut una bruca amb el jefe. I ja et busquen una peli. Com eliminar a su jefe. Que és la peli ideal, naturalment. Després
3: com
9: reclama
3: per a tot.
9: Clar, sí. Clar.
1: Pues ara marxem 2 minutets i tornem amb les recomanacions teues d'avui.
4: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'1 a 2 a la cadena SER i SER Catalunya.
10: SER Catalunya, Barcelona.
11: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
12: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
13: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
14: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
15: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
16: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
17: Ostres, Bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
15: Aquí Catalunya Edició Estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
18: Dos són companyia. Tres som multi... Tres som millor companyia. La Treva. El...

0: I com que un psicòleg és molt millor que ChatGPT, nosaltres també hem invertit en el Fausto perquè ens recomani pel·lis millor que el Gemini.
1: Heu invertit. Doncs jo vinc d'enganyar el meu psicòleg, que és el que faig sempre, perquè crec que ell també m'enganya una miqueta a mi. Jo crec que el meu psicòleg és com el Michael Caine de Vestida para matar, que quan acaba la sessió es posa una perruca rosa, agafa una navalla d'afeitar i va matant gent, passa els sensors.
2: Hòstia, no vingui.
0: Està bé aquesta confiança amb el teu psicòleg.
1: Sí.
0: Doncs de què vens a parlar avui, Fausto?
1: Vinc a parlar d'una cosa que s'està envoltant. Primer, felicitar-vos perquè esteu a la quarta setmana de la treva. És un gag recurrent de cada setmana.
3: Realment ell ve a ticar, sí, sí, a comprovar, sí, que seguim així, que no ens han fet fora, no. I ja parlem, sí, de pel·lícules.
1: Vinc només per veure que continuo aquí, quan vinc cap aquí, jo sento la ràdio, dic, igual és una gravació, igual ja està enregistrat. I...
3: Qui sap,
1: però m'alegro molt perquè aquest és el programa de l'estiu, ho dic perquè està aquí al guió, m'ho han escrit al guió. I...
2: Som IA, en veritat, som tres, sí, persones que no existim, és tot IA, això.
1: Sou IA, IA. Sí. I ja han de bé el que hi ha. Molt bé, doncs vinc a parlar-vos d'una cosa que es respira l'ambient, que és l'amor. Ja vam parlar dels amors d'estiu, vam parlar de moltes coses que tenen a veure amb sentiments i això, i avui és un dia molt important perquè Amparo, Aitana, Uri, us vull fer una pregunta. Us voleu casar amb les pel·lícules de casaments?
3: Sí!
1: Sí, quieren! Oh, que maco, que bonic!
0: Ens encanten les pel·lícules de casament.
1: Oh, que bé.
0: Bueno, a mi almenys m'encanta. No,
3: a mi també,
0: com
3: a mi també.
0: Per mi som les... Vamos,
2: sí. La...
1: És el top.
3: Sí,
0: la zona còmoda.
2: Sí, però no les, a mi m'agraden les de casament, que no són la pròpia de pastelosa, sinó la que passen coses.
0: Però és que molt poques són pasteloses. Bueno, ara que ens digui
1: passen
0: el Fausto.
1: Passen coses. Bueno, perquè... mira, a mi tota la setmana, Sílvia, la meva xicota, m'està dient que s'han obert una... tenda de vestit de núvies a Reus, que és molt maca i tal. No sé per què, deuen ser coses que passen a la,
2: indirectes.
1: Indirectes. Però sí, els casaments són és un gènere en si mateix, que són com les comèdies romàntiques. Moltíssimes comèdies romàntiques passen a casaments, que és el que diu l'Uri. No és només el fet de que arribem allà tot vestit de blanc, sí, oh, i musiqueta, oh, el cànon i aquestes coses tan maques i tal. No, arribem allà, però a què passa? Volem veure què passa abans, els convidats, els del càtering, els padrins, les dames d'honor. Dames d'honor, no sé, us veig a vosaltres com dames d'honor, també.
0: Alguna serien comèdia... fantàstiques.
1: A la boda de mi mejor amiga, que era...
0: Per exemple?
1: La pel·li del Paul Feig, que era com la versió que aquí es va dir la boda de mejor amiga, però es deia dames d'honor, bridesmaid. Però sí, és un gènere que, bueno, però des de sempre, des de 7 ocasions del Keaton, Història de Filadèlfia, del George Cukor...
3: Però quina és la primera que ens portes avui?
1: Jo us porto com a primera la que s'assembla més al que ens comenta l'Uri. És la pel·li que es retrata, gairebé com si fos un documental, però amb molta mala llet, Un dia de boda, perquè es diu així, Un dia de boda. Going to the chapel
0: and we're... És un dia de casament que comença amb un capellà que s'oblida del discurs i la iaia del nòvio morint malament.
1: Com deia algú, una pel·lícula ha de començar amb un terratrèmol i anar cap a dalt. O sigui, que comença així, em sembla meravellós. I és una pel·li del Robert Altman, que es va especialitzar després de Nashville a fer pel·lícules corals, on surten 40.000 personatges parlant tots a la vegada, cadascú té la seva trama, però tots es trepitgen els diàlegs per doblar-les aquí. Era impossible doblar-les, i va fer pel·lis sobre el concert de Nashville, va fer pel·lis sobre psicòlegs, una amb el Richard Gere, i després va fer aquesta, que és la seva pel·li, diguem, canònica, i que és sobre les pel·lis de casaments, la pel·li canònica, perquè ens ho explica tot. Ens explica què és el que passa en un casament. La prèvia de la boda, el banquet, i sempre estan passant coses. O sigui, jo crec que si Uri no l'ha vista, l'hauria de veure, perquè ja de tot, és una pel·li molt divertida, és molt càustica, és molt vitriòlica, però també és una pel·li com molt romàntica, perquè al final guanya l'amor. Com sempre, a tot el cinema, sempre guanya l'amor, encara que es mori la iaia de...
2: Ja m'has fet spoiler.
0: I em sembla...
1: Ho acabem de dir.
0: I em sembla que la segona pel·lícula de la que vols parlar també comença amb un enterrament, amb un guant més.

0: tenen molt de lloc i tenen moltes històries i passen moltes coses. La mare de totes va ser Quatre bodes d'un funeral, del Mike Newell, que va ser el director, i que, bueno, va ser la pel·li que es va descobrir aquest gènere i va ser la pel·li que crec que va llançar a la fama abans de que enxampessin a Los Angeles amb Divine, una senyoreta que feia coses als cotxes. El Hugh Grant va ser la pel·li que va llançar.
1: És que està superjove en aquesta pel·li.
0: Està molt jove, està molt divertit.
1: I guapo,
0: i guapíssim, és veritat.
1: Està guapíssim.
2: Està molt guapo.
3: Aquesta sí que la recordo, aquesta és un pel·liculón.
0: Ah, per passió.
3: Ara, una sí.
1: I aquesta, de fet, és la preferida, una de les preferides de la Laia, perquè hem demanat a tot l'equip que ens digui les seves pel·lis preferides.
0: Bon gust, tenim un rànquing, tenim un rànquing.
3: Després et podem valorar, eh?
0: Val, sí, perfecte.
1: O sigui, que aquesta seria, diguem-ne, la pel·lícula de culto, dels casaments.
0: Sí, clar, perquè a banda del funeral té aquesta història de diversos casaments i té també aquesta història dels personatges que no són ni la núvia ni el nuvi, però que es van trobant, i gent que es va trobant a les bodes, gent que no troba l'amor, però sí que el troba, que és el que passa. I és un retrat també d'una generació i de gent que, això, que té 30 anys o una miqueta més de 30, vosaltres no, que sou molt joves.
3: No.
0: Però això, no, i jo crec que és la pel·lícula... Si s'ha de dir una pel·li sobre casaments, aquesta ha de sortir a la llista, sí o sí.
1: Però per mi és una altra, que és aquesta. Escoltem,
4: Mamma Mia.
1: Parlem de Mamma Mia?
0: Podríem parlar de Mamma Mia, perquè és una pel·li
1: no
0: en casament.
1: Però
0: és una pel·li en casament, però clar, però és que era tan fàcil, i a més us volia fer el gat, vosaltres aquí ballant, i fent el Mamma Mia, i això fent de Meryl Streep, aquí... Ah. Doncs és que abans...
4: Ahir ja vam cantar suficient.
0: És que abans, a La boda de Muriel, que és una pel·li dels anys 90, australiana, perquè Austràlia viu d'ABBA. O sigui, Austràlia és un univers on viuen d'Eurovision i d'ABBA.
3: Però, espera, sí, sí. Ara igual, ABBA no són d'Austràlia.
0: No,
3: sí,
0: no, són suecs.
3: Són suecs, per això, ara tenia jo el dubte.
0: No, però el culte a Austràlia d'ABBA és increïble, o sigui, és increïble. I La boda de Muriel estaven tots els hits d'ABBA ja. És la història, doncs, d'una noia que té una miqueta com de sobrepès, que és molt trista, que és l'Anna Getjets, que vol que arribi el príncep blau i que es fica amb molts lius, i el que busca és l'amor, i potser l'amor està en altres llocs i està amb d'altres persones. Més mal que es troba una mena com de fada, igual que la Ventafocs, que és el personatge de la Rachel Griffiths. Muriel és Toni Collette, quan no era la Toni Collette. Ara que sap...
1: Que és la d'Hereditari, clar.
0: Sí.
1: Jo no l'havia vist des de jove.
0: Que va, això, sí, no, va fer el canvi. Era molt joveneta. I la pel·lícula és una comèdia romàntica també amb molta mala llet, perquè el director, el Peggy Hogan, que va ser després el director d'una altra pel·lícula, de La boda de mejor amigo. Sí, sí, perquè...
3: Ja, de bodes,
0: És que... El van fitxar per aquesta.
1: Mira,
0: Hollywood el va trucar.
1: Et perdonem que no hagis volgut parlar de Mamma Mia perquè has volgut posar aquesta cançó. Before I put on my makeup, I say a little prayer for you. És per mi de les millors escenes del cinema, sense jo entendre.
0: Sí. I qui no ha volgut replicar aquesta escena quan està amb...
1: Jo l'he fet amb la meva família.
0: Veus? No, és que clar, és que és el moment, La pel·lícula, La boda de mejor amigo, és una pel·lícula magnífica.
1: Parlem de l'escena, és el Rupert Everett,
0: que estan allà i clar... Està Julia Roberts una miqueta, clar, perquè l'ha portat una miqueta, doncs perquè d'haver d'aquest nubi, encara que el fes i tot és gay, o sigui que també és el seu amic, i va allà, i per trencar una miqueta el gel i per quedar guai, doncs el Rupert Everett, que estava d'Òscar a la pel·lícula, comença a fer aquest karaoke i, bueno, començarà a afegir-se al pare de la núvia, a l'altre, allà, i al que estava per allà. I és un d'aquests moments karaoke magnífics i sensacional.
4: Clar, perquè...
0: És l'ànima de la pel·li, en el fons.
4: La trama és que la Julia Roberts és la millor amiga de... un noi que li ha dit que es casarà amb una altra noia i ella va allà a intentar evitar aquesta boda. Tengo que impedir aquesta boda.
0: Sí. No, sí.
1: O sigui, aquestes trames d'Isis, de i què hagués passat...
0: What if, sí, no.
3: Per això, i diuen-lo de qui vulgui parlar, que digui ara o calli per sempre.
0: Que calli per sempre, sí.
3: I això no es diu a les bodes, eh?
4: El que passa és que la novia que va casar-se és la Cameron Diaz, que...
0: I és molt maca, i és molt simpàtica.
1: I superpetita, està superpetita, també.
0: I no pots fer contra ella, clar, perquè dius...
4: És impossible.
0: Alguna cosa a Cameron Díaz. I sobretot aquesta Cameron Díaz.
4: Tan mona.
1: No direm com acaba, però la Júlia acaba anant a la boda del seu millor amic i hi ha gent que hi va a les bodes dels seus exnòvios. Parlem de
2: Tres bodes de mas.
0: Tres bodes de mas, estem escoltant el Carrie de Giro, que és un dels hits...
3: Brutal.
0: Brutal, sí, és un hit brutal. O sea,
3: que ha sortit a moltes pel·lis.
0: A moltíssimes sí, pel·lis. I aquí, el director, el Javi Ruiz Caldera, volia expressament aquesta cançó a l'escena de la Emma Cuesta, que està al cotxe i està hipermega depre, perquè clar, tots els seus ex l'han convidat a bodes i una rere l'altra, o sigui, és el malson de les ex. És el malson de les
4: ex. Vosaltres aniríeu a una boda que vos convida el vostre ex?
0: Si va Julia Roberts?
4: Home, si va Julia Roberts jo aniria amb passa.
2: I si va Emma Cuesta també.
0: Clar, sí, si
3: depèn, clar, i depèn de la relació que tinguis amb l'ex en qüestió. Hi ha gent que amb les ex acaben bé i hi ha gent que no.
4: Home, però tant com per anar a la seva boda.
3: Sí, al final és una persona important i tot que amb el temps, doncs, les relacions acaben trencant-se. Per mi és bonic que pugui haver-hi aquesta relació d'amistat que hi pugui perdurar. És estrany, sí, però jo ho veig per això.
2: Depèn de quin tipus d'ex, diria sí, jo. Sí, però bueno, ara, abans de marxar, Fausto, volem dir-te les nostres pel·lis preferides.
0: Perfecte.
2: I que ens facis, ja no que ens donis una qualificació, sinó que ens diguis una mica què et semblen, aunque sigui un parell
0: sí,
2: de paraules.
0: Sí, sí.
2: La peli preferida de casaments de l'Aitana és The Wedding Planner.
0: Oh, planes de boda con J-Lo!
4: Sí!
0: J-Lo, J-Lo, J-Lo, J-Lo,
4: que també està tan jove i tan guapa.
0: I tan suportable, no? Con... Abans d'arruinar la vida de Ben Affleck. Que maca era J-Lo, que guapa, que guapa. No, està bé. Planes de boda està en el top, està en el rànquing.
4: Sí, gràcies,
3: no te li
4: gràcies.
3: Poses? No,
0: a planes de boda? Sobre 10.
4: Sobre, sí. Però comptant de bodes de casament, eh?
0: Tendria un 6 o un 7. Està, oh, sí, està.
2: No.
0: Entrant en aquest rànquing, sí.
2: S'imagina preguntar-li a Bollero, o sea, yeah. T'has posat un 1.
0: Bollero no l'ha vist.
2: L'Uri és American Pie 3 de boda.
3: Menuda boda.
0: Uri, que va conèixer a la mare de Stifler.
3: Sí, no. Jo... Algun dia.
0: Tenim un tal d'American Pie, tenim un tal d'American Pie.
3: No.
0: Però bueno...
3: Perquè és un pel·lículo.
0: No, però clar, si sóc hipermega fan de la saga d'American Pie.
3: Aquesta, no, no
0: aquesta és la que li dona també una miqueta com de... Tots els personatges han madurat. El del Jason Biggs, que és que es casa, i veus que ja no són els adolescents que feien coses amb les tartes de poma, sinó veus que està intentant també fer doncs, una vida en parella, i la pel·lícula té alguns tons així com a Mars que tenen gràcia.
2: I quina nota li posem?
0: Aquesta, un 8. M'agrada més.
2: Ui, millor aquesta que la de Wedding Planner.
0: Sí.
4: Uau.
0: Sí, pues sí,
4: no
0: sí, perquè fan coses i perquè surt
4: Stifler.
0: I perquè surt Stifler. I el
2: germà
0: de Stifler.
2: Jo,
0: I el germà de Stifler.
2: Va, la del Carles Peña és la boda de Muriel, que ja has parlat d'ella.
0: Molt bé, Carles.
2: Vale. La de la Noemí és Love Actually.
0: També, clar, hem parlat del Richard Curtis, està molt bé. Jo afegiria El Chico de Al, que és de Wedding Singer, que és la pel·li de l'Adam Sandler i de la Drew Barrymore i de l'Alexis Arquette, que anaven de boda en boda cantant els temes, i era molt maca. I de boda en boda, que són de dos brètols que es colen a les bodes, que és una de les meves activitats favorites a la vida, colar-me als llocs, com aquí.
2: Després, la de la Laia, te ha dit la de tres bodes i un funeral, però també Mamma Mia, quatre bodes i un funeral, i també sí. La de Mamma Mia.
0: Molt bé, Mamma Mia, clar.
2: Quina nota li poses, Mamma Mia?
0: Mamma Mia, un 9.
4: Vale. Mamma Mia no és facilona,
3: Sisplau. Ja no guanyem.
2: Bueno. De Tomàs és Mi Gran Boda Griega.
0: Ai, jo tinc problemes, perquè odio a la protagonista de Mi Gran Boda Griega.
2: Per què?
0: No, perquè em coma la ment. No, però té una cosa que m'agrada molt, que és que amb el netejavidres que ho curava tot, ho curava les verrugues i aquestes coses.
2: És superdivertida, la pel·li.
0: I van fer dues més, que això sí que... Això sí que és un problema.
2: Vaja.
0: Va fer la 2 i la 3. Sí, sí.
2: I després la meva, per acabar, no. És Guerra de Novias.
0: Ui, Anne Hathaway.
2: I Kate Hudson.
0: I Kate Hudson, que no té la gràcia de la seva mare, de la Goldie Hawn, però clar, està Anne Hathaway. I hem de, ara que estrena una pel·lícula cada setmana, Anne Hathaway, hem de redescobrir també aquesta Anne Hathaway, que a mi m'agrada molt, perquè jo soc hipermega fan de Princesa por Sorpresa. Sí.
4: Uau, és la millor.
2: Ens agrada.
0: Oh, bé, veus. Sí, tenim coses en
4: clar,
0: comú.
4: Tenim moltes coses en comú. I saps què? Per marxar hem pensat posar una de les músiques que més es fa servir per casaments i que té a veure amb el cinema.
0: Paquito Chocolatero, no?

0: mi aquesta cançó em recorda a Love Actually.
1: Clar, perquè el guionista de 4 bodes i un funeral, el Richard Curtis, després va fer com a director i com a guionista Love Actually. I és que tot aquest tipus de comèdies angleses, britàniques, que són comèdies romàntiques però que

0: Gabriel Sobowe, lo voy de Gabriel.
1: Ennio Morricone.
0: Que tú, Tom, la posa a la boda, pero es la banda sonora de la misión, que es, no te res a veure amb les bodas.
1: Jeremy Irons toca la flauta al costat de les catartes d'Iguazú. I per allà, Robert De Niro amb una creu. Jo crec que la història d'amor és entre Robert De Niro i Jeremy Irons.
2: Sí, sí. Pausto, moltes gràcies per
1: estar aquí. Moltes gràcies a vosaltres. És que sempre un plaer. Ens veiem a la boda que tingueu la propera.
2: Nosaltres sempre volem casar-nos en tu i en la teva secció, que ho sàpigues.
1: Gràcies. No ens divorciarem mai.
2: Mai.
1: Ho prometo.
2: Ens
1: veiem el dilluns que ve. Una abraçada. Adeu. Gràcies. Adeu.
3: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
4: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
3: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
5: El món de l'espai, dels planetes, és un món que en certa manera ens apassiona a molts, encara que hi ha molta desinformació. És tal com diuen a les pel·lícules. Aquest dijous ens visita una enginyera aeroespacial de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya per donar-se treva i també per descobrir-nos més detalls de l'espai a Catalunya. Avui donem la benvinguda al Lluís Foreman. Què tal, Lluís? Com estàs?
6: Molt bé, molt bé, aquí, encantat. Encantat d'estar per aquí.
5: Com a casa, perquè molta gent que ve aquí sempre diu que això és com una nau espacial. No sé si...
6: Sí que té una mica l'estil.
5: Sí, sí, clar, nosaltres veiem les naus espacials a través de les pel·lícules, però es podria semblar una miqueta aquest estudi de ràdio.
6: Jo potser sempre veig naus espacials a tot arreu on vaig, no? Aquestes coses que passen, però... Molt xulo.
5: Lluís, la primera pregunta que sempre fem és que tu com et dones treva? Com desconnectes de l'espai, de la teva feina, etcètera, etcètera?
6: A mi m'agrada fer esport, a vegades faig així una mica de tennis o natació, aquestes activitats, o anar per la muntanya, sobretot. Mm-hmm. Jo crec que la muntanya sí que és un lloc que m'agrada molt estar per desconnectar profundament, no? I després, bueno, no sé si em diria desconnectar, em poso a fer altres coses també a l'ordinador, que crec que és mala idea. Mi mare em diu que és molt mala idea per desconnectar, així que... Segurament hauré de millorar amb aquestes coses.
5: Ara parlaves de pujar a muntanyes. Segurament és el lloc on estàs més a prop de l'espai, que és una passió que, clar, jo crec que molts nens i nenes, quan creixíem, doncs, volia ser futbolista, tal, però molta gent també volia ser astronauta. Era el teu cas o no?
6: Jo me'n recordo de petit que volia ser futbolista. Crec que no va anar per aquí els camins, però sí que, en part, també... O sigui, la idea d'astronauta m'agradava, però també em feia bastant respecte, no? La idea de poses en una nau espacial, estàs a l'espai així, vull dir, hi ha tot de coses holístiques, coses que poden passar, no? Que faran com que sigui fulminant allò. Llavors, fa una mica de respecte. Seria xulo. Sé que em sembla que hi ha uns límits d'alçada, per exemple, a 1,90 m, uh-huh. I llavors jo estic allà una mica al límit. No sé si tu potser ho hauries... No
5: jo,
6: podries,
5: però... clavat. Jo, si no, ficaria uns talons i ja arribaríem. Però sí que és cert que això, que ser astronauta és complicadíssim. De fet, a Catalunya no n'hi ha cap. A Espanya hi ha molt pocs.
6: Uh-huh. Sí, a Espanya hi ha el Pedro Duque, que és bastant conegut, que va fer diverses missions amb el Space Shuttle en el seu moment, a inicis dels 2000, sobretot, i després ara tenim un parell de persones més que són candidats d'astronauta i que segurament doncs, els veurem volar. No sé si potser d'aquí 5 anys, 10 anys, o aquesta altra magnitud, no? Amb possibles missions a l'estació espacial o un equivalent de l'estació espacial o potser inclús a la Lluna.
5: Perquè, vale, una pregunta que, clar, nosaltres estem una mica vers en això, no tenim gaire idea, i això és un tema que passa habitual, no? Però què és l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya?
6: Molt bé, bueno, doncs l'IEC, que és on treballo jo, és una mica el centre de referència del sector espacial aquí a Catalunya, i de fet porta 30 anys, no?, dedicant-nos a temes d'astronomia, a temes de cosmologia. Bàsicament tots els friquis del sector espacial es van unir a l'Institut, i van crear aquest institut i llavors tota la recerca vinculada amb el que és espai, però exoplanetes, cosmologia, forats negres, etc. Tot es fa a l'IEC, però des de fa uns 5-10 anys que estem treballant molt més també en recerca de tecnologia espacial, de components espacials, no? Pues electrònica que es posen satèl·lits, o com fer els llançaments, o sistemes així.
2: O sea, l'IEC és els quatre gats dels científics, bàsicament.
0: Polític. De fet, aquest desembre va sortir la notícia de que Catalunya llança el primer satèl·lit 6G en òrbita baixa d'Europa destinat a la recerca. Tradueix-nos, perquè és com algo superimportant i superexitós, però no entenem bé per a què serveix.
6: Molt bé. No sé si us sona l'Enxaneta i el Menut. Són dos satèl·lits que es van llançar el 2021-2023, si recordo, més o menys.
5: Sí.
6: I també es va llançar un tercer satèl·lit, i ara, bueno, aquest, no? El 6G Starlab, que es diu, que és un satèl·lit de temes de telecomunicacions. Diguem que a Catalunya, des de la Generalitat de Catalunya, s'ha impulsat la idea de tenir nous satèl·lits en espai per aplicacions, tant aplicacions de telecomunicacions com aplicacions d'observació de la Terra. I aquest és un d'ells, aquest és potser el que ha sortit fa menys temps, i és un satèl·lit en el qual es poden fer testos de telecomunicacions. És a dir, tu amb una antena des de casa pots tenir a l'ordinador un algoritme, el comuniques a l'antena, l'antena arriba al satèl·lit, el satèl·lit intenta fer funcionar aquest algoritme i retorna el resultat. I llavors pots comprovar doncs, si el software o l'algoritme, el programa que tens a terra, no, doncs funciona també al satèl·lit. I això és molt útil també per veure què es pot fer amb un satèl·lit i què no es pot fer.
7: Clar, perquè nosaltres quan parlem de l'espai moltes vegades pensem que pues, el que mola és anar a tocar la Lluna, anar a tocar Mart, però és que l'espai, clar, tot el que és tema internet, òbviament, de comunicació, és gràcies a la investigació i al anar cap a l'espai, no?
6: Sí, sí. De fet, amb temes d'observació de Terra, que és, al final és posar una càmera en un satèl·lit i que faci una foto, no? Uh-huh. Aquí és un dels casos, aquí a Catalunya, que estem veient que hi ha molta indústria, moltes empreses també vinculades amb això, i els temes de telecomunicacions també estan creixent molt. Però els satèl·lits, de fet, el vostre mòbil es connecta amb satèl·lits contínuament, no? Quan teniu el GPS i veieu com... diguem, connectant-se amb el GPS, sabeu on esteu, no? I es fa una triangulació de diversos satèl·lits i es pot interpretar la vostra posició bastant precisament. Sempre hi ha una mica marge d'error, però amb prou precisió. Anirà millorant, en principi, amb els anys, això.
2: Que, de fet, fa uns dies es va publicar una imatge creada com en 3D de la forma real que tenia la Terra des de l'espai. Sí. I, clar, molta gent es va quedar impactada perquè s'imaginaven una esfera perfecta.
7: Plana, no?
2: No, una esfera... bueno, segur que algun sí, però... la majoria s'imaginaven una esfera perfecta i, clar, era com més una forma d'una patata una mica deformada. Quantes coses hi ha així que en l'imaginari col·lectiu veiem d'una manera i que no són així, com les entenem?
6: Sí, és un món, eh? O sigui, hi ha molta part a nivell tècnic, no? Precisió, diguem, a l'hora de fer redactats tècnics, no? I en aquest sentit, doncs, això era un exemple multiplicat per 1000 vegades, no? És a dir, com petites variacions del camp gravitacional, perquè en alguna zona de la Terra, doncs, a vegades és una mica més densa. Llavors fa que tingui més massa o que la massa sigui més densa i llavors el que fa és que ja la gravetat sigui major. I això multiplicat per 1000 és quan es veia aquella mena de geoide, aquella forma de patata, no? Mm-hmm. Però clar, perquè ho multipliques per 1000, no? Però si no ho multipliquessis per 1000 gairebé no veuries res. I això passa molt. Jo crec que a instituts com el nostre també tenim un rol en portar aquesta informació cap a tothom, divulgar-la d'una forma precisa, no? Que després sigui... que es pugui fer més divulgació a partir d'això, però sí que és veritat que les interpretacions, no? Si una persona veu una patata i interpreta i això es fa un bombo, no? Per dir-ho així, doncs llavors aquesta informació pot arribar a tot arreu d'una forma una mica incorrecta. Sí.
7: Perquè podem confirmar una cosa molt evident, que la Terra no és plana.
6: No, la Terra no sembla ser plana.
7: Clar, vosaltres feu molts projectes que porteu a terme, no? Ariel, Arrakis, Euclid, Gaia, no sé si ho estic dient bé, però més o menys Lisa, Fotsat, Plató, per exemple. I avui també ha donat la casualitat que un 6 d'agost, però del 2012, va aterrar a Mart el rover Curiosity de la NASA, que justament fa així. Clar, no sé si en un futur ens podem imaginar que puguin passar coses com, per exemple, aquesta.

0: pensar.
1: Podria arribar a passar això, de que la Terra, tal com veiem que se'n va en orris, de dir, marxem a un altre planeta i anem a conviure entre tots.
2: La meva opinió en això és molt d'ordres de magnitud, no? Si pensem en l'any 1903 va ser quan es va llançar el primer avió, quan va sortir el primer avió, no?, dels germans Wright. Això va ser el 1903. El 1969 havíem arribat ja a la Lluna, no? I des de llavors s'ha estancat una mica el sector espacial, s'ha comercialitzat més, hi ha hagut més aplicacions de telecomunicacions, de GPS, així, però potser el que és l'exploració espacial hem estat una mica més estancats. Si pensem 50 anys endavant, és possible que la Lluna ja tinguem més dominada, que tinguem una presència ja a la Lluna i possiblement a Mart, també no seria exagerat pensar-ho. I potser a Venus, però és més difícil, no? Però hauríem de veure una mica totes com evoluciona això perquè realment puguem estar allà, a la Lluna segurament. I després si pensem d'aquí 100, 200, 400 o 800 anys, no?, ens podem una mica imaginar cap a on podem anar. A sortir del sistema solar, crec que hem de trencar una mica la física que tenim actual, hem d'aconseguir alguna forma d'avantatjar-nos, no?, de la física que hi ha per poder sortir del sistema solar i anar a altres exoplanetes, però el que és visitar planetes que tenim per al sistema solar sí que a priori jo crec que es podrà fer.
3: I tu t'atreveries, com els d'Interestel·lar, a posar-t'hi com a expert i a anar a un altre planeta a comprovar?
2: No ho sé, és una bona pregunta. Jo tinc molta curiositat des de casa, potser ja ho anem veient. Potser sí. No? Anar a la Lluna seria xulo, si pots anar a la Lluna i tornar i les probabilitats de morir són relativament baixes.
4: Sí. Ah, està bé.
2: Això és important, seria xulo.
4: Perquè, clar, ara també hi ha moltes empreses o empresaris que volen comercialitzar en tot el que són els viatges aeroespacials. I com es veu això des dels que es dediqueu a la investigació?
2: És complicat, sí. O sigui, nosaltres el que veiem és que sí que és interessant que hi hagi doncs, aquest nivell de turisme perquè crea molta més divulgació, crea molta més inversió, també s'ha de dir en el sector espacial, i permet, no?, que tinguem doncs, capacitats més interessants en òrbita, a l'espai. Però, evidentment, sempre xoca una mica, no? Hi ha molt debat, per exemple, en temes d'astronomia. Si tenim molts satèl·lits en òrbita, com afecta això si estem mirant des de Terra, no? Tenim un telescopi des de Terra, doncs estarem veient aquestes traces dels satèl·lits contínuament passant per sobre. Llavors, això limita científicament el que es pot fer des de Terra, no? Llavors, ara, pots posar un telescopi a l'espai, també es pot fer, no? Una mica el FOTSA, d'Euclid i el Plato i aquests, no?, que són com projectes que nosaltres estem vinculats, però sí que és un debat, eh? I quan el turisme, crec que, no sé si és molt fàcil parar-lo, crec que sí que seguirà en auge, no?, i segurament cap a la Lluna, jo imagino que una estació espacial comercial sí que serà viable en 10 anys, potser, bastant aviat. De fet, hi ha l'Estació Espacial Internacional ara actual, que és internacional, però també hi ha la xinesa. I la xinesa hi ha astronautes xinos allà. Per tant, sí que estem veient aquesta tendència.
3: Perquè la internacional vol dir que pot anar qualsevol astronauta de qualsevol país.
2: Sí, es diu internacional, va ser sobretot una aliança de Rússia, Estats Units i altres països també que anaven conjuntament, però segurament hi haurà una decomissió d'aquesta estació espacial que es diu, no? Que vol dir que no està, diguem que no està molt validat, però possiblement en els següents 5 anys veurem com aquesta estació espacial doncs reentrarà a l'òrbita, bàsicament. Deixaran d'impulsar perquè es mantingui en òrbita i caurà i es desfarà a l'atmosfera.
1: Una característica que crec que ha de tenir qualsevol persona que treballi amb temes especials és la paciència, perquè qualsevol projecte, qualsevol idea que pugui sortir no és d'un any vista o dos anys vista, sinó que a vegades són de 40 o 50 anys vista o més enllà.
2: Sí, alguns investigadors també ens ensenyen fotos de quan van començar ells amb una missió, no? I sortien 30 anys fent el doctorat o així. I llavors tenen fotos de 60 anys, no?, d'ells, mira, finalment s'ha llançat i ara veiem les primeres dades, no? Tota la carrera l'han dedicat a aquella missió, això és bastant impactant, sí.
1: El que no queda tant és per la setmana que ve, pel dimecres, que és l'eclipsi total de Sol. Clar, tot el món que no entén de tant de l'espai està embogit amb aquest tema. Vosaltres, des de dins, encara més? O com es
2: diu? Sí, encara més, jo crec.
1: Sí?
3: O sigui que sí que és per tant.
4: Sí que és important.
2: Sí, perquè us feu una idea, ho he buscat abans, l'any 1905 va ser l'últim eclipsi total que hi va haver a Catalunya. I el següent és el 2180.
1: Per tant, no el veurem. No té pinta.
2: Segurem, bueno, potser avança molt la ciència, no? Però no té pinta. Llavors, és un eclipsi total a Catalunya, però que de fet l'any que ve, de fet a l'agost, també passarà prop al sud d'Espanya. És a dir, que si aquest any no hi podeu assistir...
1: El 2 d'agost del 27.
3: Tothom a Múrcia l'any vinent.
2: No, sí. No recordo la data exacta, potser el 6, o no me'n recordo quin dia era, però...
1: Mira, si fos el 6 seria justament d'aquí un any, ja seria clavat.
4: Ja
1: però tenim comptat el 2 d'agost i també el 26 de gener, que no serà total, sinó que serà un eclipsi anular o anell de foc, aquest sí que passa per aquí. Per tant, un trident que passa en 3 anys pràcticament...
2: Sí.
1: que és, clar, per la gent de l'espai, és com una època divertida de viure, no?
2: Sí, sí, és molt, definitivament és molt xulo. L'anular, potser comentar també, l'anular el que passa és que la Lluna estarà una mica més lluny del que està ara, i com que està una mica més lluny fa que la dimensió de la Lluna sigui una mica més petita que la del Sol. Llavors es veurà com un anell.
3: Vale, perquè ens posem divulgatius, val? Perquè a mi se'm donen supermal les ciències. Un eclipsi per què passa? Què és?
2: Un eclipsi és quan la Lluna i el Sol, la Lluna queda just davant del Sol. És a dir que, bueno, el Sol com el veiem, no?, a distància, habitualment, doncs simplement que la Lluna creua i passa per davant, on justament on hi ha el Sol. Llavors queda tapat el Sol per la Lluna. De fet, el que és molt interessant també és que coincideix, és una coincidència astronòmica, que la Lluna està 400 vegades més a prop del Sol, però també és 400 vegades més petita que el Sol. Llavors és un tema
1: tot
2: de proporcions, gairebé com màgic, no? Com pot ser que coincideixi tan bé una cosa així, no?
1: Se'ns està acabant el temps, però hi ha un tema que crec que és una pregunta que et deu fer tothom quan expliques que treballes en temes espacials, i és la presència o no d'extraterrestres. Existeixen? Si no, què sabem d'això?
2: Ja, és una bona pregunta aquesta, eh?
1: Te la fan sempre, suposo.
2: Sí, me la fan sempre. No ho sé, jo crec que aquí és cadascú una mica l'opinió que pot tenir. Jo imagino, la meva intuïció seria que és una batalla d'ordres de magnitud. És a dir, és molt difícil que hi hagi vida, és gairebé impossible que hi hagi vida, però també és gairebé infinit l'univers que hi ha, no? O els universos que hi pugui haver, de fet, com diu una física. Llavors, seria improbable pensar que no hi hagi algun tipus de vida. Que podem connectar o no, ja és una altra cosa.
4: I ara una pregunta de safareig, perquè també el dia de l'eclipse per a la gent és un dia també molt d'energies, d'horòscops... Sí. Tu, siguent tan científic, l'horòscop com el portes?
2: Bueno, de fet, tinc persones al meu voltant que els agrada l'horòscop, no? I ja veig que...
1: Sí, ja veig que tu no, eh? Perquè quan dius del voltant ja és...
2: Bueno, vull dir, no sé...
3: Fuentes cercanas.
2: Depèn del que em forceu, no? No sé, jo el que diria és... sembla que hi ha una dicotomia, no? O sigui, la part d'astrologia sembla estar molt en contra de, per exemple, doncs, tenir un vincle o de fer canvis o de prendre decisions el dia de l'eclipsi, no? Mm. I en canvi a nivell astronòmic és molt xulo. Llavors sí que és una contradicció, sí, sí.
1: Lluís, tu abans has parlat de les teves treves, de com et dones treva, però ja per anar tancant l'entrevista, hi ha un tema que tu tenies amagat aquí i és que també fas aquestes coses. La bateria que escoltem d'aquí és teva, no? Tens la bateria d'aquest
2: grup. Sí, és així. Ja toco la bateria des del 2010. Vam començar així amb un grup de rock i de metal una mica amb alguns amics, no? I hem anat tocant unes quantes coses.
1: Que moltes vegades, clar, quan pensem en persones de l'espai sempre tenim aquesta tendència d'imaginar-nos, per exemple, el típic friki, no?, de Big Bang Theory i tal, i això no és veritat. Vull dir que al final...
2: Hi ha de tot.
1: Hard rock, aquí, punk i tot el que et doni per davant, no?
2: Hi ha de tot. Hi ha, bueno, de fet, necessitem de tot, eh? Gent que sigui advocats, gent que sigui més de comunicacions, de tal. O sigui, el sector espacial reclama gent per tot arreu, i sí, a mi m'agrada el rock i el metal, ho he de dir.
1: Es nota.
2: Sí que és veritat que sempre em diuen que sóc molt tranquil, que denoto una tranquil·litat tal, i diu, vale, però de fet per dins estic escoltant metal, llavors és
1: curiós. Una mica contrari, el que pugui semblar i el que es viu per dins. Doncs estarem molt pendents, Lluís, de tot el tema de divulgació, que crec que és molt important també per als més joves, que no sé com veus la tendència, si els joves tenen ganes de descobrir o no, o si ha canviat.
2: Sí, jo veig interès en aprendre sobre espai, és algo molt fonamental, també està creixent molt, ara és un moment bastant clau, jo crec, en tot el que és el sector espacial, no? O sigui, estem veient molta innovació, potser s'ha quedat una mica estancat, uns 30-40 anys, jo crec que està creixent de nou i va bé fort, eh? O sigui, ve amb la idea de quedar-nos a la Lluna, per establir-nos a la Lluna i segurament no marxar mai de la Lluna, ja.
1: Allà ens quedarem.
4: Pues moltes gràcies, Lluís, per acompanyar-nos i el dia 12 estarem mirant el cel amb les ulleres de protecció, això sí.
2: Moltes gràcies. Merci. A vosaltres.
4: I fins aquí la treva d'avui. Hem d'agrair al Fausto, que ens ha portat les pel·lícules més tops de casament i també ens ha fotut una miqueta de bronca amb les que hem escollit nosaltres, i sobretot al Lluís Forman per acompanyar-nos, per ensenyar-nos com es dona treva i lo interessant que és tot el que tenim a sobre de nosaltres.
1: Totalment, totalment. Demà tornem, a més divendres, dia que sempre és agraït, de cap de setmana, de relaxar-nos, i portarem música als protagonistes del musical Cop de Rock, que del 3 al 6 de setembre estaran al Teatre Coliseum de Barcelona, que tornen després de 15 anys a la capital catalana, i també Entre Cametes de Marta Rida, i la temàtica la deixarem a l'aire. Així també fem una mica de xup-xup,
4: sí,
1: i demà que la gent
4: que
1: estigui...
4: escolten, que ens escolten.
1: Totalment, molt atent a les nostres xarxes socials.
3: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Adéu!

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Una semana después de la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta, los esfuerzos se centran en identificar a todos los menores que siguen malviviendo en las calles, ya son más de 1000 los censados, y en localizar y tratar de devolver a Marruecos a los adultos que se han quedado en la ciudad. Una de las voces de esta crisis humanitaria es la de Manuel Aparcero, director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta, que ha contado esta mañana en Hoy por Hoy que son 80 los cadáveres que han sido recuperados en territorio español. Él estaba a pie de playa con el levantamiento de los primeros cuerpos cuando, ante el desbordamiento de los servicios médicos, se echó a intentar salvar la vida de los que llegaban por el mar.
2: Era dramático. Veías cómo muchas personas ya venían fallecidas, pero también veíamos cómo llegaba gente prácticamente en fase agónico terminal, en parada cardiorrespiratoria, que algunas se pudieron revertir, y otras y en otros casos donde las maniobras de reanimación no fueron, fueron infructuosas y se procedió al fallecimiento. Había escasez de médicos asistenciales por la magnitud de lo que estábamos viendo, y entonces, claro, yo como médico forense, pero aparte como médico, pues ayudé a compañeros de Cruz Roja y otros voluntarios y reanimamos a un par de personas, creo.
1: Aparcero no ha descartado que aparezcan más cadáveres y ha explicado que, aunque es forense, nadie está preparado, ha dicho, para vivir una situación así. La Guardia Civil ya ha recogido 32 denuncias de desaparición, mientras que en Ceuta sigue la sensación de cierto colapso. Nos vamos hasta allí. Javier Paredes, buenas tardes.
3: Buenas tardes, estamos en el centro de Ceuta, en la Plaza de la Constitución, donde hace una semana la situación era de auténtico caos. Ahora, 7 días después, se respira una calma tensa en el ambiente. Concretamente, ayer la ciudad vivió un día grande con las fiestas en honor a la patrona, pero ahora la realidad ha vuelto a Ceuta, con migrantes deambulando por las calles y a esta hora buscando qué poder comer.
1: Esta mañana el Partido Popular ha repetido que van a cumplir con la ley que exige que las comunidades acojan a estos menores migrantes, aunque insistiendo en las trabas que van a poner. También lo ha dicho Vox. Escuchamos a Elías Bendodo y a José María Figaredo, este último en Cuatro.
4: Y este problema que ha generado el Gobierno, que lo resuelva el Gobierno, que nosotros cumplimos la ley, siempre, nosotros y nuestro Gobierno.
5: ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Oponerse totalmente al reparto, pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
1: Hasta ahora está previsto que empiece una videoconferencia del Parlamento Europeo a propuesta del PP para abordar esta crisis, a la que asisten el comisario de Interior o el presidente de Ceuta, entre otros. Este último, Juan Jesús Vivas, se va a ver esta tarde con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent. A las 2:30 repasamos todo y también contaremos la última reacción a que Marruecos no participe en el Mundial, algo que ha puesto de acuerdo a Vox, Sumar y Podemos. Pero esta mañana hemos conocido nuevos datos sobre los dos últimos asesinatos machistas en Llanes y en Murcia, que han elevado a 35 las mujeres asesinadas en nuestro país en lo que va de año. Otro de récord, Laura Gutiérrez.
6: Sí, de ellas las asesinadas, un tercio, 12 han muerto este verano en los meses de junio, julio y lo poco que llevamos de agosto. Las víctimas de Llanes y la de Murcia tenían protección, estaban en Biogen, aunque la Guardia Civil de Asturias ya no gozaba de pulsera antimaltrato ni de orden de alejamiento. Su asesino, su expareja, al que denunció en 2019, llevaba desde entonces sin arma reglamentaria y suspendido de actividad en el Instituto Armado. Esta semana, confirman desde la Guardia Civil, se le había comunicado su expulsión del cuerpo tras su condena en firme por violencia machista. En el caso de Murcia, el agresor tenía en vigor una orden de alejamiento de 500 metros. La víctima tenía protección de la Policía Municipal, que esta vez no ha sido suficiente.
1: Además, Interior acaba de presentar el amplio dispositivo que se va a desplegar para el eclipse total de sol del próximo miércoles. Se prevén en España hasta 3 millones de desplazamientos. Marina Fernández, buenas tardes.
7: Buenas tardes. 33.600 agentes de la policía y sobre todo de la Guardia Civil movilizados por los riesgos de aglomeraciones, de movilidad, de saturación de comunicaciones y en especial por el riesgo de incendios. Interior es el mensaje clave. Advierte de que han identificado numerosos puntos de observación que están en zonas de riesgo muy alto de incendio forestal. Un puesto de mando unificado en el Centro Nacional de Emergencias va a coordinar todo el operativo, no solo el día 12, también desde los días previos, y el despliegue no se va a limitar a tierra. 20 embarcaciones del servicio marítimo entre el Mediterráneo y el Atlántico van a ocuparse de la vigilancia en las costas.
0: Hora 14, con Javier Liébana.
1: Y en la redacción de informativos, Toñi Fernández, los alquileres bajan en algunos puntos de España por primera vez en 4 años.
8: Por primera vez en 52 meses. Es verdad que la rebaja se debe al abaratamiento en solo 3 comunidades, Cataluña, Madrid y País Vasco. Dice Fotocasa que el ciclo alcista comienza a corregirse después de comprobar que los inquilinos han llegado a su límite de pago. Y Protección Civil pide evitar desplazamientos en Cataluña y vigilar actividades al aire libre ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas que llegan después de muchos días de calor, lo que puede provocar desprendimientos en barrancos y aumentos súbitos en algunos ríos. Justo a esta hora, Líbana, se activa la alerta naranja en esa comunidad.
1: Pues mucho ojo a las lluvias en Cataluña. Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Ya se han activado los primeros chubascos que están afectando tanto a los Pirineos como también en la Ibérica. Mucha precaución esta tarde en Cataluña. Los chubascos serán muy fuertes y las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Mucha precaución en zonas inundables. Además de Aragón, Cataluña, esta tarde tendremos tormentas entre Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Por otro lado, es una jornada con bastante nubosidad en el extremo norte. En el resto, domina el sol y han subido las temperaturas. De hecho, hoy en Córdoba rozarán los 40 grados. En Canarias, hoy han bajado las temperaturas, pero siguen soplando los alisios que dejan nubes, sobre todo en el norte de las islas.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano y Carlos Nicolás en la técnica, comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
0: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
10: Bona tarda. De seguida, tots els detalls de les pluges que afectaran avui gairebé tot el país, però abans...
11: La sensació d'estar sufriendo com si fos un terremoto, evidentemente pequeñito, pero sí, se movían todos los muebles, ventanas, espejos, y bueno, fue... Nos
10: asustem. Són alguns dels veïns aquí aquesta matinada han desallotjat de casa seva, al barri de la Trinitat Vella de Barcelona, després de detectar vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona. És el segon incident a la zona després de l'esvoranc de fa 2 setmanes. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest dijous a partir del migdia i fins a la mitjanit.
12: Travessar lleres de rius, llocs on està inundat, on no sabem el que hi ha sota, és molt perillós. No ho fem avui perquè pot haver-hi aquest increment puntual en alguna zona i que puguem tenir un accident.
10: La previsió és que puguin arribar a caure 90 litres en 3 hores. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar rius, rieres i zones inundables. Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra a Girona arran dels àudios filtrats.
13: Que he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
10: Puigtió assegura que plega per dignitat i per responsabilitat. Després de la crisi a Ceuta, ens fixarem en la capacitat d'acollida de Catalunya. Avui dia, a casa nostra, hi ha poc més de 2.000 menors migrants. D'acord amb el que estableix la llei, aquesta xifra podria arribar fins als 2.800 infants i adolescents. Aquests són els titulars d'aquest dijous. De seguida els ampliem amb en Víctor Valero al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
10: Aquesta matinada s'ha desallotjat una 80 de veïns del barri de la Trinitat Vella després de detectar vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona. És un punt que està molt a prop d'on fa 2 setmanes va aparèixer un esvoranc de 30 metres a Montcada que va engolir una grua, tot i que des de l'Ajuntament apunten que l'incident d'avui no té res a veure amb el soterrament de les vies. Els veïns han pogut tornar a casa a primera hora del matí i a DIF, per ara, ha aturat les obres. Pol Valero, bona tarda.
14: Bona tarda, Gemma.
10: Pol, explica'ns, quina és la situació a aquesta hora?
14: Doncs mira, aquí hi ha diversos veïns que han sortit al carrer, que passegen al voltant dels edificis, estan una mica nerviosos després d'aquest ensurt que han tingut a la matinada. Els serveis d'emergència han rebut l'avís passat 3:45, quan els veïns de 3 blocs d'aquest carrer, el carrer Pare Pérez del Pulgar, han començat a notar tremolors provocades per unes obres que s'estan fent al túnel del Nus de la Trinitat. Ens explicaven que s'han començat a moure els mobles, han caigut quadres i miralls, i ens deien també que patien perquè aquests edificis són molt vells, diuen que tenen més de 60 anys i, de fet, estan pendents que els expropiïn i els traslladin a uns edificis nous que s'estan construint just aquí al costat.
11: Bueno, son muy antiguos, son pisos del patronato, algunos están apuntalados, así que, bueno, el estado de las viviendas ya es para pues para irnos a otras nuevas.
15: Pues están, tienen mucha luminosis, tienen muchas grietas. Estamos esperando que el IMU y el patronato nos dé alguna respuesta para que nos vayamos a los nuevos edificios que han construido, pero bueno, cada dos por tres nos dan largas y nada, y aquí está, seguimos esperando.
16: Els bombers han fet les comprovacions tècniques, no han trobat esquerdes i a primera hora els veïns han pogut tornar a casa.
10: Pel que sabem ara, el que ha provocat aquest ensurt són unes obres que han començat aquesta setmana.
16: Sí, concretament les del túnel del Nus de la Trinitat, que han quedat immediatament paralitzades i ara caldrà veure quan es podran reprendre. De fet, des de l'Ajuntament de Barcelona ja han avisat que demanaran a Adif que la replantegi, que replantegi com es fan aquests treballs. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit que les vibracions tenen a veure amb el treball fet per una compactadora que feia feines en superfície.
17: Exigim a Adif que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar, intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb el que és la vida normal que han de tenir els veïns.
16: Provocat les vibracions, formen part de les obres de la variant de Vallbona, que no són les mateixes que les del soterrament de Montcada, són complementàries però no són les mateixes, i l'incident és diferent al que va passar fa dues setmanes. El que va passar va ser que un pou d'atac es va esfondrar i va provocar un forat enorme sense ferits, però que va obligar a tallar la circulació.
10: Pol, aquest és el segon incident a la zona després de l'esvoranc de fa dues setmanes. Se suma, a més, el de la tuneladora de la L9 al Putxet.
16: Sí, a principis de juliol, un esvoranc provocat per les obres del metro de l'L9 va obligar a desallotjar 8 blocs a unes 300 persones, més de la meitat que ja han pogut tornar a casa, però la setmana passada es va detectar una nova esquerda estructural en un dels edificis i això pot allargar fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara queden, que no tenien data concreta per tornar, i on hi viuen al voltant d'unes 115 persones, el 40% dels veïns desallotjats.
10: Pol, gràcies.
16: A vosaltres.
10: Són les 2:11 de la tarda, ho dèiem a la portada. Estem pendents de les pluges d'aquesta tarda que es preveuen per gairebé tot Catalunya. El Meteocat calcula que en una vintena de comarques es puguin acumular fins a 90 litres en 3 hores i que hi pugui haver xàfecs amb pedra i forts vents. Protecció Civil demana que, sobretot, Martí Oliver, no es travessin passeres de rius o rieres.
18: Els xàfecs avançaran lentament des del Pirineu cap avall, poden arribar a diferència d'altres dies fins a la costa, i una de les preocupacions és que quedin estàtics en algun punt. Això podria provocar inundacions i justificar en part l'avís de 4 sobre 6 que tenim actiu. També preocupa que siguin pluges amb un component violent. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
19: Pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
18: Per la seva banda, Protecció Civil de moment descarta enviar un SLR preventiu, però demana molta prudència, sobretot si s'han de fer activitats a l'aire lliure o si s'ha de conduir. Demana extremar les precaucions, vigilar molt a les lleres del riu i evitar travessar qualsevol passera per al perill a que l'aigua pugui arrossegar els cotxes. Des del cos asseguren que estan en contacte amb els responsables d'activitats de lleure a l'aire lliure i avisen d'un perill extra. Aquestes pluges arriben després de molts dies de calor, cosa que fa que la terra sigui més fràgil i es puguin produir despreniments en barrancs.
10: Per tot plegat, avancem la previsió del temps. Núria Saró, què hem d'esperar?
20: Hola, molt bona tarda. Tenim per davant una tarda moguda. Després d'un matí força tranquil, ja tenim els primers ruixats que estan afectant especialment al Pirineu Lleidatà, com també a les Terres de l'Ebre, inclús en zones interiors de les comarques de Tarragona. Atenció que durant les pròximes hores els ruixats seran generalitzats, podran afectar qualsevol punt del territori. Aiguats molt intensos en una hora poden deixar més de 40 litres per metre quadrat, així que molta precaució en zones inundables. També tindrem tempestes que aniran acompanyades de calamars, marxa inclús pedra i ratxes molt fortes de vent. Quan es formin aquests ruixats, les temperatures cauran en picat.
10: I fins quan han de durar aquestes tempestes?
20: Les pròximes hores seran les més complicades en general. Si és veritat que al llarg de la tarda continuaran els ruixats i les tempestes i serà ja al capvespre quan aquestes precipitacions s'aniran retirant. Avui és la jornada més moguda de tota la setmana.
10: Ja ho heu sentit. Ja ho heu sentit, si aquesta tarda us heu de desplaçar, si heu d'agafar el cotxe, precaució, sobretot a la carretera. Precisament, segons les dades recollides per CERT Catalunya, el nombre d'accidents amb ferits greus a l'AP7, a la demarcació de Tarragona, ha disminuït un 75% durant els primers 6 mesos d'enguany en comparació amb el mateix període de l'any passat. A més, Eva Hidalgo, no hi ha hagut cap víctima mortal.
2: El nombre de ferits greus al tram del sud de l'AP7 ha passat d'11 a 3 durant aquest període respecte al 2025 i les víctimes mortals de 7 a 0, és a dir, aquest any no n'hi ha hagut cap. Baixen també els sinistres amb vehicles pesants implicats. Trànsit va establir des del desembre més controls i una reducció de velocitat al tram entre Calafat i Amposta. Segons el seu director, Ramon Lamiel, són mesures que estan funcionant, tot i que encara és aviat per treure conclusions.
21: Ja ha millorat de manera notable en quant a víctimes greus i mortals. Sí que és veritat, i això no només a Tarragona, sinó en general, han augmentat els números d'accidents, però d'accidents amb víctimes, però molt menys lesius. Això té una relació amb la velocitat.
2: Pel que fa a la prohibició d'avançament, en determinats trams compleixen més els vehicles pesants que no pas els turismes.
21: Té un grau de compliment força elevat. Sempre trobaràs un camió que avanci, segur, però la majoria de camions es comporten respecte al que esperem que no s'avancin.
2: La sinistralitat està més associada als vehicles particulars que als camions.
10: Un quart de tres de la tarda, us ha avançat Ser Catalunya. Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra a Girona per la polèmica amb els àudios filtrats on deia literalment que volia carregar-se tots els seus companys de la secció local.
22: Aquell dia vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra i t'ho vaig explicar fent el cafè. Et vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
10: Puigtió assegura que plega per dignitat i responsabilitat, admet que va cometre un error i n'assumeix les conseqüències, Laura Pons.
23: Sí, diu Puigtió que admet que s'ha equivocat i que per responsabilitat plega.
13: Que he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
23: Un pas al costat que fa amb tristesa, però també amb tranquil·litat de no mirar cap a una altra banda quan les coses, diu, es compliquen.
13: I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
10: Són declaracions de Puigtió a l'ACN. La polèmica va esclatar després que un influencer d'extrema dreta filtrés uns àudios en què Puigtió treia pit d'haver fet fora els dirigents del partit de la ciutat i pronosticava que acabaria fent fora també els companys de partit actuals.
24: Ara, per tant, Laura, sobre un escenari incert a la secció local d'Esquerra Republicana a Girona perquè no tenen candidat de cara a les eleccions municipals que s'han de celebrar al maig del 2027.
10: I que, per tant, queda menys d'un any, Gemma. No hi ha candidat, però fons del partit ja asseguren que en trobaran una altra via. Diuen que la prioritat dels propers mesos serà reforçar el projecte, recuperar les confiances i construir una proposta encara més sòlida, àmplia i amb el servei de tots els gironins. Les eleccions són al maig de l'any que ve. Ara toca que Esquerra busqui un nou candidat o candidata. Serà la secció local del partit qui ho decideixi.
24: I l'Oficina Antifrau de Catalunya ha admès a tràmit una denúncia contra l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. La polèmica va esclatar la setmana passada, després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran, de 19 anys, s'incorporava al cos.
18: En aquell moment, Orriols va defensar que ella no havia intervingut en el procés, que s'havia respectat la llei i que la seva filla havia obtingut les millors notes.
25: La meva filla va quedar en primera posició més de 2 punts per sobre del segon aspirant. No he col·locat, ningú ha dit, i des del principi que ella em va comunicar que s'hi apuntaria vaig saber el risc que corríem totes dues de ser falsament acusades.
18: I ara, segons ha avançat el País ja confirmat Ser Catalunya, Antifrau ha admès a tràmit una denúncia que s'ha presentat contra el procediment i ha iniciat, per tant, la fase d'instrucció, on estudiarà si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte.
10: Sobre l'arribada de menors migrants a casa nostra. Sobre paper, Catalunya té marge per acollir una part dels 1.200 nens i adolescents, principalment adolescents, que segons UNICEF encara són a Ceuta a l'espera de ser atesos. Segons la llei, Catalunya té capacitat per acollir més de 2.800 menors i ara mateix, Soledad Domínguez, segons el darrer balanç, se n'estan atenent poc més de 2.000.
26: Sí, el Departament de Drets Socials explica, però, que una cosa és la capacitat teòrica que marca el Ministeri per a cada comunitat i una altra, les places reals que estan preparades per allotjar i per acompanyar aquests joves. En tot cas, des de la Generalitat diuen que Catalunya està a disposició del Ministeri per ajudar a resoldre la crisi que s'està vivint ara mateix a Ceuta. Les entitats que treballen amb menors no acompanyats confirmaven aquest matí als micròfons de l'Equip Catalunya que el sistema té marge, però avisen també que caldran més recursos.
27: Saturats en aquest moment no ho som, però és possible que davant d'aquesta crisi que estem patint s'aturin.
28: Hem de poder acollir
1: amb els recursos que les persones necessiten per fer els seus itineraris vitals en plenes condicions.
26: Escoltàvem el president de la Xarxa d'Entitats per l'Emancipació Juvenil, Ferran Rodríguez, i la presidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. De gener fins a juliol, a Catalunya han arribat 1.023 menors i joves migrants no acompanyats, una xifra que és inferior a la dels darrers dos anys a aquestes mateixes alçades d'any.
24: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda, quan queden 6 dies per l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Ajuntament de Tarragona demana planificació i antelació. El consistori no preveu que la ciutat col·lapsi, però sí complicacions de trànsit al voltant dels 6 punts d'observació. Cristina Artacho.
3: Per evitar grans desplaçaments, els punts de visualització estan descentralitzats en diverses zones de la ciutat, amb un aforament total de fins a 60.000 persones. On es preveu més afluència és el port, on podrem veure l'eclipsi fins a 20.000 persones. Guillermo García és el regidor de Medi Ambient.
4: Poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé a on ho anem a veure i un cop ho planifiquem, assistim-hi amb antelació. No, en principi no tenim una previsió de que hi hagi un col·lapse prèvia a l'eclipsi.
3: García reiterarà la importància d'observar l'eclipsi amb les ulleres homologades. Fins ara l'Ajuntament n'ha repartit 23.000 i el dia de l'eclipsi en preveu repartir 20.000 més.
24: Cristina, malgrat totes les previsions, el que no queda clar és quan s'aixecaran els talls de trànsit d'aquell dia.
3: Sabem que els talls de trànsit començaran a les 4 de la tarda, però sense referents similars per avançar-se a l'esdeveniment, la previsió dels cossos de seguretat és anar adaptant-se en temps real. El moment que més preocupa és l'operació sortida, un cop finalitzi la fase de totalitat. Per evitar el col·lapse, l'obertura al trànsit serà esglaonada. Alberto Lacueva és inspector de la Guàrdia Urbana.
5: I en el cas que veiem que pot haver-hi un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí.
3: Tot i que es demana a la població que prioritzi anar a peu o en transport públic, hi ha fins a 9.000 places de pàrquing disponibles al voltant dels 6 punts d'observació a Tarragona. Alhora, tots els punts disposaran mínim d'una ambulància i punts d'hidratació per fer front a la calor.
24: Publicitat i tornem.
6: Ser Catalunya a Barcelona. Aquests dies d'estiu, el Llapis fa memòria.
7: Connectem les cançons del Llapis de memòria de Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
6: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hora 14, amb Gemma Alegrí.
2: Des d'avui, els ajuntaments i ens locals poden demanar ajuts per protegir-se dels incendis forestals. El govern ha ampliat els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions, Pau Puig.
3: El govern ha obert una partida de 15 milions d'euros per finançar franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals o prop d'aquests. A proposta dels ajuntaments, s'amplien els terminis per presentar les sol·licituds, passant d'un a dos mesos, i per executar les actuacions subvencionades tindran temps fins al 2028. El Departament d'Agricultura ha explicat que ampliar els marges facilitarà la planificació i l'execució de les actuacions amb més garanties.
2: Per cert, que els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça i mantenen un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda. Catalunya ha arribat als 8,23 milions d'habitants. És un 1% més que fa un any. Des del juliol de l'any passat ha guanyat 72.150 residents.
3: Pel que fa al que portem d'any, des del mes de gener, Catalunya ha guanyat 32.000 habitants. Part del creixement es deu a l'arribada de població nascuda a l'estranger, que en un any ha crescut en 90.000 persones. En total, a Catalunya hi viuen 2.160.000 persones nascudes fora d'Espanya. Representen el 26% de la població. Si ens fixem en l'última dècada, Catalunya ha guanyat 780.000 habitants, un 10,5% més que el 2016. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
2: I encara en economia, els vehicles electrificats a Catalunya s'han imposat en el 26% de noves matriculacions. Entre el gener i el juliol també han crescut els turismes elèctrics purs respecte als híbrids endollables.
3: Segons la Conselleria d'Empresa i Treball, durant els 7 primers mesos de l'any s'han matriculat 22.500 vehicles electrificats, inclosos els híbrids endollables i elèctrics purs. A més, durant els mesos de juny i juliol es van assolir rècords de matriculacions elèctriques. Al llarg del 2026, els elèctrics purs s'han imposat als híbrids endollables. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha destacat que el país avança cap a una mobilitat més sostenible. En aquesta línia, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat avui que oferirà subvencions de 600 euros per la compra de ciclomotors elèctrics a partir del setembre. El programa té un pressupost de 5,2 milions d'euros.
2: 5 minuts i seran 2:15 de la tarda. És el moment de repassar la informació de successos. A Palamós, els Mossos han detingut els 3 joves que van entrar el juny passat en una casa de colònies. Un d'ells va fer tocaments a una menor que hi dormia, Marta Altimir.
4: Ja els van detenir a finals de juliol per entrar dues nits seguides a la casa de colònies, a les habitacions on hi havia menors, i robar diversos mòbils. Durant la segona nit, una noia es va despertar en notar tocaments i es va posar a cridar, cosa que va alertar els assaltants, que van fugir corrents. Després de detenir els tres joves per un delicte de furt i de violació de domicili, ahir van tornar a detenir a un dels nois de 19 anys després de resoldre que havia sigut ell qui havia agredit a la menor. Els tres detinguts compareixeran davant del jutjat d'instrucció de la Bisbal d'Empordà.
2: A Empúria Brava, el conductor d'una moto d'aigua mort després de ser embestit per una embarcació. La Guàrdia Civil ja ha detingut el responsable per homicidi imprudent.
4: La víctima, un turista francès de 54 anys, anava ja a la tarda amb el seu fill sobre la moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els hi va passar per sobre i després van fugir. Salvament Marítim va traslladar l'home fins al Port de Roses, però no li van poder salvar la vida. Després de l'accident, el conductor de la barca va anar a retornar a la llanxa. Allà els responsables de l'empresa de lloguer el van entretenir fins que va arribar la Guàrdia Civil, que el va poder detenir. Ara se li atribueix un presumpte delicte d'homicidi imprudent i un d'omissió de socors.
2: Marta, encara amb tu, perquè a Puigcerdà els Mossos han detingut un home per intentar matar una menor amb una arma blanca. La víctima, de 13 anys, això sí, està fora de perill.
4: La noia estava ahir al vespre amb altres menors al costat d'un rierol quan el detingut, un home de 33 anys, la va agredir amb una arma blanca. Segons fonts policials, la noia i l'agressor no tenien cap tipus de relació ni es coneixien prèviament. Al cap d'una estona, els Mossos el van detenir per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Ara la policia se centra en esclarir els motius. La víctima, que va ser traslladada a l'hospital, es troba fora de perill i l'home passarà a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà en les pròximes hores.
2: I al Bages, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil investiguen un quart activista pel sabotatge a unes vies de tren d'una mina de Súria vinculada a Israel. L'incident va passar a l'abril i tenia l'objectiu de protestar contra el genocidi a Gaza i denunciar a Martí Oliver la contaminació de les aigües de l'empresa.
5: Durant una manifestació ecologista, uns quants manifestants van intentar sabotejar la mina que transporta potassa i sal des de Súria fins al port de Barcelona, traient algunes vies. 300 metres van quedar afectats. A més, van fer una marxa lenta En bicicleta per la C-16. A principis de juliol, la policia ja va detenir tres activistes com a presumptes responsables dels fets que un jutjat de Manresa va deixar en llibertat amb càrrecs mentre investiga la causa. Ara, segons ha explicat la policia, hi ha una quarta persona investigada, com la resta pels delictes de danys, desordres públics i pertinença a grup criminal.
2: L'entrenadora de l'equip espanyol de natació artística, Andrea Fuentes, ha valorat a Ser Catalunya les 8 medalles aconseguides a l'europeu i ha enviat un missatge també contundent a la seva rivalitat.

0: seves nedadores hagin sigut capaces d'apropar-se més que mai a les grans dominadores d'aquest esport, les russes, i superar-les fins i tot en diversos elements, fins al punt que Rússia va caure en la baixesa de copiar el moviment de les espanyoles per evitar que els guanyessin el primer hora d'equip, una maniobra que Fuentes entén com un senyal de debilitat de les seves rivals.
1: Una cosa és empujar les barreres de l'esport per fer-lo més gran i l'altra és passar-te la ratlla pel teu propi benefici, no? Em va fer gràcia, sincerament és un honor. Ens ho han deixat l'alfombra vermella per donar-me el lideratge, saps? Perquè, en veritat, s'han degradat moltíssim. Hauran guanyat l'or, però han perdut la dignitat.
0: L'entrenadora ha fet menció especial a Iris Tió, guanyadora de l'únic or espanyol i que ha participat en 6 de les 8 medalles.
1: Cada país m'ha vingut, en plan, la Iris és com un alien, no és un monstre, com aguanta això? No, perquè fa més proves que ningú. Hi ha com més de 1.000 moviments per cada rutina, no veu ningú és capaç. I no s'ha capicat ni una vegada, eh? És com un extraterrestre, no tinc més paraules.
0: Andrea Fuentes creu que els comptes pendents que deixa aquest europeu seran un bon impuls pels Jocs Olímpics del 2028.
2: I acabarem amb diverses propostes musicals per aquesta nit. A Santa Susana, el Festival Mar d'Estiu puja a l'escenari Joan Dausà i Argentona, d'en Peralbo i el Comboi posant punt i final a l'edició d'enguany de la Garrinada.

0: confirmava.
1: Mai осіємо розпорядженні балістичні ракети, які можуть летіти.
0: Que tienen suficiente material balístico para responder a Rusia, pero en lo que se refiere a defensas antiaéreas, las llamadas Patriot van escasos, piden ayuda a sus socios internacionales. La OTAN está trabajando para proporcionarle a Ucrania esas defensas aéreas que necesita. El secretario general del organismo atlantista tras reunirse con Zelensky.
2: Y muchos recordarán esa pareja de alfombra roja que hicieron en los años 90 Cindy Crawford y Richard Gere. Ellos no tuvieron hijos, pero sí por separado. Ahora los de uno y los de otro se unen en la serie que se estrena hoy en Disney Plus. Se llama The Shards. Lucía Bermúdez.
3: Richard Gere y Cindy Crawford fueron una de las parejas más glamurosas de Hollywood. Ahora sus respectivos hijos comparten pantalla en la nueva serie de Ryan Murphy, The Shards, basada en la novela del autor de American Psycho, que retrata la parte más oscura de los adolescentes ricos en Los Ángeles de los 80.
4: ¿Hay sexo?
3: Sí. También se estrena en Apple TV la cuarta temporada de Ted Lasso, donde tendrá que entrenar al equipo femenino de Richmond.
5: La vida es mucho más que ser futbolista.
3: De Netflix se despide Muertos SL, que culmina con su cuarta y última temporada, que arranca con la incógnita de quién dirigirá el tanatorio.
6: Me gustaría una voz divertida.
3: A la misma plataforma aterrizan la segunda parte de 100 años de soledad y la cuarta entrega de la serie juvenil Mi vida con los chicos Walter.
7: ¡Igualdad para todos!
3: Pero hay más que destacar esta semana, como el estreno en Disney Plus del anime La Jedi número 9 y en Prime del drama adolescente Sterling Point.
2: Pues se quedan con Ser Deportivos. Nosotros volvemos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Adiós.
8: Ser Cataluña, Barcelona.
9: Cuando reservo hoteles o navego por internet en mis viajes, me molestan mucho los anuncios emergentes. Por eso los elimino. Hola, soy Paco Nadal y uso Surfshark VPN para bloquear anuncios molestos y web maliciosas. Hazlo tú también. Entra en surfshark.com/ser o usa el código SER y llévate 4 meses extra de navegación limpia.
10: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
11: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
12: La treva pactada entre les dues parts... En...
11: Els mercats reflecteixen una treva, l'IBEX ha tancat amb...
13: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
14: Ni som enemigues.
15: Ni estem en guerra.
14: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
13: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
16: És realment tan insòlit veure un eclipsi? Doncs, de fet, cada 18 mesos es produeix un eclipsi solar total en algun punt del planeta. El que és realment excepcional és que torni a creuar un mateix lloc. Pot arribar a trigar entre 300 i 400 anys a repetir-se. A Catalunya no podrem tornar a veure un eclipsi solar total fins a l'any 2180. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Rebobinem el llapis de memòria.
17: Bona tarda, Dolors.
18: Hola, bona tarda.
17: Com estàs? Feia molt que no baixaves a Barcelona, o què?
18: Doncs gairebé feia mig any. Sí, sí, l'he trobada molt canviada, la veritat.
17: Clar, tu sempre has sigut un cul inquiet... Ara que estàs més temps a Banyoles.
18: Ara estic bàsicament a Banyoles, que es viu molt més bé que la gent parla català. Aquí, al Passeig de Gràcia, només hi havia caguiris. Estic una mica atabalada. I ara he entès, quan la meva mare em venia a veure, que deia, m'atabalo, doncs m'atabalo.
17: Ara t'atabales tu.
18: Ara m'atabalo jo.
17: I què hi fas en el teu dia a dia a Banyoles? En què doncs, ocupes el temps?
18: Estic escrivint un altre llibre, crec que és el 21è, no Déu sé si es diu així. M'ho passo molt bé perquè m'agrada escriure, m'agrada investigar i m'agrada fer-ho. I sense pressa aquesta vegada encara és millor.
17: Si tu no pares, eh?
18: No,
17: 82
18: dia,
17: anys
18: dia
17: i vinga.
18: El dia que pari pararé del tot, és a dir, us, ja m'haureu de dir adéu.
17: Amb les botes posades.
18: Bueno, o amb sabatilles, és igual.
17: Que, escolta una cosa, Dolors, perquè no t'agrada gens que al déu de l'islam li diguin Alà?
18: Perquè no hi ha un déu de l'islam, hi ha un déu. Si és que n'hi ha un. I no n'hi pot haver més que un, per sentit comú i per racionalitat, i nosaltres som animals racionals. Per tant, si la gent s'acostuma a dir Allah, sembla que tingui aquesta confusió que sense voler ha sembrat. El déu de l'islam és el mateix que el déu dels cristians i que el déu dels jueus. L'imam de no sé on creu en el mateix déu que el bisbe de Barcelona. Perdó, que el senyor bisbe de Barcelona. Només n'hi pot haver un.
17: Em fa l'efecte que els que no som experts en el tema tenim un bon cacau aquí de barreja.
18: És el que m'he dedicat tota la vida, a desfer cacaus. La terminologia mai és innocent. És a dir, que és culpable qui, no per ignorància, qui per força, qui volent-ho, utilitza malament la terminologia, que sé que no és el teu cas. Però diguent Maometà, ja m'has preguntat Déu de l'Islam, diguent Maometà, estàs fent una incorrecció teològica, perquè els cristians es diuen cristians perquè segueixen a Crist, i Crist és Déu. Però els musulmans, els maometans, que són els musulmans, no adoren Mahoma com els cristians adoren Crist. Per tant, estem fent una comparació sumant peres i pomes, que deia aquella.
17: De fet, he llegit i m'ha cridat l'atenció que els musulmans, que això jo no ho sabia, també veneren a Jesucrist.
18: Moltíssim.
17: Quasi al nivell de Mahoma.
18: No, més a Jesús.
17: Més a Jesús.
18: No, Mahoma és un profeta com Jesús. És la diferència amb el cristianisme. Jesús és un profeta. Admirar, estimar, fill de mare verge. Perquè això també estranya la gent. Déu Totpoderós pot fer que una verge doni a llum un fill o 28. Per tant, no té cap mèrit. És Déu que ho fa. I, per exemple, el Corà és de l'única dona que parla de Maria com a nom i té un capítol dedicat a la Verge Maria.
17: Sí, estem tots molt més a prop del que ens
18: molt
17: diuen.
18: Molt més. El que passa és que tradicionalment i secularment tothom s'ha dedicat més a buscar les discrepàncies en comptes de les coincidències. Aniríem millor.
17: En parlarem de tot plegat i em fa l'efecte que també aprendrem un munt, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria, de la Ara m'has de dir totes les coses que ets, perquè són moltes, no. I han costat molt. Aviam, ets doctora...
18: En filologia semítica, que vol dir bàsicament àrab, hebreu i arameu, i en història medieval, i prou.
17: També m'has dit que has fet, em sembla que eren unes tesis doctorals o que han costat,
18: aquestes dues
17: que han costat
18: tesis
17: molt de fer. Home, i també s'han de citar.
18: Les tesis costen de fer, és clar, i per tant, doncs, m'agrada poder presumir que en tinc dos. No hi havia cap necessitat de fer-ne dues.
17: Doncs això, que avui connectem les cançons de l'expertíssima en el món islàmic, la Dolors Bramont.
4: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llavis de memòria de la Dolors Bramont amb el cantautor Carles Dènia interpretant la peça Deixeu-vos de retraure amb les passions, que és un poema original d'un dels grans poetes d'aquella a l'Àndalus del segle XIII, com va ser, aviam si ho dic bé això, Dolors, Ibn Sal de Sevilla.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que en el seu dia...
1: Cap problema, la pronunciació, tots la fem com podem.
0: Evidentment, digue-m'ho a mi, que aquí em farto de dir noms en anglès, en francès, i amb el que em llanceu.
1: Clar, clar.
0: I aquest poema, en el seu dia, l'escriptor Josep Piera el va adaptar al català modern, que, per cert, Josep Piera ens va deixar
1: fa poc.
0: El 5 d'abril, crec que era.
1: Premi d'honor, fa poc, però sí que m'agrada que hagi estat aquest tema, perquè sovint hem oblidat, o ens han fet oblidar, que qui el va ajudar a traduir al català actual aquestes cançons va ser un professor d'institut que sap àrab, que es diu Josep Gregori, i que crec que és el moment també de reivindicar-lo.
0: Que no estava només el Josep Piera, sinó que eren dos Joseps.
1: Eren dos Joseps, a quatre mans, un sabent àrab i l'altre sabent poesia. I les coses s'han de dir tal com són.
0: I tant. I què fa aquesta cançó en el teu llapis de memòria?
1: Ah, és una cançó més dels molts poemes andalusins. En aquest cas és un sevillà, però n'hi ha molts de valencians. Són cançons d'una època que he treballat. En aquest cas sembla un cant a la homosexualitat o a la llibertat sexual, diguem-ho així. En aquell moment no es deia així, però es feia.
0: Que tu parles àrab?
1: Sí. Però no l'àrab del carrer.
0: I quin àrab parles tu?
1: El teòric, el de l'Alcorà, perdona, he dit teòric, el clàssic, el de l'Alcorà, el que escrivia aquest senyor, l'Ibsal.
0: L'Ibsal, ho he dit fatal,
1: és igual, jo també ho dic malament.
0: Ibsal, de Sevilla.
1: Quan jo parlo àrab, sovint em prenen per turca, cosa que no puc dir que em faci molta gràcia.
0: Per què no?
1: Perquè parlo català amb accent de Banyoles, és normal.
0: Que
1: parlo àrab amb accent de Banyoles, vull dir.
0: El parles actualment, l'àrab, amb algú?
1: Mai. Ara ningú, perquè ja no hi ha ningú que em parli. Sí que em parlen, però vull dir, a la Universitat de Barcelona, poc. Poc. Es treballen més amb papers que amb la boca. A l'escola d'idiomes es deu parlar un àrab, sí, però ja és un àrab estàndard. I la televisió Al Jazeera ha ajudat molt a que tothom s'entengués amb un àrab més fàcil, més normal.
0: Estàndard, diríem.
1: Estàndard, ja. Em sembla que he dit estàndard. Sí, sí, estàndard.
0: Que, com bé saps, avui dia estem vivint una pujada de l'extrema dreta i amb ella també una pujada de l'islamofòbia.
1: Desgraciadament.
0: Com ho estàs vivint? Quina opinió en tens?
1: Molt negativa i molt tipa d'haver-ho de corregir. Vull dir, n'estic molt tipa. I sobretot, no em preguntis pel ditxós mocador, que estic del mocador...
0: El vel.
1: Del vel. N'estic fins al monyo. El que hem de treure és el vel de les ments. El vel dels vestits és el de menys, no té cap importància. El que passa és que n'hi volen donar aquesta dreta reaccionària i aquests tergiversadors de l'islam.
0: Però què és el que et toca tant la pera d'aquest
1: tema? Perquè tothom et pregunta el mateix. Tu no ho has fet, per tant, de moment, la meva felicitació.
0: Sí, tothom et pregunta pel vel.
1: Mabruc.
0: Però tothom et pregunta per això.
1: Sí, molta gent, moltíssima. Moltíssima.
0: I estàs ja farta. Jo t'he llegit alguna cosa sobre
1: farta.
0: El tema, que, de fet, és un tema molt complex.
1: És molt complex, és complicat, és avorrit, és una moda portar-lo. S'està estenent, el qual... Ja no estic parlant. Ja m'has enganxat. Si no...
0: Mira que jo ho tenia més endavant en el guió.
1: Bueno, ho tallaré si pots. Ja m'enrotllaré per un altre cantó. És un problema gros, però mínim amb totes les qüestions que hi ha al món. No ve d'un tros de roba que porti una dona. I no és millor musulmana la musulmana que va més tapada. Això ens ho hem de treure del cap.
0: Jo el que t'anava a preguntar és què vas sentir o què vas pensar en el moment que va passar allò en aquell partit de la secció espanyola contra Egipte, que es van posar a cantar
1: un
0: musulmà i el que no vote.
1: Vergonya aliena, però he sentit molts que no vote, que tinc molts anys i m'he manifestat molt. No parlo... També he sentit no sé què el que no vote, no m'ho facis dir.
0: No sé què, pots dir-ho, ets lliure.
1: Pues, i tant que sóc lliure, però també tinc ganes de dir de parlar del que em dóna la gana.
0: Ah, i tant.
1: I ara jo recordar les meves etapes de joventut i de córrer davant dels grisos, perquè jo he corregut davant dels grisos, no dels maderos, que anaven de marró.
0: I Dolors, embarassada.
1: També, ospa, això jo procurava que no es digués. Ah. Alguna vegada ho he dit?
0: Sí.
1: Molt amablement a la Rambla em van dir, senyora, vaja-se vostè aquí. Sí, ho recordo. Era imprudent, era imprudent. Era, el jovent és imprudent. I em sembla molt bé.
0: Tu també ho eres.
1: Jo encara en soc.
0: Encara ets imprudent?
1: Sí.
0: A tot això, tu tens alguna solució per erradicar aquesta islamofòbia? O ja dones la tovallola?
1: Sí, educació, educació i educació. O sigui, només predicant i ensenyant es pot arreglar això, perquè una persona que no vol escoltar, un grup, bueno, la dreta aquesta impresentable que tenim, si ho van veure ahir jugar en futbol, van veure una dreta rància, amb una roda de premsa, i mira que no he de parlar de futbol, però ja hem vist això més ranci. Què vols? Ho lamento, no t'alegraré la sessió si em toques aquests temes.
0: Estàs donant una solució a llarg plaç, que és
1: l'educació. Educació, i tant. Per això m'hi he dedicat.
0: Saps què he pensat jo? Que ara que està tan de moda això de fer proves d'ADN, que sí? La gent es fa proves d'ADN, potser molts d'aquests racistes veurien que ells venen...
1: Hombre,
0: dels àrabs.
1: Dels moros, que encara els hi deu molestar més. Perquè d'àrabs en varen venir molt pocs. I això el poble català ja ho hem fet sempre. Hem distingit els musulmans que han vingut fruit de la migració a guanyar-se la vida, els hi diem moros. Però els que van a Fuengirola i a Marbella són àrabes. El mateix poble sense...
0: Depèn del talonari, dels diners que tinguis.
1: Del talonari, sí. Del talonari.
0: Creus que els mitjans de comunicació també tenim responsabilitat en aquesta pujada?
1: Però no vull dir responsabilitat, no vol dir que us en doni la culpa. No teniu culpa de no haver estudiat el que jo ensenyava a la universitat. Podeu llegir llibres meus i sí que amb terminologia i tinc molt... Mira, aquí el senyor Florentino...
0: Ara ha sortit per la televisió
1: meu,
0: que tenim aquí.
1: Perdoneu, perquè m'he distret.
0: Et va impactar, veure ahir el...
1: Home, em va fer vergonya.
0: El Tito Florent.
1: Em va fer vergonya. De la mateixa manera que aquell partit de futbol. Hi ha coses que fan vergonya. Aliena, que es diu.
0: Estàvem parlant d'això, de la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació, sí. Que tu ara deies...
1: No
0: teniu
1: culpa,
0: la culpa perquè però... no ho estudiar. Però, clar, la nostra feina és documentar-nos,
1: sí.
0: Utilitzar bé la terminologia...
1: Ja tu ara ho estàs demostrant. M'estàs fent preguntes que vol dir que t'interessa el tema.
0: Home, perquè jo he llegit sobretot això, el tema de terminologia, que, clar, depenent del que diguem nosaltres aquí, estem induint cap, sí. A un costat o cap a l'altre.
1: Sí, sí, clarament, clarament. La terminologia no és mai innocent.
0: Que tu situes a aquest viatge informatiu, per dir-ho d'alguna manera, en l'atemptat de les Torres Bessones?
1: Jo diria que és quan més es va posar de manifest que hi havia uns problemes respecte a una altra religió. Jo acostumo a dir maneres d'entendre Déu, perquè ja hem començat dient que Déu ha de ser el mateix. No n'hi pot haver més d'un. El cristianisme complica molt amb això del misteri de la Santíssima Trinitat. Jo no sé què et va ensenyant a tu, però a mi ja em van dir de petiteta que era un misteri i que no me'n preocupés.
0: Bueno, al cristianisme li agrada la ficció, també posar-li una mica de màgia, de mago pop.
1: Home, aquí no ho compararia tant. M'agrada el mago pop, però no ho compararia.
0: Bueno, has de fer un acte de fe i creure't coses.
1: Més d'un. Més d'un. Amb l'islam no passa. L'islam és molt més racional. No hi ha aquests dogmes. Un vas de vi que si una persona determinada diu unes paraules es converteix en la sang de Crist. Això l'islam no ho té.
0: Sí, l'islam és més, com deia Mariano Rajoy, un vaso és un vaso i un plato és un plato.
1: El senyor Rajoy estic segura que no té idea de què és l'islam. I també, vaja, hem parlat del Florentino, del Rajoy.
0: Has vingut aquí amb tot, eh?
1: Bueno, no, que aquell d'allà ja fa senyals.
0: El Manel.
1: Doncs mira, m'estàs tirant la llengua, vostè.
0: Saps què farem, Dolors? Anirem fins a finals dels anys 40, ara, quan tu eres una criatura i la teva mare et cantava cançons com El cuc i l'estrella. El cuc de...

0: Cook i l'estrella sonen al llapis de memòria de la filòloga, historiadora i professora d'universitat durant moltíssims anys, la Dolors Bramont, que, Dolors, em consta que aquest Cook i l'estrella que està sonant, que és obra de Xavier Ribalta, no té massa a veure amb el tema que et cantava la teva mare, però és la versió que has trobat.
1: No és de Xavier Ribalta. Qui la canta en Ribalta? La cançó és de l'Apel·les Mestre.
0: Sí, però la versió és del Xavier Ribalta.
1: La música és de l'Apel·les Mestre, també.
0: I com que no has trobat cap més, doncs, a falta de bous, s'haurà de llaurar amb vaques, no?
1: Molt bé, mira, expressions agràries. Jo, que sóc d'extracció agrària, m'agrada.
0: T'he de dir que hem estat buscant altres versions.
1: Jo no n'he trobat.
0: Nosaltres ens hem topat amb una versió de l'any 1930 del Cuc i l'Estrella, que és
1: clar,
0: un càntut. O sigui, una persona cantant a viva veu.
1: Clar.
0: Vols que el fem sonar, a veure si s'assembla més al que...
1: Sí, sí, m'agradarà que em donguis la...
0: El que cantava la mare? Vinga,
1: sí,
0: que soni el càntut.
1: Sí, gràcies.

0: Què, millor, pitjor, igual?
1: Em recorda la mare, perquè no era professional del cant. I és la d'època, és la del moment. Jo sóc del 43, la meva mare és de l'any 10, doncs ella la devia aprendre oralment, com sentint-ho en els mestres de l'escola, no ho sé.
0: I us la cantava a tu i als teus germans?
1: Sí, la cantava. Jo no he sigut mai canterina. Ja es nota que no tinc una veu.
0: Quants éreu a casa dels
1: Tres,
0: Ramon
1: dos
0: Planes?
1: Dos germans i jo al mig.
0: Família de veterinaris?
1: Sí, l'avi, el pare, els oncles, els cosins germans, cap germà.
0: Però imagino que a l'infància vas veure uns quants animals passar...
1: Molts, no, no, els veterinaris anaven a les cases de pagès. Això de que et portin
0: no te'ls portaven a casa?
1: No, home, no, de cap manera.
0: I veiessis allà un gos coix i t'agafa un trauma de per vida.
1: No, no, no, el meu pare no mirava gossos, ni conills, ni gatets. No, no, ha canviat molt.
0: Mirava vaques.
1: És que ell deia, i tenia raó, que si a un pagès català, d'on sigui, se li posava malalta la sogra i la vaca, primer anava al veterinari i després ja iria al metge.
0: Ui.
1: Això era una veritat com un temple.
0: Ara una estaria vaca... cancel·lat, però això era veritat. Això era tan cert com...
1: Era cert, cert, certíssim.
0: Com era aquell Banyoles de finals dels 40, on tu et
1: Bé,
0: cries...
1: Bé, jo als 40, no, soc de l'últim dia del 43.
0: Per això he dit dels finals.
1: Sí, era un poble maco, carca, molt carca. La meva mare era de la Bisbal, i a la Bisbal eren molt moderns. Però Banyoles, Girona i Vic eren ciutats dels sants. No gaire sants, però sí que volien ser santes. Estic fent una ironia que espero que l'auditori l'entengui. Després Banyoles s'ha modernitzat, però quan jo era petit era una carcúndia.
0: Que tu estaves allà amb la bicicleta, no? Amb un llevar...
1: Tot el dia, no ens movíem de la bicicleta. Per dinar i prou.
0: Anaves
1: per sopar.
0: A casa com si fos una fonda i...
1: Ah, la mare ho deia. Penseu que això és una fonda. Cert.
0: Que tot això diria que vas estar internada?
1: Des dels 10 anys. I no en tinc cap mal record. Ara m'escruixeixo pensant com pot ser que jo m'aguantés interna. I era un internat que començava el 3 d'octubre, 3-4, i acabava el 21 de desembre. I després de Reis tornem-hi fins a Pasqua. Sí, un internat de veritat. És una barbaritat, però jo m'ho vaig passar molt bé. Jo acostumo a passar-m'ho bé la vida.
0: I en aquella època de nena, d'adolescent, tu què volies ser de gran? Veterinària, com
1: no,
0: la família?
1: No, home, no, això el pare ens ho deia sempre. No us fiqueu amb aquest merder, perquè era... Jo recordo picades a la porta a les 3 de la matinada i a les 4, despertar-nos tots, i el meu pare sortia amb el cotxe a curar la vaca i tornar content, però marxava... Baixaven tots els sants del cel, que es deia en aquell moment. No sé si m'has entès.
0: Sí, sí.
1: Tots els sants.
0: Cagao en tot.
1: Ell.
0: Però tu què et volies? Què et passava
1: pel
0: cap?
1: No, no ho sabia, no ho he sabut mai. I he estudiat àrab i hebreu per casualitat, perquè jo havia fet un batxiller i per universitari de ciències i no vaig fer primer d'econòmiques... No em va agradar prou, i aleshores, per passar-me a Filosofia i Lletres, que era com es deia, jo no havia fet ni he fet mai grec, cosa que encara em dol. M'agradaria ara, sóc massa gran per fer grec, però em sap greu. I aleshores em vaig haver de matricular d'ara perquè estava en igualtat de condicions. De llatí em vaig haver d'espavilar perquè feia 4 anys que no em veia, però em vaig espavilar.
0: Que pel que tinc entès... Tenies assignatures que éreu 3 a classe, 3 alumnes...
1: Exactament 3.
0: I un, que era monjo, se'n va anar a la mili.
1: Era frare, va penjar els... Després ha penjat els hàbits, se'n va anar a la mili i vam quedar dos. Vam quedar dos, sí. Eren uns cursos molt divertits i molt avorrits. Vull dir que jo la locura de la joventut estudiantil no l'he viscut gaire perquè a quart de carrera em vaig casar.
0: Ho sé, ho sé. Ara en parlarem d'això, perquè...
1: Per tant, vull dir que jo no he fet gaire la vida bohèmia de la Casa de la Troia. No.
0: Tu, a la universitat, et vas enamorar de les llengües semítiques i també...
1: Per casualitat.
0: Et vas enamorar de persones que ara...
1: D'una persona amb la qual em vaig casar.
0: Ara en parlarem, però abans ha arribat l'hora que soni 8 candelicas.
1: Ah, és preciosa.

0: Ahir ja pisava mòria de l'experta en l'islam, la Dolors Bramont. També hi hem trobat la cançó Ocho Candelicas, de la cantautora bòsnia Flori Jagoda, que ara, Dolors, suposo que tindrem a molts oients estranyats dient, escolta, que jo he entès gairebé tota la cançó i jo no sé bosni, què està passant aquí?
1: Res, són cançons de l'època en què hi havia jueus a la península Ibèrica i que quan van ser expulsats per la famosíssima reina catòlica que certs sectors estan... Certa... Mira, encara vaig sentir abans d'ahir aquella de Madrid que deia que era la dona més important que havíem tingut. No cal, no facis el nom. Doncs quan els va expulsar se'n van endur la llengua. No tenim notícies moltes de llengua catalana, però en castellà, això és el que es diu ladino, i aquesta cançó la canten encara ara. És per commemorar les 8 candeles de la menorà, les 8 espelmes que posen a la festa de Hanukkah. No cal que t'expliqui més.
0: És la festa de la llum,
1: la festa,
0: no?
1: De la llum, sí.
0: Que es mengen uns pastissets amb ametlles i mel.
1: Les festes sempre van amb pastissets.
0: Sempre van amb
1: jueus,
0: sucre, eh?
1: Amb moros i amb cristians. Pastissets amb manta, sí. Pels diabètics és un problema, ho reconec.
0: Tu l'hebreu, què tal el portes?
1: El portava. Jo me n'haguera anat amb un quibuts perquè a la Universitat de Barcelona es tractava més la llengua hebrea.
0: Que un quibuts, perquè ho entengui qui no ho sàpiga, és com una comunitat, no?, que hi ha a Israel.
1: Es feia, ara encara es fa. La professora que nosaltres vam tenir, avui morta, m'agrada recordar-la, Teresa Martínez, ella havia anat un curs abans, doncs tot un any, havia sembrat patates i s'havia menjat les patates que havia sembrat, per perfeccionar la llengua hebrea parlada. La llengua hebrea que parlen ara no és la llengua clàssica com la de la Bíblia, com l'àrab de l'Alcorà. És una llengua simplificada. L'estat d'Israel va haver d'espavilar-se, agafar tanta migració i ensenyar-los un hebreu fàcil. Nosaltres apreníem hebreu, amb una mena de llibre infantil, que hi havia uns dibuixos, hi havia una nena, senyalava i deia Ani, senyalava tu i deia Té, o sigui, amb dibuixos vam aprendre. Ara no, ara hi ha llibres. Però en aquell moment eren els Tilintilón, no sé com en diuen ara.
0: Tilintilón?
1: Tilintilón era el que fèiem...

0: es volia dir. I apreníem amb dibuixets. I parlàvem, jo parlava hebreu, i, però em vaig casar i, per tant, anar-me'n amb un quibuts era impensable.
1: És que va passar això, que algú et va fer tilín, tilín,
0: em
1: i tolón, tolón.
0: Sí, sí, però no em vaig casar de penalti, que a vegades ho he hagut de dir.
1: Això s'ha d'aclarir, que aquesta persona és algú molt estimat, que, de fet, el passat mes de novembre es van complir 25
0: anys. Els 25 anys, sí.
1: De la seva mort, i va ser assassinat per la banda terrorista ETA.
0: Sí, lamentable.
1: És l'Ernest Lluch. Com us vau conèixer amb l'Ernest?
0: Sí, a Palafrugell, a casa d'una amiga, que el seu pare treballava en qüestions de suro, i l'Ernest havia anat a parlar amb aquest senyor de coses de suro, no ho recordo. Jo vaig anar a prendre cafè amb l'amiga i ens van fer tilín. Ja està.
1: Home, ja està, no, perquè va anar prou
0: tres
1: ràpid.
0: Tres filles.
1: Clar, va anar molt, i prou ràpid, això que estàs en etapa, ja estàs a la universitat, tu, quan coneixes l'Ernest.
0: Sí, clar.
1: Ei, tu acabes la universitat amb fills.
0: A l'edat que... Sí, amb una filla. O sigui, el setembre que acabo, perdó, jo acabo el juny, aquell setembre neix la primera filla gran. Jo tenia 23 anys.
1: O sigui, que aquell dia a Calafell, crec que ens has dit, no?
0: A Calella de Palafrugell.
1: A Calella de Palafrugell. Clar, no era com ara, que ara els nois, quan es fan tilín, doncs es passen a l'Instagram i al WhatsApp. En aquell moment has d'anar i dir, escolta, que...
0: Bueno, va insistir ell. Ell tenia la carrera feta, diguéssim, la vida feta, i jo vaig seguir estudiant, no em va molestar gens, no. Vaig seguir estudiant, cap problema.
1: I com t'ho vas fer per acabar la carrera amb una criatura pel mig?
0: No, va néixer la criatura al setembre i jo l'havia acabat al juny.
1: Ah, estava... No era de penal, però estava ben...
0: No, havien passat 3 anys.
1: Va sortir, va acabar bé la cosa.
0: Em vaig casar als 21 i la criatura va néixer als 23.
1: Entenc que tot això va ser posterior a la teva beca a Tunísia?
0: No, a Tunísia hi vaig anar l'any 64. I em vaig casar al 65.
1: Sí, abans havies ja anat a Tunísia?
0: Havia descobert el món, perquè sortia d'un franquisme i d'un Banyola reaccionari i em vaig trobar amb una Tunísia francesa, afrancesada, vaja. Fantàstic.
1: Que crec que vas veure un striptease i tot a Tunísia.
0: Però això quan ho he explicat jo?
1: Això és informació que trobem
0: molt
1: aquí.
0: Molt bé, sou un 10.
1: Has vist,
0: vaig veure el primer striptease. No, un striptease d'un... Perdona, d'un transsexual, crec que ara.
1: Déu-n'hi-do.
0: Encara em vaig quedar més parada.
1: M'estàs doblant l'aposta, ara,
0: sí, sí, sí.
1: A l'any 65...
0: Encara el veig.
1: La nena de Banyoles va a Tunísia i veu un striptease...
0: Bueno, la nena ja era espaviladeta, eh?
1: Bueno, però
0: jo
1: vull
0: vaig córrer tot Tunísia amb autostop.
1: Déu-n'hi-do.
0: És que es podia, en aquell moment. No hi havia turistes a Tunísia i només deies que eres min Barcelona i tothom t'obria les portes.
1: Has tornat amb els anys a Tunísia?
0: I tant. Molts congressos i després vaig estar-me 3 mesos a Jordània, que ja era grandeta, ja tenia més edat, i no, és clar que vaig, a cada congrés que he anat, ara ja no hi vaig. Mira, jo he començat, vaig començar dient que anava a predicar amb avió, després amb l'AVE, ara faig rodalies, i prou, però també faig...
1: Però pot ser que la Tunísia aquesta dels anys 60...
0: 64.
1: Estigués més evolucionada o moderna de la que tenim ara avui dia?
0: Sí. Ha anat enrere. És que anem enrere tots.
1: Tots?
0: Tots plegats.
1: Home, jo crec que, per exemple, tu que vas viure el franquisme, no hem anat tan enrere.
0: Home, tant
1: aquí.
0: No. Ja s'ho trobaran. Ja s'ho trobaran.
1: Això ja ho veurem.
0: Ja s'ho trobaran. Jo tinc netes i pateixo. Però ja s'ho trobaran. Si jo vaig superar... Si nosaltres vam superar el franquisme, molta gent no podrà superar el que vingui ara, que potser serà pitjor.
1: Bueno, superar. Es va morir el seu llitet, eh?
0: Sí, sí, sí. I va haver-hi perill d'alcoholèmia, perquè obríem ampolles de cava molt sovint. Jo era a València, i almenys la colla de València cada... Avui, i no s'ha de desitjar la mort de ningú, però més d'una ampolla de cava vam obrir. Em dèiem xampany, i en segueixo dient xampany. No sé per què m'ha sortit ni cava.
1: Que ara parlem això, no?, d'enrederiments, avançaments, i hi ha una cosa que t'he llegit que m'ha cridat molt l'atenció, que tu deies que l'edat mitjana, el món àrab, estava molt avançat.
0: Molt més que nosaltres.
1: Fins que arriba l'impremta.
0: Sí, això va ser un trauma gros, perquè l'impremta arriba a Europa i els musulmans van fer un disbarat. No volien imprimir la paraula de Déu, perquè per ells del Corà

0: és la paraula de Déu, i per tant no la volíem passar per una màquina, s'havia d'escriure a mà. I és clar, a mà va anar molt malament la cosa, va anar molt enrederida. I nosaltres vam tenir el Renaixement. Bé, el Renaixement va anar bé i la il·lustració amb el franquisme i abans va ser amb bastantes restriccions elèctriques, eh? No era tan il·lustrada la il·lustració peninsular.
1: Però em sobta moltíssim, no?, que una societat tan avançada com era l'àrab en aquell moment... O...
0: Molt, molt. Ho era molt.
1: Es va quedar molt enrere.
0: Ho era molt.
1: Per una cosa molt...
0: I jueus igual. Els reis catalans es feien operar de cataractes per metges jueus. Els metges àrabs, andalusins, s'ha de dir, doncs operaven i feien operacions quirúrgiques molt bones quan aquí els catalanets menjàvem amb els dits. La forquilla ens va arribar més tard. El ganivet va arribar més. Però la forquilla no gaire.
1: Com afecta res, un canvi com aquest? Ha canviat la història.
0: La història és que la història són cicles. Això ja ho va dir un tunisenc d'origen sevillà, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun és l'únic àrab que jo crec que se'n parla a les universitats europees. Averrois i Ibn Khaldun. Els altres els tenim molt oblidats. Nosaltres, en general, no se sap res del món àrab. I mira que ara tenim internet, ràdio, televisió i el que vulguis. Estem donant-nos molt l'esquena. I ells també.
1: O sigui, ens estem donant tots l'esquena.
0: Sí, i tant. És una errada del nostre temps. I ara diuen que la IA ho salvarà i ja ho veurem.
1: Doncs ara saps cap on anem? Anem cap a València.
0: Molt bé, m'agrada que...
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
3: M'aclame a tu, mare de terra sol. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un homo secreta con un signe. Mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat.

el clar camí el pregoni dió. Un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sentera.

0: M'aclami a tu, del poeta Vicenç Andrés Estallés, musicat per l'Ovidi Montlló, sonant el llapis de memòria de la Dolors Bramont, que, com dèiem, bé, aquí tenim a dos superartistes valencians, doncs estem a València.
1: Així, qui més ha triat? No ho recordo.
0: Aquí tenim aquests dos, no? Els dos eren valencians.
1: Tant, sí, no? Tant.
0: I després ens sonarà algun més.
1: I tant.
0: Però esperem, tinguem paciència.
1: La que, tinc.
0: Que, això és la teva etapa a València, on us esteu...
1: 8 anys.
0: Com és que aneu a viure a la família Lluc Bramona a València?
1: L'Ernest va tenir una plaça a la Universitat de València i vam anar-hi tota la família. En aquell moment érem la gran i la mitjana que no caminava. La petita és nascuda a València. Mm. El barri de Russafa, més valenciana no pot ser.
0: A tu et va semblar bé, això de marxar cap a València?
1: Sí, estava enamorada i era una... Em sembla bé, vull dir... Jo m'havia llegit l'epístola de Sant Pau, que ara ja diuen que no és de Sant Pau.
0: Oh, mira.
1: Ara ja li han tret. De les 14 n'hi han tret 7. I una és aquesta, perquè queda molt car que Sant Pau. I es veu que no n'era tant. Jo què sé, no hi era.
0: Que tu en aquella època treballaves a Enciclopèdia Catalana?
1: Sí, treballava cada tarda.
0: I et vas inventar el teletreball, no? Perquè des de València...
1: Exactament, no, ho fèiem amb segells de correus.
0: Des de València sí, vas continuar treballant.
1: Vaig continuar, sí, sí. Sí, sí, m'ha agradat sempre treballar. I a més, vaig aprendre molt a l'enciclopèdia, jo.
0: Què hi feies, allà?
1: Tot lo de moros, jueus i cartes que no lliguen, que es diu. O sigui, tot lo d'islam, tot lo judaïsme... Història, literatura... Contemporània, no. Hi havia historiadors, deixebles d'en Fontana, que feien el món actual, Benazir Bhutto, en fi, els actuals. L'Arafat, que per cert ens el vam descuidar. Se'l vam descuidar, no em tocava a mi. El Yasser Arafat no surt a l'Enciclopèdia Catalana.
0: Us el vau deixar?
1: Ens el vam descuidar. A l'Enciclopèdia Larús es van descuidar amb posta. Doncs sempre passen coses.
0: Sempre hi ha algú com...
1: És que saps què passa? Que tinc molts anys i sé moltes xafarderies. Ja
0: aquí ens encanten les xafarderies.
1: Ja
0: si vols seguir dient-nos...
1: Potser ara ho han arreglat, el de l'Arafat ha de sortir.
0: Home!
1: Hi ha suplements. Però a la primera edició ens la vam descuidar.
0: No passa
1: res. Bueno, jo no, però...
0: Un altre.
1: Qui fora?
0: Potser era el teu cunyat, no?, que treballava
1: en Enciclopèdia. Sí, gran persona, gran intel·lectual.
0: Enric?
1: Enric Lluc. Era un gran geògraf, però sabia moltes coses, perquè ell havia fet carrera de ciències, també. Després es va passar lletres.
0: I què tal aquests 8 anys allà a València?
1: Ah, m'ho vaig passar... Bueno, jo era mare de família i treballava a casa. Em van convidar a un casament al vespre i em vaig adonar que feia anys que no era a València al carrer, quan era fosc. Mira, si estava hores de dia, sortia... Però quan arribaven les nenes de col·le, pues, les xiquetes a casa, i la mare també.
0: I per què torneu?
1: Per què? Perquè l'Ernest... Perquè venen les primeres eleccions, ara no me'n recordava. Les primeres eleccions...
0: Sí, 78 estem.
1: 78, i l'Ernest es presenta per la demarcació de Girona, que ja hi teníem una caseta, i per tant era conegut poc o molt a Girona. I va treure Girona i ja ens vam quedar.
0: Que t'he llegit dir que tu vas a contribuir moltíssim en l'ascensió política de l'Ernest Lluc.
1: Jo això no ho he dit mai, ho diu la gent. Crec que és veritat, però no em toca dir-ho. Ara ja se m'ha escapat.
0: Jo t'ho he llegit tu, eh?
1: No.
0: No?
1: Impossible.
0: Impossible?
1: Jo no ho he escrit mai. No,
0: que l'ajudaves, per exemple, amb el tema dels escrits,
1: amb
0: l'estil...
1: Sí. Home, que l'ajudava a escriure, sí, perquè ell un gran redactor no era, però tenia altres virtuts. Però jo, el pensament era seu. Jo tenia el meu, jo no vaig militar mai a cap partit polític.
0: I mira que t'ho han demanat, a vegades.
1: Això és veritat, però jo sóc incapaç. Com vols que jo segueixi unes indicacions? Que no sé ni no et deuen dir indicacions, de cap manera... Jo sóc una agulla lliure i moguda.
0: Que amb l'Ernest us vau estar junts 20 anys, no?
1: No arribaven a 20.
0: Que, és a dir, fins a principis dels 80, que és una època on la gent no se separava gaire.
1: No, fins al 84. Jo vaig llegir la primera tesi doctoral el 84, i l'endemà ja es va acabar. No m'ho facis recordar, no m'agrada gaire, però m'he espavilat, eh?
0: Sí, no et vas tornar a casar, crec, no?
1: Sí, feliçment. Ara sóc vídua.
0: I és que no et vull fer recordar moltes coses que no t'agradin, però...
1: No les recordaré i em quedaré tan ample.
0: I tant, si no em dius, mira, no la vull recordar.
1: Cap problema.
0: Amb els anys vau tenir una bona relació amb l'Ernest.
1: Sí, clar. Tres filles surten d'una bona relació.
0: I tu recordes el 21 de novembre del 2000? On eres? Com ho vas viure?
1: I tant.
0: El dia que van assassinar l'Ernest?
1: I tant. Érem a Banyoles i les filles eren aquí, a Barcelona. I jo vaig haver-los de dir. Això va ser molt dur. Jo vaig haver de telefonar i a mi em va trucar una amiga de Banyoles que ho va sentir a la ràdio, m'imagino. I aleshores jo vaig haver de trucar a les tres filles, una era a Vilassar de Mar i les altres dues aquí a Barcelona. Vivien amb mi, però eren a Barcelona. I els vaig haver de trucar i vaig dir, l'han malferit. No em vaig atrevir a dir que ja l'havien mort. Era dur, però s'havia de dir. I van venir corrents, vull dir, no, naturalment.
0: Que fort.
1: Fortíssim, però ja està.
0: I Dolors, tu que has viscut el terrorisme tan de prop, què penses quan es vincula terrorisme amb religió? Que això estem tots farts de sentir, per exemple, terrorisme islàmic. Això,
1: terrorisme i islam no poden ser dues paraules que vagin de costat.
0: Doncs van molt de costat, les posen molt juntes.
1: En canvi, no vàrem dir mai terrorisme catòlic d'ETA. I ETA va néixer a redós de diverses esglésies del País Basc, entre elles el bisbat de Donosti. O sigui que això se sap, ho sap tothom. I ho ha reconegut el bisbe... No dic noms. ETA es funda una dependència de Donosti, eclesiàstica de Donosti. I mai se'ns va ocórrer dir terrorisme catòlic. I eren catòlics, deien que eren catòlics. Em corregeixo.
0: I per què diem tan alegrement terrorisme islàmic?
1: Perquè som molt ignorants, i perquè no pensem el que diem, i perquè no m'escolten prou a mi, que es passa el dia dient que no es pot dir terrorisme i islam, ni judaïsme i islam, ni judaïsme i terrorisme, i mira que també hi ha en l'àmbit jueu de terroristes, i en l'àmbit cristià, vull dir, terroristes, desgraciadament, n'hi ha i n'hi haurà, i n'hi ha hagut.
0: I que s'emparen en la religió.
1: Aquest és el doble mal.
0: A casa, sí. Jo dubto, sense haver-me llegit, que el Corà posi que s'han de fer les animalades
1: No ho diu. Però el terrorisme d'arrel islàmica, que és la manera correcta de dir-ho, jo crec que és doblement pervers. Primer, perquè es fa terrorisme, maten, i per tant és pervers. Però la segona perversitat, que ja va fer Bin Laden sobretot, és que barregen la religió en els seus comunicats. I això és confusió. ETA no ho va fer públicament. No vull explicar més anècdotes, però te n'explicaré algunes de tarres i esglésies. Prefereixo, ara sí que callo.
0: Bueno, qui vulgui entendre que ho entengui. Ja ho has dit, no ho va fer públicament.
1: No, exacte. ETA no ho va fer públicament, ho torno a dir. I ETA era molt variada, eh? No, tampoc estic acusant a tothom, ni molt menys. M'estàs mirant amb una cara de pillo?
0: Home, perquè em vas deixant aquí, em vas deixant les molles i dius, no vull dir res més, però ja m'ho deixes aquí i dic, home, ja jo vull saber i crec que els oients volen saber, també.
1: Què deia l'Ovidi? Ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Però t'hauràs de quedar amb les molles.
0: Clar, però ens dones això de... Tu saps coses...
1: No, hi ha coses que no s'han de dir. Hi ha prudències.
0: Què és la xària?
1: Una entelèquia. És una tonteria, un enganyabobos, que fan servir determinades persones que manen en el món de l'islam i que, a veure si t'ho resumeixo, és complicat. La paraula xària només surt una vegada a l'Alcorà. I diuen que ho va dir Déu, eh? Sí. Partim d'una base. L'Alcorà és dictat per Déu, segons els musulmans. Per tant, Déu l'utilitza una vegada, segons l'islam, i vol dir el camí que aporta a l'abeurador. O sigui, un camí que porta, pots traslladar-ho a la salvació. Però no ho diu, diu a l'abeurador. Eh? Un camell o una camella que se'n va a beure aigua. I aleshores s'han inventat, ja fa temps, que els que manen diuen el nostre costum, la llei de l'islam, mentida, és això i això i allò. Però la llei, la xaria a Marroc, és una, i, per exemple, a Aràbia Saudí, fins fa 10 anys la xaria deia que les dones no podien conduir cotxes. I si tu els hi preguntaves per què, et deien, en l'Alcorà no surt una dona conduint punyeta, ni un home tampoc.
0: Però... ni amb un mòbil, no?
1: I amb un mòbil, exacte. Bé, saps que hi ha mòbils que, no, que els dies de... el sabat pels jueus i els divendres pels musulmans no contesten. Hi ha mòbils que no funcionen. Tu pots comprar mòbils religiosos, sobretot a Israel. Els musulmans no són tan bojos amb això. Són molt del mòbil.
0: O sigui, que la xaria és una cosa que han retorçat
1: cada persona, cada dictador diu que xaria el que ell vol, i en canvi el dictador del costat em dirà que xaria una altra cosa. És una entelèquia
0: i tant.
1: Fa molt de mal.
0: Per cert, no sé si ja has reconegut la cançó que està sonant de fons ara mateix. Aviam, pujant-se una miqueta,
1: no,
0: Manel.
1: I...
0: què és?
1: Això és una cantant libanesa, cristiana, i aquesta cançó és un himne a la ciutat de Jerusalem, i hi ha un tros que diu el nen i la mare a la cova, i tots cap al cel, i tot el que tu vulguis. És una cantant molt famosa, es diu Fairuz.
0: I la cançó es diu...
1: El Cut, suposo. No ho
0: sé. Sí, és el nom com si diguéssim...
1: És el nom àrab de Jerusalem.
0: És a Sarat el Madaen.
1: Bé, vale. Vol dir... No, Sarat, no.
0: No, és igual, no em posaré jo
1: no,
0: ara.
1: No, espera't, ara no em surt. La meravella de les ciutats.
0: La flor de les ciutats.
1: La flor de les ciutats, ara. És Jerusalem. I aquesta dona canta cosa en àrab sempre. No sé si... vols que et digui, quan vaig estar a Jordània, una de les penes que tenia era que a vegades ens posaven... Jo anava sempre amb una professora belga. Ens van fer molt amigues. Ens posaven Fairuz o Julio Iglesias. Jo estava de Julio Iglesias fins al monyo.
0: Home, què?
1: Em prenien per turca i em posaven Julio Iglesias.
0: Mare de Déu, quin martiri. Va, escoltem una mica
1: Fairuz. Som molt pacient.

0: preguntes. Dolors, ara que està sonant una cançó que parla de Jerusalem, clar, jo no et puc deixar de preguntar-te per com veus tot el que està passant amb Israel-Palestina, que com sé que és molt important per tu la terminologia, aquesta seria la primera pregunta. Tu com li dius això que està passant? És un genocidi? És un conflicte armat?
1: No tinc cap dubte que és un genocidi. Un gran genocidi. Bueno, no hi ha grans ni petits. És un genocidi, n'hi ha prou amb genocidi. El problema és que no li veig solució. Perquè és complicadíssim, complicadíssim. A veure, una de les persones que més entén d'aquest món és un barceloní que ha viscut molts anys a Beirut, a Tomàs Alcoverro.
0: I tant.
1: Quan ha anat a TV3, de seguida que va començar a parlar d'aquest problema, vaig contar-ho. Va dir 10 o 12 vegades, és un problema complex. Jo penso, si l'Alcoverro no ho sap, que ell és periodista, jo no sóc periodista ni política. Jo sóc medievalista, en tot cas, i filòloga. Però és complicat, no veig solució. Tant de bo m'estigui equivocant.
0: Quan parlem de solució, volem dir com un final, dintre tot, feliç. Però com creus que acabarà això, aquesta animalada?
1: Malament.
0: Se va empitjorar. Sí, malament ja va, sí.
1: Va malament i jo crec que empitjora. Empitjora, perquè avui he llegit que el Netanyahu aquest dels nassos, bueno, més aviat té orelles. Perdó, és que jo no puc evitar-ho.
0: Encara rebrem tu i jo,
1: Encara rebrem jo. No, jo ja estic acostumada. Ha dit que hi hauria un tribunal especial per jutjar aquest 9 d'octubre, va ser el 10 d'octubre, el gran atac de Hamas a Israel, en els uns kibbutz i a una rave.
0: Bé, el Festival per la Pau, que justament
1: aquest.
0: El van posar al costat de Gaza, que no sé si era el millor lloc on posar un Festival per la Pau, bueno, però endavant.
1: Els que governen fan moltes bestieses. Tant de bo tinguessin més seny tots plegats. Jo no hi veig solució. La solució teòrica és un estat palestí i un estat israelià. Això no hi ha dubte. Ara, qui ho accepta?
0: Que tu que has estudiat a fons la religió, les religions...
1: Com... Això sí, la política no.
0: Com et portes amb les religions?
1: Les porto... Home, jo m'he guanyat...
0: A nivell personal, tu hi creus, no hi creus?
1: No, jo m'he guanyat la vida. M'he guanyat la vida sempre, gràcies a Déu, estic encantada. Estic encantada. Ha sigut el meu mitjà de vida, la religió. I com que no hi crec...
0: No hi creus.
1: Puc... Home, com es diu ara? No sóc creient. Com que no sóc creient, les puc mirar, les tres que conec. Jo només en conec tres, Cristianisme, judaïsme, islam. No sé res de taoïsme ni de més lluny. Però com que no hi crec, puc analitzar-ho, crec, bé, i no em molesta parlar-ne, no em fa res. Mai m'han criticat cap musulmà, ni cap cristià i... Cap, no sé, algun jueu poder ser.
0: Algun jueu poder ser que t'ha...
1: Sí, perquè a vegades venien alguns a Barcelona a estudiar i no s'havien enterat que Barcelona es parlava català i jo feia les classes en català i llavors ells estan més acostumats a manar. El moro, que ho dic amb coneixement de causa, està més acostumat a aguantar. El jueu va trepitjant fort.
0: Doncs, Dolors, estem arribant al final del teu llapis de memòria. I ara hauries de triar amb quina cançó vols que tanquem. Et donaré dues opcions. Podem acabar amb Pensaments, de Frederic Mompou i Raimon, i també podem acabar amb Alfonsina i el mar.
1: També m'agraden totes.
0: Has vist quin debat, ara?
1: Un debat. M'és igual.
0: No, pren partit. Has de prendre partit, és el teu llapis
1: doncs,
0: de memòria.
1: Doncs Pensament. Perquè doncs, el senyor Mompou era el senyor Mompou.
0: Doncs, mira, abans de posar-la, el senyor Mompou, aquí el coneixem molt bé.
1: Perdona, perquè... és que he dit Mompou perquè pensava que moltes vegades a ràdios castellanes li diuen Mompou.
0: A Frederic Mompou?
1: Sí, li diuen Mompou. I ara jo pensant t'ho he dit Mompou.
0: Aquí el coneixem molt bé perquè la sintonia d'aquesta casa, aviam si la podem sentir,
1: sí,
0: Manel, la sintonia un moment.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és de Frederic Mompou.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Doncs
1: acabarem
0: amb Pensaments, que és, com diuen els joves, un featuring que fan el Raimon.
1: I en Raimon la treu molt bé. La treu moltes de bé,
0: Dolors Bramon, ha sigut,
1: un plaer
0: conèixer-te a través de les teves cançons. Quantes coses ens has deixat allà, que ara tots hem de deduir. Què ha dit aquí? Què volia dir amb això? Què volia? Està
1: home,
0: molt bé.
1: Parlo bastant clar.
0: Sí, i algunes dius, no diré més, però això t'ho he deixat. Ha sigut un plaer.
1: Igualment. No m'ho he passat gens malament.
0: Mira.
1: A veure, això dius que m'ho envio.
0: Ara t'ho enviaré. Un moment, que deixa'm que doni les ganes. Ai, les gràcies a l'Amparo Pérez, a la producció, al Manel Sainz, a la tècnica, a l'Oriol Vila, a la web.
1: S'ho ha passat molt bé, aquell noi.
0: Sí, déu-n'hi-do. S'ho passen tot bé. I res, que ens retrobem demà a les 3 de tarda per connectar Llapis de Memòria d'un nou convidat. Que tingueu molt i molt bona tarda.

0: bits too. Like I actually might do something great. And when I'm gone, maybe I'll be remembered for doing something special with myself. That's why I don't think that we should talk, man. Cause when you're with me, it never seems to help.
1: La Ventana. Ser Catalunya, Barcelona.
2: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
3: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundi Auto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundi Auto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundi Auto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. MundiAuto.com.
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
6: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
7: Fet, és que és molt complicat que un tàper mantinga la il·lusió a la vista. Vull dir,
8: no, ja estic d'acord.
6: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a Ser Catalunya.

0: catradio.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
1: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Dalfó.
2: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
1: Cada tarda a partir de les 7 al balcó d'estiu a la cadena SER i SER Catalunya. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
3: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
4: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Número 172, en pleno centro de Barcelona, latiendahome.com.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni.

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
2: Per suportar millor la calor, connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
3: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
4: Estàs igual.
3: O sigui, sí, sí. Hi ha algú de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
2: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
5: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
6: Tots els nostres continguts.
5: Som a tot arreu. Som al teu costat.
6: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
5: Tot això passa aquí.
2: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports. Totes les aficions i totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb Núria Vilamala, la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 2:15 a la SER i SER Catalunya.

0: Clara Pariente, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé.
0: Quan et va canviar tu la vida?
1: Ma, la vida em va canviar ara... Ara ja, cada vegada que passa un any, clar, fa molt més temps, però al desembre del 2015.
0: Què va passar?
1: Em van diagnosticar esclerosi múltiple.
0: Com la Carla, a Catalunya hi ha 12.000 persones que conviuen amb l'esclerosi múltiple, una malaltia que molts de nosaltres hem sentit, però que poc sabem realment què comporta. Si tu t'haguessis de descriure amb una paraula què vol dir esclerosi múltiple, quina utilitzaries?
1: Ui, què vol dir? Clar, amb una paraula... És com... És, clar, és una malaltia crònica i fins i tot neurodegenerativa. Són tres paraules.
0: Te les compro, te les compro. Ah, com te la van diagnosticar, tu?
1: Bé, el meu cas realment és, diguéssim, que s'està lluitant perquè siguin així, però fa 10 anys, i a més ara que ja fa una dècada, era encara un cas estrany i fins i tot d'èxit, perquè em van diagnosticar en qüestió de 24 hores. Jo vaig tenir els símptomes bé durant un cap de setmana, els vaig sentir.
0: Quins símptomes eren?
1: A mi em va brotar, que es diu, la malaltia a través d'una neuritis òptica, que és la inflamació del nervi òptic, i llavors se'm encreuava la visió i tenia problemes de vista. Llavors vaig anar un dimarts a l'oculista d'urgència, em va dir que allò era neurològic, i el dia següent se'm van fer totes les proves i al migdia ja tenia el diagnòstic d'esclerosi múltiple.
0: En 24 hores, eh?
1: Qüestió de 24 hores, sí. O menys, fins i tot, si comptes, des que vaig entrar a l'hospital, que vaig sortir, és a dir, van ser unes potser 16 o 20. Clar. És positiu perquè un diagnòstic ràpid doncs, t'ajuda no, a encarar la malaltia que et diagnostiquen el més aviat possible, i és una de les coses que està lluitant la comunitat, no, perquè aquests diagnòstics siguin així de ràpids. La realitat és totalment inversa. Avui dia s'aconsegueix diagnosticar amb més celeritat, però com que l'esclerosi múltiple comparteix molts símptomes amb altres malalties i també hi ha desconeixement per part de, depèn de quins estrats, no, del sistema mèdic, doncs costa. És una malaltia que en molts casos, molts pacients d'esclerosi múltiple et diran sí, jo vaig estar mig any, un any i fins i tot anys per saber que jo tenia esclerosi múltiple.
0: Uh-huh. Tu eres molt jove, tenies 25 anys, si
1: 25
0: no m'equivoco.
1: 25 anys, sí.
0: Com vas rebre aquest diagnòstic? Perquè al final esclerosi múltiple és una paraula que ens sobte molt a tots. Es veu una malaltia
1: sí,
0: molt greu i ho és. Però clar, tu amb 25 anys com reacciones quan et diuen mira, tens això?
1: En el primer moment que se'm va dir, a mi se'm va caure el món a sobre, perquè és veritat que l'esclerosi múltiple jo no la coneixia a fons, però jo n'havia sentit a parlar. I la imatge que tenia és que era una malaltia terrible, no? En el moment que el neuròleg, la veritat és que em va deixar plorar i em va explicar quin era el meu panorama, no, de futur, el camí a seguir, doncs és com que em va tranquil·litzar molt. Jo a vegades, una vegada em van preguntar també què havia sentit, no, i se'm va escapar a dir, doncs vaig sentir eufòria. Clar, és amb matisos, no? Vaig sentir eufòria després de saber que el meu diagnòstic era l'esclerosi múltiple, que era una malaltia sobre la qual s'ha investigat molt, s'han fet molts avenços i que també hi ha molts més tractaments que fa ara 10, 20, 30 anys. I llavors, clar, el saber que jo la podia com encarar, no? I podia sobretot actuar per conviure el millor possible amb aquesta malaltia, doncs després em va tranquil·litzar, no? Però sí que és veritat que un diagnòstic d'una malaltia que et canvia la vida perquè t'acompanyarà per sempre, doncs no es pot ser una altra cosa que primer colpidora, la notícia. I bé, després doncs has de fer aquesta feina que acabem fent tots els pacients com per seguir vivint, perquè la vida segueix i de la millor manera possible.
0: Ara deies, vaig haver d'adaptar-me al canvi de vida. Com va canviar el teu dia a dia a partir d'aquest brot, d'aquest diagnòstic?
1: Bé, el meu dia a dia és viure, o sigui, conviure és ser una pacient crònica, no? L'esclerosi múltiple, una de les característiques que té és que molts dels seus símptomes són invisibles, per això són molt pesats els pacients i la comunitat d'esclerosi múltiple dient que és una malaltia de les mil cares, perquè segons com t'ataca la malaltia, doncs tu tens uns símptomes o tens uns altres, no? I molts d'ells, doncs et poden, evidentment els que més es veuen és si t'afecta a la mobilitat, no? A la parla, però tot el que portes per dir i que pot ser cognitiu, pot ser fins i tot problemes d'ansietat, de depressió, de dolor intern, no? Doncs això no es veu. Llavors el que em va fer la malaltia és primer va haver-hi una feina d'acceptació d'ella, no? Per molt que ho vaig tenir fàcil, entre cometes, de tenir un diagnòstic ràpid i que a mi no em van quedar seqüeles físiques, fins i tot del brot que vaig tenir al nervi òptic, em vaig recuperar gairebé el 100%, doncs clar, et fa viure. És com que gastes totes les cartes de poder conviure, entre cometes, malament, no? Has de portar, o sigui, els consells que et donen 100 pacients d'esclerosi múltiple és evita l'estrès, sigues el més saludable possible, segueix una dieta, no? O sigui, amb les dietes es pot variar més, però una dieta adequada, fes exercici físic, descansa bé, llavors és com fer-ho tot superbé. I clar, si portes un ritme dels normals, dels d'avui dia, no? D'aquesta societat que anem de manera trepidant,
0: no es pot,
1: però com que sembla que sí que pots, llavors hi ha una feina molt interna i molt, molt invisible, repeteixo, que és el que et canvia, no? L'acceptació i també el saber viure amb la incertesa, que és una malaltia que la tens controlada gràcies a uns medicaments que existeixen, però que no saps mai com serà el pròxim dia.
0: És que jo ara et miro, i tu evidentment no tens problemes amb la parla.
1: No, no.
0: Camines perfectament, ara ho deies, hi ha símptomes invisibles. Sí. Tu ara mateix, quines afectacions tens derivades d'aquesta malaltia?
1: Jo des del principi, per exemple, convisc amb la fatiga crònica. És a dir, jo dormo, però no descanso. Jo cada dia que m'aixeco estic cansada ja, que es diu estic cansada, però que realment és molt més que un cansament, és a dir, és realment com, no sé, a vegades per explicar-ho es diu vius de ressaca, no? Com si estigués un dia de ressaca però sense haver sortit de festa. I és això, per exemple, no, això al dormir no equival a descansar. I jo això ho noto, i clar, i això que em comporta, no? Doncs moltes vegades que l'esforç, per exemple, cognitiu que haig de fer, de concentració i tot, doncs haig de fer un esforç suprahumà. De veritat, sembla exagerat, però hi ha molta feina, no? Perquè, és a dir, jo tinc una vida laboralment activa, vull dir...
0: Treballo, les teves 8 hores...
1: Sí, totalment, les meves 8 hores, a vegades més, i això és... sobretot el que hi ha al darrere, no? I això, temes de dolor, també és veritat que a vegades aquest no saber, no? Per exemple, mira, vinc d'un cap de setmana que tenia planejats uns dies molt productius. El diumenge va ser superimproductiu, perquè ara, a més, estem a l'estiu amb unes temperatures infernals, que és una de les coses també, no?, que afecta molt a l'esclerosi i als pacients, doncs temperatures extremes. I la veritat és que havia arribat al migdia i no havia pogut fer gairebé res. Havia hagut d'acceptar, m'he despertat, he esmorzat, em quedo tranquil·la i quan em noti amb forces, que no m'hagi de forçar, no hagi de forçar la màquina, perquè llavors té conseqüències, doncs poder seguir amb el diumenge, no? Fer les coses de casa, anar a veure qui hagi de veure, al gimnàs, i aquesta és la realitat.
0: T'has de permetre ser improductiva.
1: Exacte.
0: Que tots ho hem de fer, però en
1: exacte.
0: El teu cas,
1: sí, sí, sí,
0: encara
1: és,
0: més.
1: És medicina, sí, sí.
0: Parlaves també d'incertesa, que és una malaltia de molta incertesa. Perquè en qualsevol moment a tu et pot agafar un altre brot i empitjorar?
1: Sí, realment, o sigui, jo el que segueixo des del dia 1 és un tractament que el que em fa és modificar, no, la malaltia, però tot i així no la tens curada, perquè si no, no seria una malaltia crònica. I la incertesa és una cosa amb la qual has d'aprendre a conviure. Ho pots treballar moltíssim, però al final la feina és una mica viure dia a dia. Jo, quan començo a notar algunes coses, per exemple, ara a l'estiu, no?, que la calor doncs agreuja alguns símptomes, sí que a vegades et ve el pensament d'ostres, això. Per exemple, l'estiu que ve serà pitjor, o clar, hi haurà un... Arriba un moment que penses, bueno, és que potser ja he arribat al màxim de bé, potser ara vas de baixada, no? I això és inevitable.
0: Perquè no es pot saber.
1: No es pot saber. Sí que és veritat que cal dir que hi ha diferents tipus d'esclerosi múltiple. El que jo tinc és el més comú, que és el de la recurrent remitent, és a dir, que pots tenir un brot però et pots recuperar a cert nivell, depèn de quina hagi estat, no?, la intensitat del brot, però sí que és veritat que existeixen altres esclerosis, com és la primària progressiva, que, per exemple, que comença el procés de tenir brots degeneratius
0: i va increixent,
1: exacte. Llavors, clar, allà la incertesa és encara més palpable, sí, sí.
0: I com ho ha portat el teu entorn? Família, amics... Ho vas explicar des del primer moment i et van entendre o va costar?
1: Jo de seguida tenia 25 anys quan em van diagnosticar i estava estàvem a prop del Nadal, no? I li vaig dir, quan em van diagnosticar, la meva mare és del sector, o sigui, treballa en el sector mèdic, i ella porta molt millor donar aquestes notícies, i li vaig dir, bueno, tu digue-ho a la família, tenia les meves àvies, vam anar a explicar-los i tot, i llavors els amics, a la gent més propera els hi vaig dir, llavors va haver un moment que ja vaig parar, i ja està, i vaig dir, val, a partir d'ara ja qui ho ha de saber ho sap, jo faré la meva vida, vaig estar uns mesos de baixa, després em vaig reincorporar a la feina, i jo feia perquè jo no tenia, des de fora no es veia i jo no havia de per què explicar. Sí que és veritat, en la particularitat és que va arribar un moment, no va passar gaire, perquè jo tampoc m'espero gaire, a la que portava potser bueno, sí, 3 anys o així, ja vaig començar...
0: Déu-n'hi-do, 3 anys.
1: Sí. Als 3 anys ja no podia més, vull dir, vaig notar que jo la manera de conviure així amb la malaltia com de portes endins, no?, de sortir de l'armari, diguéssim, de tenir una malaltia crònica, ja no suportava pressió, sobretot per temes de feina, perquè no em permetia gestionar l'estrès. Llavors, això em va portar a recórrer a la Fundació d'Esclerosi Múltiple de Barcelona, que llavors vaig començar, no?, el tractament psicològic, i vaig descobrir el món i el suport que donen des de la Fundació i associacions, i després vaig decidir, jo que em dedico a la comunicació, doncs començar a fer divulgació, no?, primer del meu cas, al meu perfil d'Instagram, i després... doncs des de fins ara, doncs sempre que puc parlo de l'esclerosi múltiple, perquè crec que és molt important donar-li visibilitat a totes les nostres realitats.
0: És que just ara fa un mes, el 5 de juliol, es va celebrar el Mollet per l'esclerosi múltiple, que segur que la gent que ha anat per les piscines ha vist els cartells,
1: sí,
0: i és sempre, no? I és on la gent ha sentit a parlar d'aquesta malaltia, però se'n parla prou? Es coneix prou?
1: Jo crec que se'n parla, sempre se'n pot parlar més. I sobretot sempre es pot incidir, avui dia que tenim tants, no?, tants estem infoxicats, no?
0: Sí, infoxicats m'encanta, de tanta informació, sí.
1: Doncs que clar, que arriba un moment que sembla que et facis pesat o que no, només vulguis parlar d'això, però sempre es pot parlar més, perquè a més és molt complex. Llavors hi ha moltes realitats. Jo parlo des del meu punt de vista, però com crec que ho he dit abans, sempre també intento subratllar que hi ha moltíssimes realitats, o sigui, les variants d'esclerosi múltiple, les mil cares dels diferents pacients, amb mobilitat reduïda, amb discapacitat, i sempre se'n pot parlar més, per això. Sí que jo fins i tot a vegades dic, ostres, jo que al meu perfil doncs em dedico molt, molt a això, dic, et fas una mica pesada, però de veritat que després quan la gent et ve, o sigui, t'arriba, perquè a mi m'escriu moltíssima gent, dius, ostres, doncs serveix d'algú. Llavors, si ja li serveix a algú i ja està fent una funció, doncs mira, si algú se'n parla massa, doncs que apagui, no? Abans es deia apagar el televisor, no? Ara és que faci scroll i segueix. I com que sempre se'n pot parlar més, doncs és això. Accions com el Mollet i les accions de les fundacions i de les associacions i també del sistema sanitari, que aquí a Catalunya l'esclerosi múltiple té uns bons pilars, no?, d'investigació i de metges, que és importantíssim. I m'agrada sempre dir-ho, és un dels motius pels quals els pacients d'esclerosi múltiple aquí a Catalunya i també a l'estat espanyol, no a Espanya, tenim la realitat que tenim, no? És una malaltia que fa 30 anys era completament diferent al panorama. Tu et deien esclerosi múltiple i t'espantaves encara més. Avui dia, doncs, no és així, gràcies a tota aquesta feina.
0: La investigació, la sanitat pública.
1: Totalment, sanitat pública. És el que, i a més, en els dies que en l'actualitat, 2026, i amb el panorama que tenim, és un missatge que també sempre m'agrada donar, no? Jo sóc un èxit, sóc un cas d'èxit d'aquest sistema. Hi ha molta gent, és veritat, que malauradament, i s'ha de lluitar perquè no passi, triga molt més amb el diagnòstic. De fet, a mi em van dir que segurament tenia símptomes des dels 20 o 21 anys, vull dir que si ho agaféssim, potser sí, també vaig trigar uns anys, però és el sistema i és aquesta aposta per la investigació i per acompanyar el pacient i per fer que aquestes malalties, bé, siguin cròniques, però que avancis amb elles per la vida d'una altra manera, no?, que s'avançava abans.
0: Tu has dit que és un cas d'èxit, però no sé si t'has hagut de replantejar la teva vida o canviar certs objectius vitals que tenies degut a la malaltia. Parlo de viatges, potser,
1: sí, sí,
0: o certes feines, o si vols fer un projecte com una família, ser mare, no sé si això afecta.
1: Home, t'afecta perquè, clar, et replanteja. Jo, en el meu cas, per exemple, que això és uns temes també que que a mi també em pregunten, no sent dona i de moment encara jove, em queden pocs anys ja perquè em facin la pregunta, però per exemple el fet de ser mare, no? Jo tinc clar que no, que no és el cas, que no ho vull ser, però també aprofito, o sigui, m'informo i aprofito a donar la veu de les noies i dones que m'escriuen moltes vegades i els dic no et frenis, no? A mi també és un missatge que em van donar, no et frenis si vols ser mare, perquè hi ha tractaments compatibles o hi ha pots planificar per ser-ho. Després hi ha els inconvenients de que hi ha amb o sense malaltia, eh? Per temes de feina, no sé, segurament si no hagués tingut la barrera de nostra sermetat, potser, no sé, jo ja he estudiat comunicació, no? Potser hauria acabat en una altra branca de la que estic ara, però tampoc tinc la sensació que m'ho hagi privat l'esclerosi múltiple. Home, si em poso catastrofista, segurament sí, no? Però al final jo m'ho prenc o ho veig com que vaig anar agafant els camins doncs, que em permetessin continuar millor.
0: Podríem dir que sí que t'ha canviat una mica la manera de veure
1: sí,
0: la vida, no de viure.
1: Totalment, sí, sí. O sigui, a mi quan... No, pensa que la nit abans que em donessin el diagnòstic jo em vaig imaginar totes les possibilitats, les més catastròfiques, vull dir, gairebé planejo el meu funeral. Però, quan, i és veritat, un diagnòstic així és que ho veus. O sigui, s'ha de dir, no? Et pots imaginar fins i tot al final, no? I quan ho tens, no sé, notes d'una altra manera la vida, ho relativitzes tot i és com avances diferent. No sóc un ser de luz. I, per exemple, aquest estiu ho estic passant molt malament i és un moment, per exemple, que és veritat que la malaltia, ostres, és que és un pes molt, molt fort, però amb el que tenim al davant, doncs mira, és intentar el millor. Viatjar, he viatjat molt, ara no viatjo tampoc perquè fa molta calor, però vull dir que és veritat, et frena. En el moment, soc realista, en el moment que tingui una seqüela física i això, m'hauré d'adaptar. Hi ha molts casos que van amb cadira de rodes, no és al final tampoc, que això és important també sempre donar-li veu, sinó que és un pas més per, ja dic, per seguir vivint de la millor manera possible amb la malaltia.
0: Però com deies, dia a dia i anar veient, no cal pensar
1: exacte,
0: en el futur.
1: Sí, sí.
0: Clara Pariente, moltíssimes gràcies per venir al CUP perquè puguem entendre una mica més què és l'esclerosi múltiple, aquesta malaltia de les mil cares i com afecta moltes

0: I tarda de pluges intenses arreu de Catalunya, en alguns casos acompanyades de molt vent i pedra. Núria Seró, bona tarda.
1: Molt bona tarda. S'estan activant diferents avisos vermells per aquest temps violent. De fet, fa poc s'acaba d'activar a la Noguera, ruixats molt intensos i, com ben deies, acompanyats de pedra. Així que molta precaució. De fet, a l'oest de Manresa s'ha registrat pedra de més de 5 centímetres.
0: On plou ara mateix? Quines són les zones més afectades?
1: Ara mateix hi ha un ruixat molt intens a la Noguera, que és just on s'ha activat l'avís vermell, al nord, i també n'hi ha sobretot al prelitoral de Barcelona. Al llarg dels pròxims 20 minuts, mitja hora, caurà un bon ruixat del prelitoral cap al litoral, però després ja cap a les 8:15 del vespre ja el ruixat, sobretot a Barcelona, aniran a menys. Tot i que les comarques de Girona van plovent amb força intensitat i hem de parlar que bona part de Catalunya estan a vist per aquests ruixats, així que molta precaució. Ruixats, com bé dèiem, que van acompanyats de pedra, però també per ratxes molt fortes de vent. Per exemple, a Organyà la ratxa de vent ha superat els 70 km per hora. Així que molta precaució, perquè quan cauen els ruixats, a més de caure precipitacions que són torrencials, a més van acompanyats de pedra i ratxes molt fortes de vent.
0: I les properes hores, ara deies, anirà a la baixa, sobretot a Barcelona, però de cara a la nit i demà al matí, què ens espera?
1: Aquesta nit serà molt més tranquil·la, ja durant les últimes hores del dia no esperem precipitacions, tot i que tenim per davant encara una nit amb temperatures altes, tropical, amb mínimes per sobre dels 1000 graus, en molts termòmetres, i demà serà una jornada que començarà força tranquil·la. Un cop més esperem ruixats, però res a veure amb els d'avui. Com ja hem anat comentant aquesta setmana, avui era el dia més mogut i ho estem notant i s'estan complint els pronòstics. Demà serà especialment al prelitoral de Barcelona, quan tindrem alguns ruixats al migdia, i després es quedaran concentrades aquestes precipitacions entre les comarques de Barcelona i Girona i també al Pirineu podem tindre algun ruixat i alguna tempesta forta. Demà les temperatures, això sí, pujaran i tornaran els 40 graus a Lleida, per exemple. Esperem una màxima de 35 a Girona, 32 tant a Tarragona com també a Barcelona.
0: Doncs aquestes pluges que no ens donen treva de la calor. Moltíssimes gràcies, Núria. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Pau Puig, bona tarda.
2: Hola, Laura, bona tarda.
0: Quines afectacions estan deixant de moment aquestes pluges?
2: Ara mateix la circulació de l'R3 ha hagut de tallar entre Vic i Ripoll per un arbre caigut. Dos carrils tallats a l'AP7 a Tarragona en sentit sud per l'accident d'un camió. Això està afectant la circulació de diversos punts de la carretera. També s'ha produït una esllavissada que ha afectat la carretera de Valls de Vallirana, la N4. N145, al límit de la frontera amb Andorra, en direcció a la Seu d'Urgell. Hi ha diversos quilòmetres de retencions en els dos sentits. Una tempesta que ha deixat Santa Coloma de Farners sense llum durant prop d'una hora i ha provocat petites inundacions en alguns baixos. En total, els bombers han rebut 14 avisos a la localitat, entre els quals 4 per persones atrapades en ascensors a conseqüència de l'apagada. Les tempestes d'aquesta tarda, com deia la Núria, estan provocant centenars d'avisos per petites inundacions i riscos estructurals. S'han produït 106 trucades al 112 amb 56 incidents. El Meteocat, a més, un avís per temps violent des de Protecció Civil, demanen extremar la precaució, evitar la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables.
0: I més enllà de les pluges, què més recollim del dia d'avui?
2: Recollim que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona. La Guàrdia Urbana l'ha trobat ferit al carrer i ha mort a l'hospital. Ens ho explica en Martí Oliver.
3: Poc abans de la 1:00 PM, la Guàrdia Urbana ha avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida al carrer. 4 ambulàncies s'han traslladat fins al lloc dels fets i, tot i que s'han emportat la víctima a l'hospital, finalment ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ara s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir qui l'ha mort i també per quin motiu. De moment, el cas està sota secret d'actuacions.
2: A Palamós, els Mossos han detingut els 3 joves que van entrar el juny passat en una casa de colònies. Un d'ells va fer tocaments a una menor que hi dormia. L'Ajuntament de Barcelona demana a DIF que es replanteixi com està fent les obres de la variant de Vallbona després que aquesta matinada calgués desallotjar una vuitantena de veïns de 3 blocs molt antics de la Trinitat Vella que van començar a notar vibracions a casa seva.
4: La sensación de estar sufriendo como si fuese un terremoto, pero sí, se movían todos los muebles, ventanas, espejos.
5: Temblaba la puerta de la entrada de casa, se nos cayeron los espejos y los cuadros. Sí, bueno, los bomberos nos han dicho que sí, que se pueden volver a las casas porque lo han mirado, pero bueno, tranquilos no nos quedamos, porque hay niños pequeños, hay ancianos, hay personas que no se pueden mover, tranquilos no nos quedamos.
2: La zona afectada queda a prop de les obres de Montcada, unes obres diferents, però que fa dues setmanes van provocar un esvoranc de 30 metres. Els bombers han fet les comprovacions tècniques, no han trobat esquerdes i a primera hora del matí els veïns han pogut tornar a casa seva. Segons el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, l'incident l'ha provocat una màquina que compactava el terreny. Les obres del túnel del Nus de la Trinitat, per on passa l'R2, han quedat paralitzades i ara caldrà veure quan es podran reprendre. I en clau política, avui ho ha avançat CERC Catalunya, Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona per la polèmica amb els àudios filtrats on deia literalment que volia carregar-se tots els seus companys de la secció local.
6: Aquell dia et vaig ser molt sincer i et vaig dir quina era la meva intenció amb Esquerra i t'ho vaig explicar en el cafè.
2: Puigtió assegura que plega per dignitat i responsabilitat. Admet que va cometre un error greu i n'assumeix les conseqüències.
7: Que he comès un error i crec que en política quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
2: Són declaracions de Puigtió a l'ACN, ara sobre escenari incert a la secció local d'Esquerra Republicana Girona perquè no tenen candidat de cara a les eleccions municipals que s'han de celebrar el maig del 2027. I encara en política, avui també hem conegut que l'Oficina Antifrau de Catalunya ha admès a tràmit una denúncia contra l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran de 19 anys s'incorporava al cos. I acabem, Catalunya té marge per acollir una part dels 1.200 menors que, segons UNICEF, ara mateix estan a Ceuta a l'espera de ser atesos. La llei estableix que Catalunya té lloc per 2.829 infants no acompanyats i a finals de juny el sistema estava tenint poc més de 2.000. El president de la xarxa d'entitats per l'emancipació juvenil, FEDA, Ferran Rodríguez, explicava que la situació a Ceuta està passant factura a molts dels joves que ja estan ara en situació d'acollida a Catalunya.
8: Viuen molt malament l'estigmatització que s'està fent de la seva figura, dels seus companys, dels seus germans, fins i tot, germans petits, que ells saben que estan en aquest moment a Ceuta, els fa patir moltíssim.
2: De gener fins al juliol a Catalunya han arribat 1.023 menors i joves migrants no acompanyats, una xifra inferior a la dels darrers dos anys a aquestes alçades d'any.
0: Una entrevista molt interessant, la de Ferran Rodríguez de l'Aquí Catalunya, que val la pena recuperar. Gràcies, Pau.
2: A vosaltres.
0: I acabem amb els esports. Núria Vilamala, bona tarda.
9: Què tal, Laura Polo? Bona tarda.
0: Crec que no t'estem sentint bé. Una altra vegada.
9: Ara sí. Què tal, Laura Polo? Bona tarda.
0: Bona tarda. Avui, novetats a Can Barça masculí,
9: sí,
0: eh?
9: Déu-n'hi-do. Un dia intens.
0: T'ha obligat a canviar tota l'estructura de programa.
9: Hem hagut d'aixecar el programa, Laura, perquè, clar, estem molt pendents del que passi amb Julián Álvarez, però, mira, ja ens ho va posar el Nil Solà sobre la taula el dilluns, que el futur de Rodri no estava tan clar perquè semblava, Laura, fa uns dies que ho tenia fet amb el Madrid, que era qüestió de dies que Rodri fos oficialment nou jugador del Real Madrid.
0: I
9: al final,
0: ai.
9: Clar, el Barça va decidir també anar a per ell, intentar el fitxatge, i al final la pilota estava a la teulada de Rodri, ell havia de triar Barça o Madrid, i ha triat el Barça. Rodri ha dit que sí al Barça, Rodri ha parlat amb el Manchester City i ha dit que ell vol anar al Barça, per tant, el fitxatge no està tancat.
0: Què ens fa falta? O sigui,
9: falta les negociacions entre el Barça i el Manchester City. Rodri té contracte, veurem per on pot rondar la xifra, sembla que per uns 50-60 milions el Barça podria tenir el futbolista, tenint en compte els preus que hi ha avui en dia, Laura, no és un preu gens desorbitat.
0: És la inflació.
9: No, i s'ha de tenir en compte que Rodri és el millor jugador del moment, va ser l'MVP del Mundial.
0: Correcte.
9: El Mundial es va celebrar fa res, per tant, és un fitxatge que el debat és si el Barça el necessita o no, però és escola Guardiola, és un molt bon jugador i el Barça li ha pres al Madrid.
0: I això sempre, clar, sempre són bones sensacions pels blaugranes.
9: Perquè el Madrid, sí, i el Madrid està fent molts moviments aquest estiu, però aquesta era una posició que necessitava reforçar i ara el Barça li ha pres al jugador o el jugador ha decidit anar al Barça. I ara
0: connectareu amb Madrid per a veure com ho han rebut.
9: Sí, ens explicarà els detalls el Nil Solà, que segur que té algun detallet més de xifres, dates i tot plegat. Anirem a Madrid per veure com ha reaccionat Florentino Pérez i el Real Madrid a tot plegat, però vaja, ara s'obren negociacions. El Barça primer ha de presentar una oferta al Manchester City, veurem si l'accepta la primera o no, o si hi ha negociacions, però el pas que havia de fer Rodri l'ha fet, ha triat el Barça, I a partir d'aquí a negociar.
0: Doncs a quarts de nou ens ho expliques tot, fem
9: detalls,
0: les connexions que s'han de fer i bueno, ens ho amplies.
9: Ens esperàvem un dijous tranquil i mira, tot el contrari. Però vaja, ja ens agraden aquests dies.
0: Ni el cel ni la graderia estaran tranquils, no, aquest correcte. Dijous. Gràcies, Núria Vilamala. T'escoltem a quarts de nou. En Lluís Colomés al control de so. Ara són les 7 i 27 d'aquest dijous 6 d'agost del 2026. Agafeu paper i boli ara, que ja tenim aquí la Paula Carreras amb els seus plans combinats.
10: El balcó.

0: És dijous i això vol dir que ja estem preparant tots, almenys jo, el cap de setmana, i és per això que ja tenim aquí la Paula Carreras amb els seus plans combinats. Paula, com estàs?
1: Hola, molt bé, aquí perfecte, que s'està fresquet.
0: S'està fresquet, aquí a mi tant.
1: Refugi climàtic, la ràdio.
0: Els plans combinats que inclouen llibre, sèrie, restaurant. Jo ja m'he enganxat a la sèrie que ens vas proposar fa dues setmanes, la DTF St. Louis.
1: És bona, eh?
0: És boníssima, sí. Estic, bueno, de moment només m'he vist un parell de capítols, però estic allà ja, que només espero arribar a casa.
1: Sí, ho entenc, a mi em va passar exactament el mateix.
0: A veure avui, què ens proposes? Comencem, com sempre, amb la lectura.
1: Doncs avui us proposo un llibre que es diu El refugi del temps, de, aviam si ho dic bé, el Georgi Gospodinov, que és un autor que publica Periscopi en català, i que aquest llibre és una anada d'olla genial, però una anada d'olla.
0: Anada d'olla, rotllo distopia?
1: Distopia, sí, bastant.
0: M'encanta,
1: sí.
0: Ja no em pot agradar més.
1: És una distopia, us explico una mica de què va. El refugi del temps és un experiment que fa un psiquiatre a Zúric, uh-huh. Vale? Que bàsicament és un psiquiatre que està especialitzat en la memòria i en temes com l'Alzheimer. Llavors, el que proposa és fer una clínica on cada planta sigui una època i una dècada diferent del segle passat, del segle XX. Llavors... Vale. Ell es basa en la teoria que les persones que perden memòria, uh-huh. el que fan és recordar més, amb més força i de manera com més nítida els records del passat,
0: no?
1: De quan eren més petits. O sigui, les coses uh-huh. més recents s'esborren més ràpid. Vale. Llavors, ell defensa la teoria, aquest psiquiatre, que quan tu has estat més feliç és en una època bastant més passada, els malalts d'Alzheimer. Vale? Llavors, el que fa és recrear en un hospital psiquiàtric a cada planta una dècada, de manera que uh-huh. tu pots pujar a la quarta planta i et plantes als anys 40 del segle XX. Pots pujar a la cinquena i són els anys 50, i així amb totes les plantes.
0: Wow.
1: Llavors, això, el que ell creu que farà en els seus pacients és que estaran còmodes, o sigui que l'entorn uh-huh. Acompanyarà i que llavors estaran més a gust, que uh-huh. el seu cervell se sentirà més confortable uh-huh. i que per tant doncs, a partir d'aquí diguéssim que es podran anar recuperant millor i que la memòria anirà guanyant. Aquesta és la teoria d'aquest senyor.
0: Però la teoria mai concorda amb la pràctica.
1: Però què passa? Que la teoria pot ser una bona idea i després la pràctica... li va passant a aquest senyor, i ho explica el llibre, que tot això és una ficció, que sembla que ho estigui així dient, com
0: no,
1: si fos
0: distopia,
1: és una ficció.
0: És ficció,
1: sí,
0: ficció.
1: Totalment. Però el que va passar és que la gent va començar a anar a la clínica per, senzillament, fer un viatge en el temps.
0: Clar.
1: I sense tenir problemes de memòria, o sigui, de dir, ostres, jo vaig ser molt feliç als anys 80, uh-huh. perquè va ser quan vaig conèixer el meu marit,
0: vale.
1: i llavors vull tornar com a aquella època, o senzillament vull ballar la música disco dels 80.
0: O també vull descobrir, o no? Només...
1: O també vull descobrir, vale. sí. Llavors, aquí és on comença la distopia, on tothom, estant en el segle XXI, en un període absolutament contemporani, uh-huh. comença a viatjar al passat a través d'aquesta clínica, ostres. I per mi la part interessant d'aquest llibre és tota la reflexió que suposa el fet de tenir nostàlgia de temps passats, que al final uh-huh. és un dels grans mals d'aquesta època, no? Que això pot donar peu a discursos feixistes, a uh-huh. molta ultradreta defensant que abans es vivia millor, no? I llavors... Uh-huh. Tampoc no vull fer gaires spoilers perquè trobo que és superinteressant i és un llibre divertit de llegir, o sigui, uh-huh. encara que sembli una bogeria, que ho és molt divertit, però sí que em sembla molt interessant que a través d'un experiment que a priori pot fer gràcia, no?, de dir, ostres, que bo, que a la planta 2 són els anys 20, a partir d'això pugui generar, uh-huh. al final, un debat filosòfic sobre com hem de relacionar-nos amb el passat i

0: per també, perquè aquesta gent, el que al final, si tu te'n vas, si tu et refugies al passat,
1: clar,
0: no, el que fas és no encarar el futur, perquè et fa por, perquè
1: i és aquesta la reflexió que deixa el llibre,
0: sí,
1: no? Ah.
0: Sí. A banda que passen més coses que també són interessants i que sí que no vull fer spoiler,
1: no,
0: perquè no, perquè crec que és interessant que si algú el vol llegir, que no li esguerri jo ara el llibre, perquè és una molt bona lectura d'estiu.
1: Doncs, El refugi del temps de, a veure, que difícil, Gorgi Gospodinov.
0: Gospodinov,
1: Gospodinov,
0: sí.
1: Fantàstic. Doncs aquest és el primer plan i després de la lectura ve la sèrie.
2: De què treballa, guapa?
3: Faig producció a festivals.
4: Ens vam conèixer al Sonar i ens vam enamorar allà.
5: Te'n va demà, perquè viu a Berlín.
6: No, no hace falta ni que te vayas.
7: Con nosotros.
1: Sèrie que és...
0: Aquesta sèrie es titula Yo siempre a veces, és una sèrie que són 6 capítols, que està a Movistar Plus,
1: vale,
0: que va sortir fa uns mesos i l'han creat la Marta Bassols i la Marta Loza, i explica la història de la Laura, que és una actriu que es diu Anna Boga, que està esplèndida, jo no la coneixia, crec que no ha fet moltes coses, senzillament crec que és la persona ideal per fer aquest paper, o sigui, no pot estar més ben fet el càsting. Llavors, la Laura, la protagonista de la sèrie, es queda embarassada amb només 2 mesos després d'haver conegut un tio de festa, que és el... és el Rubén, el personatge, però el protagonitza el Boye, el David Menéndez,
1: vale,
0: que ho fa també superbé, i estant molt cega d'amor i també molt cega de droga, es queda embarassada d'aquest tio. Què passa? Que no és el millor pare per la criatura.
1: Per sorpresa d'absolutament ningú.
0: Per sorpresa de ningú, aquest senyor no és el millor candidat per ser el pare del teu fill, però, tot i així, té el Mario, que és un bebitó moníssim, que surt a la sèrie, vale? I 5 mesos després que neixi el fill, ells dos se separen, perquè clarament allò no funciona com a res, i llavors explica una mica la sèrie com la bàsicament la dificultat que és ser mare en un entorn on està tothom molt precaritzat, on segurament has de compartir pis amb penya, perquè si no comparteixes pis amb la teva parella, perquè la teva parella, per circumstàncies, en aquest cas, és un tio que et vas trobar un dia de festa, no tens un projecte sòlid. Cada capítol, diguéssim, que és la vida amb un nen a casa d'algú, que o a casa dels pares, o a casa d'uns amics, o a casa...
1: També una mica de crisi a l'habitatge, a la sèrie.
0: Totalment, totalment. És ultracontemporània i, de fet, se situa sobretot a Barcelona i jo crec que pot ressonar, encara que la història sigui una molt concreta i, evidentment, no tothom li ha passat això, però sí que hi ha moltes problemàtiques que es veuen reflectides a la sèrie que poden ressonar a moltíssima gent de moltes edats, perquè això és algú que deu estar entre els 30,
1: sí,
0: al voltant dels 30.
1: Llargs, sí, 30, sí.
0: Però al final hi ha molta gent que s'hi pot veure reflectit en molts aspectes, i trobo que és una sèrie molt interessant. Trobo que ho fan tots molt bé i també hi ha molt talent barceloní i català que al final sempre és una alegria.
1: Fa riure també, a part de reflexionar?
0: Sí, fa riure.
1: Vale.
0: O sigui, no és una comèdia, en absolut, però té moments graciosos i sí que és una sèrie com que gaudeixes. Vull dir que també fa patir, però sí que desengreixa una mica aquest patiment amb tocs d'humor.
1: I també per tothom, perquè a vegades les sèries que parlen de problemàtiques de dones, com amb el llibre que ens parlaves fa 2 setmanes, també només el llegeixen,
0: sí,
1: el llegeixen o miren dones per tothom.
0: No, exacte, és que de fet el personatge que encarna el Boye, el David Menéndez, el Rubén a la sèrie, és un molt bon perfil i és un molt bon retrat de molts dels homes que es veuen en aquesta situació de dir, jo no sé ben bé quin paper fer en la criança del meu fill,
1: clar,
0: quan potser estem separats, la mare no vol que jo faci res, però jo també em sento responsable d'aquest crio. Bueno, és interessant i els personatges estan molt ben construïts perquè són molt complexos, no són gens plans, llavors això dona com molta entitat a la sèrie.
1: Doncs Jo sempre a veces a Movistar Plus, i acabem amb Un bon restaurant. On hem d'anar aquesta vegada?
0: Doncs mira, ara sortirem de Barcelona, perquè jo sóc molt barcelonina i de vegades peco una mica de centralisme.
1: Perfecte.
0: Llavors anirem cap a Vic, perquè un dels meus restaurants preferits de Catalunya, ho diré així de clar, és el Gala Bar, que és un restaurant petitó que està a Vic, que el porten una parella jove, que són l'Irina i l'Ignasi, que treballen moltíssim en producte local, que es nota que tenen passió per l'hostaleria, per cuidar a l'altre, o sigui, són com bons anfitrions. Tu vas allà i
1: quantes
0: tens la sensació...
1: Has anat?
0: Tampoc tantes, potser 3 o 4, perquè
1: bueno.
0: Sí, o sigui, 3 o 4 són moltes, tenint en compte que he vist que a Barcelona i a mi a Vic no se m'hi ha perdut res. Sí, però sí, a més Vic està molt ben situat a Catalunya perquè està al mig de tot i llavors estàs o sigui, et pot venir de pas.
1: A no ser que visquis a Lleida, queda una mica lluny.
0: Clar, depèn de com, sí, però vull dir, jo què sé, vas a la muntanya, als Pirineus,
1: o cap a la Costa Brava,
0: o cap a la, vull dir que tens com un punt allà i si no també es pot anar a Osona, que Osona té llocs increïbles,
1: vull dir que

0: Però sí, sí, el Gala Bar a Vic, a més és un lloc que pels que ens agrada l'interiorisme, l'arquitectura, els llocs bonics, és preciós. O sigui, ho han fet amb molt bon gust. Clarament, aquests tios, a banda de cuinar molt bé, tenen molt gust per tot i el Gala Bar és una experiència increïble.
1: Recomanacions al Gala Bar, què hem de menjar, sí o sí?
0: Doncs mira, per mi tenen una cosa que és una anxova sobre una coca dolça, una mica torrada, que el contrast entre la cosa ultrasalada de l'anxova i el sucre de la coca ho fa com una experiència sensorial brutal.
1: Doncs tothom va anar a veure la Irina i l'Ignasi al Gala Bar de Vic, i això ho combinem amb El refugi del temps de Gorgi Gospodinov, sí, que és aquest llibre que ens has portat avui, i la sèrie Jo sempre a veces, que està a Movistar Plus. Doncs aquests són els plans combinats d'aquest dijous. Moltes gràcies per la carrera.
0: Teniu deures.

Nosaltres ho deixem aquí, que ja ens està agafant la gana, i ara, com cada dia, podeu recuperar els millors moments de la temporada del Balcó. Avui una conversa entre Josep Ramoneda amb l'actriu Diana Roig i a les 8, Parelles de Fet, amb Judit Mascó i Judit Colell. Fins demà. Nos vemos.

0: El balcó.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
3: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Josep Ramoneda, com estàs?
1: Bé, al balcó. Sempre dona gust.
0: Que bé. Avui, què parlarem exactament? De literatura, de traductors...
1: Avui parlarem de literatura a partir d'una investigadora que està canviant significativament la mirada sobre la literatura, no? I ens explicarà coses que potser des de les percepcions habituals de la literatura se'ns escaparien, o que potser són vies per les que es poden aportar coses, no?
0: Ella és la Diana Roig-Sant, filòloga i coordinadora de Globals.
1: Exacte.
0: Com estàs, Diana?
2: Molt bé, bona nit, bona tarda.
0: Benvinguda al balcó. Seria com explicar com circulen els llibres? Seria una bona definició? Estudieu com circulen els llibres?
2: Sí.
0: Un bon resum?
2: Sí, nosaltres estudiem com circulen els llibres i què és el que fa els condicionants polítics, socials, culturals i econòmics que fan que un llibre tingui més èxit o no, no? Tant des del punt de vista històric com des del punt de vista contemporani.
1: Però fonamentalment el mètode, no? El mètode es funda molt amb les dades, no? I amb la metodologia de dades que avui d'alguna manera domina el món, però que potser encara no havia entrat directament en la literatura o havia entrat poc.
2: Una de les coses que hem fet i que ja portem fent en els darrers anys ha estat introduir intel·ligència artificial i perspectives de dades a l'anàlisi de la literatura. I això s'ha fet des de fa temps, no? Les biblioteques o els arxius porten molt de temps digitalitzant els seus propis textos, i el que fem nosaltres com a investigadores és aprofitar-nos d'aquestes dades i de la intel·ligència artificial per poder analitzar patrons i trobar matisos al que se'ns ha explicat fins ara, les grans narratives.
1: Es necessita aquesta ajuda perquè la intel·ligència artificial no crea, suma, però no crea, combina, però no crea.
2: No, diguéssim que la intel·ligència artificial és una eina i ens permet processar totes aquestes dades, corpus molt amplis, però nosaltres com a investigadores, o sigui, continuem necessitant aquesta interpretació, no? Perquè al final un dataset només és un constructe, i nosaltres distingim molt entre el que és exhaustiu i el que és representatiu, i en el cas de les dades només ens indiquen una part de la realitat, no? El que està digitalitzat, el que s'ha conservat, el que s'ha preservat, que no vol dir que sigui tot el que va passar, no?
1: I, diguem-ne, de moment, en quins territoris ho esteu aplicant? És a dir, perquè em sembla que no aneu a la gran literatura, més aviat aneu a territoris desconeguts, a territoris que no han tingut capacitat excessiva de divulgar-se, etc. O no és així?
2: Sí, ens interessa molt i hem treballat molt sobre literatures més petites o menys traduïdes, també literatures minoritzades, i sobretot hem treballat molt en l'àrea de l'Amèrica Llatina, Espanya i Portugal, incloses totes les llengües de la península.
1: I la raó per haver fet aquesta opció, quina és?
2: La nostra expertesa, i que potser teníem, òbviament, ja un coneixement de la llengua, no?, de les diferents llengües que això facilita, però després també hem obert altres línies respecte a les llengües i literatures africanes o escriptores afro-italianes o afro-espanyoles, etc. I això també és una... Tota la qüestió de gènere, no?, és una línia...
1: O sigui que hi ha una voluntat important d'incorporar en el corpus universal sectors que quedaven una mica aïllats, una mica marginats, és a dir, més enllà de la literatura reconeguda, diguem-ne, no?
2: Sí, nosaltres partim d'aquesta hipòtesi, no?, que no hi ha centres innovadors i perifèries imitatives, sinó que moltes de les perifèries no s'han reconegut, no es va reconèixer, no?, diguéssim que van estar a l'avantguàrdia en molts processos, no?, des de l'època de l'entreguerra, però avui dia, i el que estem intentant és recollir totes aquestes literatures per visibilitzar-les i analitzar-les des d'una perspectiva global, però també com a coneixedores, com a productores de coneixement i no només com a patrimoni.
0: Però posem exemples per entendre-ho. De quins llibres, de quins autors, de què estem parlant quan diem aquesta literatura més perifèrica?
2: Les grans narratives, diguéssim, les grans narratives eurocèntriques, per exemple, han considerat que la modernitat passava per París, Berlín i Londres. I nosaltres el que hem aconseguit intentar mostrar és que amb una anàlisi a gran escala, amb moltes dades, per exemple, podem veure que grans autors tipus Kafka o Freud,
0: això,
2: que van ser traduïts al castellà abans que l'anglès o el francès, no? Llavors no és tan cert que aquestes perifèries, en aquest cas l'Amèrica Llatina, Espanya i Portugal, van anar a remolc del que s'estava fent a França, a París, a Berlín o Londres, sinó que en molts moments van ser molt pioneres i van passar per davant. Però això, si analitzes casos aïllats, no ho pots veure tant. I, en canvi, quan tens moltes dades al davant, el que sí que pots veure són aquestes tendències i com apareixen, emergeixen figures que no són els grans noms. No?
0: Com quina? Posem un exemple, també.
2: Per exemple, hi va haver-hi una dona argentina que es deia Elena Sansinena de Lizalde, que va ser una mecenes desconeguda avui dia encara al seu país, perquè els seus arxius pertanyen al context familiar i hi ha com dificultats per posar-los en obert, i aquesta dona va organitzar una associació que es deia Amigos del Arte del 24 al 42, on va portar l'Argentina a Le Corbusier, a Stravinsky, no? Doncs a Kaiserling, a grans intel·lectuals del moment, que van ser coneguts a Buenos Aires, però que després van continuar fent com un tour per l'Amèrica Llatina. No? Doncs moltes d'aquestes figures, moltes vegades dones, van quedar invisibilitzades per aquesta història que és colonial, patriarcal...
1: I han sigut víctimes d'apropiacions, com si diguessin, de gent que s'hagi apropiat de la seva obra o que les hagi plagiat d'alguna manera?
2: En el cas d'algunes escriptores potser sí, en aquest cas és simplement que hi ha moltes d'aquestes dones, editores, traductores, agents literàries, que no han estat visibilitzades a l'esfera pública i van tenir un paper. Llavors nosaltres partim de la premissa que no hem d'anar a buscar les dones com si fossin una agulla en un paller, sinó que les dones van tenir el seu paper, no? I de fet hi ha una línia, no?, que es diu Data Feminism, que justament el que vol és això, lluitar contra tots els biaixos que les dades estan introduint.
1: I el vostre marc de treball és un parell de segles o quina?
2: Sí, sobretot hem treballat segle XX i segle XXI. O sigui, això és el període més que portem.
0: I deies, biaix de gènere, ja has dit colonials. O sigui, es nota en aquest sentit, no? Com la predominància de la literatura occidental.
2: Es nota la predominància de la literatura occidental i com moltes de les històries, no només de la literatura, sinó de molts àmbits, de l'art o de la música o de l'arquitectura, continuen transmetent, no?, que aquest cànon de qui van ser els grans artistes o els grans literats o els grans cineastes continuen sent homes blancs, europeus o occidentalitzats en un sentit ampli, no? I aquelles altres figures que poden ser moltes dones o racialitzades, no? Doncs queden invisibilitzades. I potser algunes d'aquestes figures van tenir un paper molt més important, però la història, les grans narratives, els grans relats no les han visibilitzat. I nosaltres el que estem intentant és recuperar-les i ajudar-nos...
1: I quines són les vies per fer-les emergir? Com es poden fer emergir?
2: Moltes vegades nosaltres els hem fet emergir a través de l'ús de les metadades, que vol dir que utilitzem catàlegs, no?, de biblioteques o de repositoris, i aleshores no només ens fixem en els autors, que no ens interessen tant, sinó que ens fixem en qui van ser les editores, qui van ser les traductores, i hi ha moltes traductores dones que han emergit, no?, i que han quedat a l'oblit. O, per exemple, en el cas del cinema, també tenim una línia en què una companya ha treballat molt dones fundadores de cineclubs, i això ho podem veure com el primer cineclub que es va crear va ser europeu, al voltant de Virginia Woolf, el 25, però sabem que aquí a Barcelona n'hi va haver un de molt important, que es va crear a Horta, i a l'Argentina, a Buenos Aires, a partir del 30, al 29 aquí a Barcelona, va creat per la María Luz Morales, justament directora de La Vanguardia. No?
0: Ah, sí.
2: Doncs totes aquestes figures que van, a més, desenvolupar doncs, diversos rols, potser se les ha analitzat com la María Luz Morales, directora de La Vanguardia, però va ser molt més, no? Va ser, per exemple, la creadora d'aquest cineclub de Barcelona, no?
0: I també a Horta, deies.
2: A Horta.
0: Això el videoclub, no?
2: Ah, vale. Cineclub del 23, cineclub. A Horta, i el Barcelona el Cineclub de Barcelona va ser del 29. I a Buenos Aires, també vinculat amb la Bauhaus, també van aparèixer altres cineclubs. Per tant, no és del tot veritat, no?, això, com us deia abans, no?, d'aquests centres innovadors i aquestes perifèries que van imitar, sinó que aquestes perifèries van ser molt innovadores en molts moments.
0: Inspiradores de la resta.
2: Inspiradores també de la resta, no?
1: O sigui, però per tant, un dels objectius és posar tot això a l'aparador, que no quedin només com una cosa que va estar allà i que...
2: És posar-ho a l'aparador i reescriure d'alguna manera la història que ens ha arribat avui dia, no? Doncs perquè sigui una història més propera al que realment va passar, que sigui una història més inclusiva i que això permeti doncs, visibilitzar i això, no? O sigui, mostrar que totes aquestes figures van ser creadores i productores de coneixement i que, per tant, mereixen, no, doncs, tenir un lloc més rellevant en la història de qualsevol disciplina.
1: I quin és el mètode? Quin és el mètode amb el que treballeu?
2: Doncs, en aquest cas, treballem molt, en el nostre cas, doncs, amb metadades, no, amb l'anàlisi de metadades de repositoris o de grans catàlegs de biblioteques. També treballem amb altres eines, o sigui, amb anàlisi de xarxes, no? O sigui, com totes aquestes figures, quines van ser les connexions, analitzant epistolaris, molts epistolaris, i veure qui es va escriure amb qui, i llavors apareixen moltes vegades que aquests mediadors culturals, no?, que van possibilitar tota aquesta xarxa, no són els grans noms que tots tenim al cap.
3: Com,
2: no?,
3: quins? Jo és que vull exemples. Els mediadors, doncs, que tots, exemple, tenim al cap, qui serien?
2: Podrien
3: editors.
2: Sí, molts editors, per exemple, en aquest cas, però també podrien ser molts traductors, o sigui, moltes dones, com us deia abans, o totes aquestes dones que van participar i que eren les dones de, o les germanes de, o les filles de, i que quedaven més invisibilitzades, no? Doncs la Elena Sansinena de Lizalde és una d'elles, però després la Gabriela Mistral, per exemple, no, que la coneixem, no, com a poeta, però ella va ser diplomàtica i va participar en l'Institut Intel·lectual de Cooperació, que va ser el predecessor de la UNESCO, per dir-ho de manera senzilla, i llavors ella va exercir un paper molt important, no, en tot l'entorn europeu. Hi havia molts llatinoamericans que en els anys de l'entreguerra van anar a París i que van fer aquest paper, no, de mitjancers i de descobridors i de traductors de la literatura de l'Amèrica Llatina, en aquest cas el francès, no? També amb l'ajut de governs, perquè ells mateixos eren diplomàtics, eren traductors, eren editors, eren mecenes, eren animadors, no, de la sociabilitat de l'època.
1: I vosaltres treballeu amb dades, treballeu amb intel·ligència artificial. Aquests sistemes no xoquen en la singularitat de la creativitat literària i artística? Per mi, la gràcia de la creativitat literària i artística és que cada obra és irrepetible. Això no afectarà en aquesta condició de les obres d'art?
2: Diguéssim, aquesta pregunta, que és molt rellevant, no? Diguéssim, potser connecta, no, amb un altre debat, no? Que també podríem parlar molt extensament, que és com escriptors, no, estan utilitzant, per exemple, ChatGPT, doncs, per crear les seves pròpies obres, i fins a quin punt tota la qüestió de l'autoria, no? De qui és l'autoria, no? D'aquesta obra que s'està creant. En el nostre cas, el que nosaltres analitzem és les condicions materials amb les quals es va publicar o va circular aquesta obra, no? I en aquest sentit jo crec que no entronca, i que justament el que permet és, per exemple, ja s'han fet estudis importants, no, des de Stanford, pel que fa als escriptors del segle XIX, no? I llavors veiem com, no sé, el Robinson Crusoe, no? Que és el que tots podem tenir al cap, no? Doncs després apareixen, quan tenim uns corpus de textos molt grans, apareixen altres autors que realment també van circular molt, però que no han passat a la història de la literatura.
3: O sigui, al final, permet... què fa que una novel·la triomfi i una altra no? Que siguin, a vegades, igual de bones. Bueno, clar, això és subjectiu,
2: això és
3: evidentment.
2: Bueno, sí, tot allà, aquí això en podríem parlar del gust. O sigui, poden haver-hi condicions que tenen a veure amb què és el que demana el lector, no? O sigui, quins són els gustos literaris d'aquell moment i què és el que demana el lector, però també poden tenir altres qüestions a veure, òbviament, amb la qualitat literària, però també, doncs, amb com aquests editors van fer, no? Doncs justament van encoratjar que aquesta circulació fos més important, no? O, per exemple, avui dia, òbviament, les adaptacions cinematogràfiques juguen un paper molt important en què circuli un llibre i que es faci ressò, i de vegades la gent coneix més la pel·lícula que no pas el llibre, no? Doncs, o sigui, en cada moment de la història hi han hagut diferents factors que han permès que un text o que un autor es pogués viralitzar, no?, d'una manera com...
1: Moltes de les obres, no?, que heu recuperat, per dir-ho així, estaven fora de circulació i de coneixement, o no?
2: Nosaltres hem recuperat algunes obres, però sobretot hem recuperat algunes d'aquestes figures que no són els grans escriptors canònics, no? Que són els que no ens han interessat tant, no? I, per exemple, doncs, hi ha una, en el cas de l'Elena Sansinena de Lizalde, hi ha una fotografia que és molt, que realment crida molt l'atenció, que ella està amb Pablo Neruda i Federico García Lorca, i òbviament tothom identifica, no?, que són Neruda i Lorca, ningú la identifica ella, i aquesta trobada que es va fer al 34 a Buenos Aires es va fer gràcies a ella. Llavors aquesta és la part de la història que a
1: mi... Per tant, una de les conclusions clares és que la il·luminació de sexe és imperant a la història i a la literatura
2: És imparant la història de totes les disciplines, diria jo, no? O sigui, hi ha una història que s'ha escrit, no?, per homes blancs europeus en molts casos, i això ha determinat, o sigui, quins són els noms que passen a la història i quins no. I llavors nosaltres el que volem és com trencar amb aquesta manera de fer que s'acumula durant segles, no?, i que afecta totes les disciplines, que és això, heteronormativa, patriarcal, colonial, i per tant intentem, no?, doncs, mirar des d'un altre angle el mateix objecte, no? És com les estrelles, no? Depèn d'on siguis, veuràs un cel o un altre, no? Doncs nosaltres volem tenir una altra mirada.
0: I a part d'aquesta mirada, que la pots exposar aquí, no?, per exemple, amb converses com aquestes amb en Ramoneda, de quina manera em fareu justícia amb aquestes dones, sobretot, perquè és el que estem veient?
2: Amb la nostra recerca i amb el que hem publicat, i després, òbviament, amb activitats de transferència, no? Per exemple, també vam, ara parlant de la línia més contemporània, doncs hem publicat en anglès tota una sèrie de pensadores, entre elles la Yasnaya Elena Aguilar, que ha estat convidada al programa de residències del CCCB, però també la Ochi Curiel i altres pensadores llatinoamericanes que no han estat traduïdes a l'anglès. Doncs llavors hi ha una part d'activisme i de voler visibilitzar tot un pensament que és molt valuós i que connecta amb inquietuds universals, no? que tenen aquesta tensió entre lo local i lo universal, però que volem portar, doncs, amb una audiència internacional, no? Que no llegeix o que no parla espanyol i que ni tan sols les coneix perquè no formen part del debat o no estan a l'esfera pública.
1: Per tant, el que es tracta és d'aprofitar els instruments dels que es disposa per ampliar significativament el ventall de la producció literària que arriba a la societat, no?
2: Per ampliar el ventall i per diversificar en tots, en un sentit molt ampli, no? A nivell lingüístic, a nivell de gènere, a nivell de biodiversitat. Per tant, el nostre objectiu és que visquem en la mesura del possible en un món cultural que pugui ser més inclusiu en un sentit molt ampli.
0: Ara que ja ens queda un minut, però el dissabte s'inaugura la Fira Internacional del Llibre a Guadalajara, Mèxic, sí. I a la Fira de Frankfurt. Aquests espais són perfectes per reivindicar, també?
2: Aquests espais són perfectes per reivindicar, però també són espais com per posar-hi l'atenció fins a quin punt, per exemple, les literatures indígenes, en el cas de la FIL, estan representades, no? I llavors aquesta és una altra recerca que nosaltres estem fent i veient quina és la diversitat real i quins són els, per exemple, si hi ha autors de literatura queer o, no? O sigui, quina és la diversitat real que totes aquestes fires, que són espais indubtables, no?, de mercat, de poder, doncs estan divulgant, no? I
0: molt interessant. Diana Roig Sant, filòloga i coordinadora de Globals, et tindré present, que anem al balcó Sant Va a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, i interessant el que has dit, de veritat. Gràcies
2: bé,
0: per ser al balcó.
2: A vosaltres.
0: Ramoneda, ens retrobem dimarts que ve.
1: L'altre.
0: Que ja estaré, ja hauré tornat. Us deixem amb el futbol. Chelsea-Barça.
4: Ser Catalunya-Barcelona.
0: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant el balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
5: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
4: El balcó.
6: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
7: És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
8: no, ja estic d'acord.
6: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
9: No sabem què faràs aquest estiu, però si sabem, 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí a Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Joan Tejedor.
10: Ah, vale.
9: 3. La Treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El balcó, amb Laura Polo Delfó. 5. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
11: Dale, vinga, adéu.
9: Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.

0: Quin dijous, quina tarda, Déu-n'hi-do, i com canvien les coses en pocs dies, perquè quan semblava que Rodri ho tenia fet amb el Real Madrid i que vestiria de blanc aquesta propera temporada, tot plegat ha fet un gir de guió i Rodri, ho comentàvem ara, ha triat el Barça, ha dit sí al club blaugrana i el fitxatge no està tancat, però s'obre ara un procés de negociació entre els clubs. I la primera persona en posar el nom de Rodri a l'òrbita Barça ho va fer fa pocs dies i és el nostre Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal, Núria? Molt bona tarda.
0: I el primer de tot, enhorabona, perquè el primer en avançar-ho va ser tu.
1: Semblava una situació realment complicada, perquè realment era així, el Madrid portava temps treballant, però hi havia hagut en les últimes setmanes alguna cosa que feia pensar que es podia ser possible, i així ho vam poder explicar a l'Arguero, i a falta doncs, aquesta negociació s'acabi de fer, doncs sembla que la cosa va per bon camí.
0: I a veure,

0: El fitxatge no està tancat, però avui s'ha produït el més important, que era Nil, que Rodri triés entre Barça o Madrid.
1: Sí, de fet és la informació més important i rellevant que hi ha del dia d'avui, que és el que fa que pràcticament es pugui desencallar tot. Quan explicàvem la informació de que el Barça estava atent i volia intentar aquest fitxatge de Rodri, el que dèiem que era clau era la decisió del jugador, el valor del futbolista en decidir si realment volia anar al Madrid o no. També vam explicar, diferents jugadors mundialistes del Barça l'estaven intentant convèncer, Rodri volia tornar a Espanya, l'ha trucat Flick també a nivell personal. També Deco encaixa a la perfecció amb Rodri, l'estil de joc que té el Barça, i també Hansi Flick, i finalment doncs, el futbolista que es veu jugant al Barça i que li agrada molt el projecte esportiu del Barça envoltats de joves amb aquesta ambició, doncs avui al matí li ha comunicat al Barça el seu sí, era just el gest que esperava el Barça per ara sí poder afrontar aquest fitxatge de Rodri, començar les negociacions que s'espera que es puguin fer a les pròximes hores, en principi no avui, però ja a partir de demà, i veurem el Barça que tenia preparats aquests 50 milions d'euros que ja vam explicar per intentar convèncer el Manchester City, que evidentment té millor relació amb el Barça que no pas amb el Real Madrid.
0: I anem una mica per parts, Nil, perquè no sé si tens una mica els detalls de com han anat aquestes últimes hores, perquè, clar, fa pocs dies semblava que ho tenia fet amb el Madrid, però bueno, també el que comentaves, no imagino que les converses amb Deco i amb Flick hauran estat claus al final perquè Rodri prengui aquesta decisió.
1: Sí, aquí hi havia diferents temes. Un d'ells, que des de Madrid s'havia apuntat que Rodri havia donat ja sí al Madrid i que només volia anar al Madrid. En principi podia semblar així, però és veritat que l'última setmana, el fet de que Rodri veiés que igual al Madrid hi havia alguna sensació de dubte i que realment ell volia fer aquest pas de tornar a Espanya, s'ha sentit estimat pel Barça. El Barça li presentarà un bon contracte a l'alçada del que és, que pot ser el nou pilota d'or de nou, ve de guanyar el Mundial. És veritat que les últimes dues temporades no ha estat del tot bé, però les trucades amb Flick, les trucades amb Deco, la sensació de sentir-se que pot ser clau en aquest estil de joc i motivat pel grup de joves que l'acompanya, doncs va fer que Rodri comencés a veure amb bons ulls la proposta del Barça, que en un principi semblava que ni tan sols podria ser-hi, i a la que el Barça va comunicar-se Deco amb Ferran Soriano, es va començar a produir aquesta sensació de que podia anar-hi de veritat, i a la que Rodri ha tingut les garanties de que el Barça, si li donava el sí, podia anar per ell, doncs li ha donat el sí.
0: Ara el següent pas, Nil, és que el Barça presenti una oferta al Manchester City, que hi hagi negociacions. Per on pot rondar l'operació? Fins on el Barça podria arribar a nivell econòmic?
1: Doncs el primer que vam explicar és que el Barça tenia al voltant d'uns 50 milions d'euros preparats per poder fer aquesta oferta, aquests 50 milions d'euros que el Barça podria pagar al Manchester City fixes. Suposo que amb tema variables la cosa s'enfilaria, la xifra s'enfilaria un pèl més. Això és el que han de negociar els dos clubs. Aquí ens trobem una situació similar com per exemple la de Ferran, és a dir, City, Rodri li comunica al Manchester City que no renova, el City aquí perd una mica la força, no? Que si no l'any que ve el perdrà gratis. Sembla que per tot el que ha donat Rodri al Manchester City i la relació que hi ha amb City i Barça, doncs aquesta operació s'hauria de poder tancar. Com deies a l'entrada, la portada no està tancada a l'operació, però sí ben encaminada, l'espera de que el Barça faci aquesta oferta formal definitiva al Manchester City.
0: Clar, i aquí, Nil, l'altra derivada de tot plegat és que el cop que fa el Barça al Real Madrid és històric.
1: És històric perquè és un futbolista que al Madrid consideraven fonamental. De fet, això ja és opinió meva, crec que era el fitxatge que li faltava al Real Madrid per poder jugar i per poder encaixar totes les peces. És que li ve faltant des de la marxa de Toni Kroos. Quan va marxar Bernardo Silva al Madrid, tothom entenia o tothom deia que era un cop important pel Barça. Jo crec que aquest cop ho és molt més pel Madrid que no passa pel Barça, perquè el Barça és veritat que té jugadors en aquesta posició, però que evidentment estem parlant d'un campió del món, del capità de la selecció espanyola, que té 30 anys, que té encara rendiment per donar, pel que la informació que tenim al contracte podria ser de 4 temporades, i evidentment el Madrid es queda sense una peça que ja comptava que tenia i que era petició expressa de José Mourinho.
0: Ara de seguida connectem amb l'Héctor González perquè ens expliqui també una mica com han rebut aquesta notícia, aquest sí de Rodri al Barça a la capital. I Nil, clar, ara la pregunta és, arriba Rodri, hi ha overbooking del Barça al mig del camp, clar, no sé si s'ha d'esperar alguna sortida.
1: Sí, s'ha d'esperar al 100% la sortida de Marc Casado, i els dubtes aviam què passa en els pròxims dies, si podem explicar també amb Tomi Marquès, que amb l'arribada de Rodri, evidentment, és una figura molt important. També hi ha Marc Bernal, també és un cop d'ull i un missatge, penso jo, per Frenkie de Jong. Aquí al club creuen que, malgrat que no hagi passat per quiròfan, hi ha possibilitats de que no recuperi del tot bé

0: Rodri is on fire. Continuem parlant de Rodri aquí a la graderia del balcó. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: Perquè si repasses una mica el palmarès de Rodri els últims anys, fa patxoca, eh?
1: Doncs sí, Rodri va debutar al Villarreal el 2016, ve de la pedrera del Villarreal, i va fitxar l'Atlético de Madrid el 2018. I ja l'any següent, el City va executar la seva clàusula de rescisió per 70 milions. Des de llavors, 298 partits, 28 gols, 32 assistències, entre ells els gols que va fer campió de la Champions, el Citizens, l'any 22-23. Si bé els gols i les assistències no són les xifres més espectaculars que podem parlar de Rodri, el que sí que són els premis, tant individuals com col·lectius. Rodri, com amb Pilota d'Or, millor jugador del Mundial, millor jugador de l'Eurocopa, millor jugador de la Champions l'any que la van guanyar i MVP de la fase final de la UEFA Nations League amb la selecció i una Pilota d'Or del Mundial de Clubs el 2023, l'any després de la Champions. O sigui que en el perfil individual ho ha guanyat pràcticament tot. Però és que en el col·lectiu també, ja que guanya l'Eurocopa el 24, guanya el Mundial el 26, té una Champions, una Nations League, quatre Premier League consecutives des de l'any 2020 fins al 2024 i una Supercopa d'Europa amb el City i una amb l'Atlético, el 18-19, la temporada que hi va estar precisament contra el Real Madrid, en una Supercopa d'Europa d'aquestes que guanya no el favorit, aparentment. Sí que és veritat que si alguna cosa se li pot trobar a Rodri és el seu historial de lesions. No ha tingut gaire sort en aquest sentit. Des d'aquestes temporades estrelles 23-24, amb què ho va guanyar tot amb el City, va patir una ruptura del lligament creuat anterior, que el va estar fora tota la temporada següent, i després va anar acumulant sobrecàrregues en aquest mateix genoll, que el van fer estar gairebé 15 partits més fora la següent temporada, i aquesta temporada se n'ha perdut 20 per una lesió, per això completament diferent. S'ha de destacar per això que a l'acabar el Mundial es va operar de l'esquena per una molèstia que tenia cada cop que seia, no li afectaven gens en jugar a futbol precisament, però al seure sí, però segons va explicar Mean al Larguero, just abans d'acabar el Mundial podrà començar la temporada sense cap tipus de problema i en plenes condicions físiques, com hem vist en aquest propi Mundial en el que ha quedat MVP. En els últims anys, com hem dit, les lesions no l'han ajudat gaire bé. En aquest any, 28 partits en el City, un gol i cap assistència, però un 92% en encerts en passades. La temporada 24-25 només va jugar 4 partits, però l'anterior, aquesta en què guanya Lliga, Champions i Eurocopa, va fer 9 gols i 10 assistències.
0: Doncs fa patxoca el palmarès de Rodri, per analitzar-ho tot plegat, ja ens escolta el Jofre Mateu. Jofre, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda, com anem?
0: Jofre, sé que t'enganxo de vacances i et valoro especialment que estiguis avui aquí amb nosaltres, però és que quin dia i quin cop et diries sobre la taula del Barça, no?
2: Sí. Jo no l'esperava. Jo, sincerament, veia Rodri vestint del Madrid, perquè ficant-se el Madrid pel mig amb interès, amb els diners que s'està gastant, a mi em fa la sensació de que el Madrid no ha gestionat bé aquest fitxatge. Crec que també hi ha un aspecte que Rodri deu valorar, que bueno, ara mateix anar al Madrid no és el mateix que anar al Barça en molts aspectes, i si econòmicament ets capaç d'igualar-ho, em sembla que qualsevol futbolista ara mateix li interessa bastant més anar al Barça que al Madrid, i el club jo crec que surt molt reforçat, no? Especialment bueno, la lesió de Frenkie de Jong, que et deixa bé amb aquests dubtes. Veurem què passa amb Bernal, perquè aquí és clarament el perjudicat, però el reforç és potentíssim.
0: Jofre, què podria portar Rodri al Barça? Perquè ja hem vist el que és capaç de fer aquestes últimes temporades al City, també el Mundial que acaba de fer amb Espanya, però especialment al Barça, què pot aportar Rodri?
2: A mi em sembla el futbolista que tindrem a dia d'avui més especialista de la posició, d'un posicional. Probablement el que teníem més 4, més 6, o Argentina més 5, o sigui, el migcampista més posicional, no vull dir més defensiu, però sí més posicional, que teníem era Marc Casado. Bernal és un futbolista que ho pot fer, però que té molta arribada, Frenkie de Jong hi ha jugat, però no ho és. Per tant, ara sí, el Barça té un futbolista específic d'aquesta posició i de moltíssim nivell, perquè bueno, ja acabeu de dir tots els títols individuals i col·lectius, no? Per tant, crec que per qualsevol estructura que necessiti un equip, el Barça, gràcies a Flick, crec que aquesta posició l'ha suplit molt amb l'energia, amb la pressió alta, no necessitant-la molt, perquè no has de córrer, o sigui, corres molt enrere en molts metres, però ho fas després d'exposar-te molt, no? Jo crec que Rodri té una lectura de joc i una té un pes específic en aquesta estructura quan l'equip no té pilota, que bueno, l'equip que jugui Rodri guanyarà molt, per tant el Barça això ara ho tindrà molt, sense treure-li gens de capacitat amb pilota, que evidentment la té, no?
0: Ara deies, Jofre, que amb Rodri el Barça tindrà un especialista en la seva posició. Mira, fixa't què deia Deco en una entrevista a l'11 de TV3 al 2024.
3: Traer a un es que substituir a Busquets es que algo casi imposible, ¿no? Creo que es un jugador muy especial, muy específico, no hay en el mercado, y si hay, quizá creo que no vendría, porque no dejarían. Yo creo que el que se acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco Rodri, ¿no? Que está en el City, yo me imagino que City no lo vendría ni a nosotros ni a nadie.
0: Jofre, ¿tú también crees que Rodri s'assembla tant a Busquets?
2: Sí,
0: apropa.
2: Jo crec que si vas a buscar un símil, no? És una mica sucedani, però el que més s'hi apropa, sí. Per què? Per això que et deia, no? Perquè té una molt bona lectura, perquè és un futbolista que recupera moltíssimes pilotes, és a dir, que la seva principal funció i la seva principal virtut és cobrir el que deixen els altres quan no tens la pilota, però a més després amb la pilota és un futbolista amb molta capacitat, inclús te diria amb un punt més d'arribada que Busquets. Per tant, sense ser millor, té algun aspecte que el millore. Per mi no Busquets no té un igual, però en aquest camp no. Per tant, sí, bueno, el fitxatge és extraordinari si s'acaba tancant. A mi em sembla que el club aquí, si a més de fer Rodri ho fas robant-li al Madrid, és que la jugada és
0: clar,
2: és rodona, no?
0: Aquest és el tema, és que clar, a més
2: exacte,
0: li treus
2: aquí
0: al Madrid.
2: Aquí esteu tots els periodistes que esteu sucampà, perquè clar, és que aquí era la jugada, no?
0: No només és que fitxis a l'MVP del Mundial, sinó que a més li estàs prenent al Madrid amb la necessitat que tenia el Madrid en aquesta posició.
2: Sí, i això també té molt a veure, segurament, amb un Rodri que podent escollir, perquè pot escollir, i que te diria, podem tornar a un lloc que ell segurament hi hagués estat molt a gust, prefereix el Barça. Per què? Perquè el Madrid té molta necessitat d'això, però el Madrid està molt exposat aquí, i clar, no és el mateix el Madrid jugar, bueno, veuríem si està Tchouaméni, de quina manera, perquè... però amb Bellingham, o sigui, la idea que té Mourinho l'haurem de veure com construeix, que a mi el Madrid em genera molts dubtes, i més amb la renovació de Vinícius ara, que també em sembla un motiu a celebrar, però ja en parlarem d'això. Però és que el Barça jugués amb Pedri al costat, jugués amb Fermín, jugués amb Olmo, jugués amb Gavi, clar, és que tot el que tens al teu voltant et dona una sensació de seguretat que, clar, Rodri diu, és que aniré allà i em faré un fart de disfrutar. Bueno, aprofitem això també, no?
0: I s'ha de veure si al final, clar, hi haurà alguna sortida al mig del camp del Barça, segur, perquè hi ha molts futbolistes, però
2: sí.
0: Analitzes nom per nom, Jofre, i al mig del camp del Barça és que és el millor del món.
2: Sí. Ara mateix una potència brutal. Clar, el que deixa aquest fitxatge ara és què passarà a partir d'ara, no? Si realment el club aconsegueix fer alguna sortida, que crec que s'hauria de fer, i després si hi ha espai salarial per a algun futbolista més, perquè bueno, independentment del que passi amb Ferran, a mi em sembla que en aquesta posició de dalt fa falta alguna cosa, però clar, si entre Rodri, jo no sé, bueno, no sé, esperem a veure la feina de Deco, però em sembla que és que complica l'arribada del que pugui venir.
0: Sí, és que realment s'obren moltes incògnites. Era un moviment que no esperàvem, que veiem tots a Rodri al Madrid, i clar, s'ha de veure com acaba el tema del nou, que és la gran necessitat del Barça.
2: Sí, és així, però jo entenc que és una gran oportunitat, que el Barça fa bé de captar-la, i a partir d'aquí el que has de començar a treballar a la maquinària per fer espai perquè vingui un nou, que això vol dir, pues, bueno, alguna sortida probablement dolorosa i un parell de moviments que et permetin agafar algo de diners. Bueno, ja no et podràs gastar el que et volies gastar amb Julián. Entenc que Julián queda descartat amb l'arribada de Rodri per un tema financer, entenc. Sí, per un tema financer. Bueno, si comprem a Rodri, comprem
0: fas
2: a Julián...
0: Jo,
2: Núria, et dic una cosa. Jo al setembre... o sigui, tu saps que jo sempre tinc cava a la nevera, però si tenim aquests dos, vull dir, ja podem anar... les tertulies seran una festa.
0: Ens ho passarem bé.
2: Sí, si és que sí, seria fantàstic, però jo ja crec que... Home, em sembla que econòmicament és inviable. Llavors, bueno, a veure què aconseguim, a no ser que bueno, tinguem dos ventes de 70 cadascuna, que hauríem de veure qui ens les dona.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, però Rodri, el nom del dia, ja heu escoltat, Jofre Mateu, que si s'acaba tancant és un fitxatge extraordinari. Jofre, gràcies i a continuar amb les vacances, que imagino que l'estiu està anant bé.
2: Està anant molt bé, queda poquet, però estem apurant-lo. Moltíssimes gràcies, una abraçadeta.
0: Una abraçada, Jofre. Anem tancant la graderia. I fem un últim apunt en futbol, perquè l'Espanyol aquesta tarda ha fet oficial la cessió d'Unai Núñez. Andrea de la Torre, bona tarda.
4: Bona tarda, Núria. L'Espanyol ja ha fet oficial el fitxatge d'Unai Núñez, del central basc, que arriba cedit pel Celta de Vigo, fins a final de temporada per reforçar l'eix de la defensa del conjunt blanc i blau. Amb experiència a primera divisió i també a les categories inferiors de la selecció espanyola, el jugador arriba a Cornellà amb l'objectiu de portar solidesa, lideratge i també competència a l'equip de Manolo González de cara a l'inici del nou curs. Arriba per substituir la baixa de Calero i per fer parella de centrals titulars, en principi, amb Leandro Cabrera.
0: Gràcies, Andrea. I un últim apunt, perquè el Barça ha descartat definitivament l'amistós Tanger, perquè diu el Barça, en el context d'incertesa que hi ha actualment, el Barça considera que en aquests moments no es donen les circumstàncies adequades per celebrar aquest partit. I fins aquí la graderia d'avui, que ha passat volant amb el nom propi de Rodri, que ens ha trastocat els plans aquesta tarda, però...

0: Ya estoy parando 3 semanas para recuperarse definitivamente de su hombro derecho.
1: Vamos a escucharle un poquito de lo que ha dicho hoy Marc Márquez.
2: De los 5 que estamos luchando, si les preguntáis, dirán el favorito es Márquez, porque es más fácil no tener la presión que tenerla. Pero bueno, estamos en la lucha, me han dado una segunda oportunidad, una segunda vida.
1: ¿Crees que de estos 5 todos temen a Marc Márquez, Mela?
0: Sin ninguna duda. Además, él dice una cosa importante, ha llegado a reconocer que el favorito es él. Le ha costado mucho tiempo poder decir algo así y deja claro que, además, ser un nuevo título no le cambia la vida, mientras que a los demás sí que le cambiaría la vida. De los que están ahí en cabeza, solo son campeones de MotoGP el citado Marc Márquez y Jorge Martín, ¿no?, que lo fue en 2024. Para los demás sería una auténtica novedad salir campeón esta temporada. Queda mucho por delante. En Silverstone, en teoría, las Aprilia deberían ir bien. Vamos a ver qué tal está Marc Márquez. Si está a pleno rendimiento de ese hombro derecho, en teoría no debería tener rival de aquí al final de temporada. Pero claro, estos son motos y pasan cosas cada fin de semana. Y no siempre 2 más 2 son 4.
1: Efectivamente, nunca. O no siempre. Un abrazo grande, Mela. Hasta mañana. Te escuchamos todo el fin de semana con todos los compañeros. Claro que sí.
0: Ahí Marc Márquez. Muy bien. Hasta mañana, compañeros.
1: Todo, descansa. 12:42. La semana que viene tenemos Mundiales de Gimnasia en Frankfurt. Y nos hemos acercado a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en Madrid con el equipo de gimnasia rítmica, justo cuando se cumplen 30 años de la victoria en Atlanta 96, aquel oro inolvidable. Enseguida, conversación con la capitana y con la seleccionadora, porque aquí también nos acordamos de ellas, de ellos, del resto de deportes olímpicos, no solo cuando hay Juegos.
3: Ser Catalunya a Barcelona. El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Després de Nosaltres és un musical de Jumon R i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en bi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són 2 actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. La nostàlgia va guanyar. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
4: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
5: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
6: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
7: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
4: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
8: Què t'hi jugues?
4: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
9: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
4: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a Ser Catalunya.

0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Ser Catalunya-Barcelona.
2: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
3: Veniu!
4: Porteu crema!
3: Va, som-hi, som-hi! Anem a Cancún!
2: Al Gaudí, un dels pocs teatres oberts en agost, torna la comèdia de parelles de Jordi Galceran, Cancún. Dos dels seus actors ens vindran a veure, la Cristina Brondo i en David Olivares. I a més...
5: Hola a todos, soy Katy Perry. Bienvenidos al programa Lifetime.
2: Amb Mariona Borrull us parlarem del fenomen dels concerts filmats, com l'estrena de l'última gira de Katy Perry, que arribarà a les sales de cinema d'aquí a un mes.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
2: Aquest dissabte el Tot és comèdia. Els que més en saben de recomanar llibres, els llibreters, l'han premiada com la millor novel·la de l'any. Ens visita Ferran García, autor de Sau, una història entre esclavistes i cowboys catalans. I també... coneixerem i escoltarem la música d'una altra artista premiada, la jove saxofonista Irene Reig.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
6: Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura. Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
7: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
6: El balcó d'estiu. Cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
1: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
0: El Faro. Con Laura Piñero.